Aquests dies la IA és protagonista quàntica, aquests dies l'EAC qualsevol dia des de fa un any i mig, no? La IA doncs és la gran protagonista, ja sigui perquè diuen que acabarà amb nosaltres, Skynet tomarà el control, o que ens deixarà sense llocs de treball, o que és capaç de fer moltes més coses de la que ens pensàvem perquè va molt de pressa, o fins i tot que potser se l'ha de frenar. El que és evident és que és una realitat avui dia i que es plantegen escenaris en el que moltes professions doncs a lo millor deixaran d'existir o hi haurà menys gent contractada o canviarà la forma de produir. I en aquest entorn és molt evident que ens hem de fer plantejaments diferents. Si mirem fa uns anys, no? Pues algú quan arribava a l'adolescència li preguntaven, bueno, i tu què faràs a la vida, què et dedicaràs? No? I hi havia el qui es decantava per el que era la seva passió o per allò que en deien, tu estudia això que això et servirà per tota la vida. Ja no queda allò de per tota la vida, ja no només en feines, sinó en professions. Les professions no duren tota la vida. Per tal, vol dir que hem de buscar algun altre tipus de coses. Quines són aquestes coses? Doncs moltes d'elles ens les expliquen en el llibre Inteligencia Profesional, El futuro ha llegado y tú eres parte de él, escrit per Vicente Pérez

Una vida i una cançó. No tots els grups de rock and roll dels anys 50 tenien com a objectiu revolucionar el món. N'hi havia que simplement volien fer riure i que la gent ballés. The Coasters eren d'aquests, i per això van sobreviure quan molts dels seus contemporanis van quedar enterrats per la invasió britànica. Feien cançons que semblaven curtmetratges còmics en 3 minuts. Un personatge, una situació reconeixible, un final amb una moralina o sense. Eren, en paraules dels seus creadors, playlets. I amb aquella fórmula tan aparentment senzilla, van gravar alguns dels singles més entranyables de tota l'era del rock and roll.

Per entendre The Coasters, cal entendre primer Cal Gardner, la seva veu principal i l'únic membre original que va estar present en totes les formacions del grup al llarg de 50 anys de vida. Gardner va néixer el 29 d'abril del 1928 a Tyler, a Texas, fill de Robert Gardner, porter d'hotel que complementava els ingressos venent alcohol de contraband, i de Rebecca Gardner, una dona d'ascendència comanche amb una veu notable que va transmetre al fill com a herència directa. La família no tenia molts recursos, però tenia la música. Una professora alemanya de piano clàssic va ensenyar Gardner a cantar des de petit, i la seva germana Carol acabaria convertint-se en cantant d'òpera. De jove, Gardner cantava en festes privades de Tyler per guanyar-se la vida. Va passar per l'exèrcit, com tants homes de la seva generació, i a principis dels anys 50 va prendre la decisió que definiria la seva vida: deixar enrere Tyler, deixar enrere la seva primera dona, la Lisa Richards, i la seva filla, i traslladar-se a Califòrnia per seguir una carrera en la música. Era el 1952, i Los Angeles era la terra promesa per a qualsevol músic negre que volgués arribar més lluny que els circuits locals del sud profund.

0: in half.
1: And then he grabbed her.
2: And then
1: he tied her up.
2: And then
1: he turned on the buzzsaw.
2: And then, and then,
3: and then along came John.
4: A Los Angeles, Garner va aterrar en el món del rhythm and blues local. El 1954 va entrar com a substitut en els Robins, un grup de R&B i dubub que portava uns anys treballant amb el jove equip de compositors Jerry Lieber i Mike Stoller. Lieber i Stoller eren dos blancs de família jueva, un de Baltimore i l'altre de Nova York, que s'havien conegut a Los Angeles i que tenien una connexió amb el blues i l'R&B afroamericà absolutament genuïna. Junts havien fundat el petit segell Spark Records i creaven un so propi que barrejava la comèdia amb l'R&B d'una manera que no s'havia fet mai de manera tan sistemàtica. L'any 55, Lieber i Stoller van produir per als Robins Smoke Joey's Café, que va cridar prou l'atenció perquè Atlantic Records els oferís un contracte de producció independent. Però quan Atlantic va demanar que els Robins es traslladessin a Nova York, la banda es va dividir. Tres membres van voler quedar-se a Los Angeles i Garner i el baixista Bobby Nunn van acceptar el canvi.

Així doncs, el baixista Bobby Nunn i Ian Gardner, amb dos nous membres, amb Billy Guy i Leon Hughes, van formar una nova banda el 12 d'octubre del 55. El nom, els Coasters, venia de la seva condició de Coast Guys, nois de la costa oest, que s'anaven cap a l'est. Era un nom senzill, era un nom enganxós i deia exactament d'on venien. El primer single, Down in Mexico, va ser un hit d'R&B el 56, però la consagració va arribar l'any següent amb un doble cara que va trencar totes les barreres entre el mercat negre i el blanc. Searching i Young Blood, publicades el 1957, van arribar al top 10 del pop i van situar els Coasters en el mapa nacional. Searching va encapçalar les llistes d'R&B durant 13 setmanes i va ser el single d'R&B més venut de tot el 57.

A finals de l'any 1957 la formació va tornar a canviar. Garner i Billy Guy es van traslladar a Nova York amb dos membres nous, Corner Gunter i Will Dub Jones. Era el quartet que gravaria els millors anys del grup i que el 87 seria inclòs al Rock and Roll Hall of Fame, el primer grup vocal a rebre aquell honor. Amb Leiber i Stoller com a arquitectes de cada cançó van construir una sèrie de playlets, cançons, història breus i còmiques que capturaven situacions reconeixibles per a qualsevol adolescent americà de l'època. I a Kitty Jack, de la qual en parlarem després, va arribar al número 1 tant al pop com a l'R&B del 58. Charlie Brown va arribar al número 2. Poison Ivy i Alan Kame Jones van completar un 59 excepcional. En aquelles gravacions hi havia un cinquè coaster no oficial, el saxofonista King Curtis, un texà de Fort Worth que posava el seu saxo tenor rigorós i inconfusible en gairebé tots els singles del grup. La seva contribució era tan central que el món de la música el coneixia informalment com el cinquè coaster. Una tragèdia violenta el va tallar en sec el 71. Curtis va ser apunyalat mortalment per dos drogadictes a les escales de l'edifici de Nova York on vivia. Tenia 37 anys.

Però Curtis no seria l'única mort violenta lligada al grup. Corner Gunter, el tenor de la formació clàssica, va ser assassinat en un aparcament de Las Vegas al 90. Ningú no va ser mai condemnat pel crim. Gunter era un personatge peculiar. Havia muntat un grup paral·lel de The Coasters sense el permís de Garner i les disputes sobre el nom i la identitat del grup van amargar els últims anys de la seva vida. Garner havia de lluitar constantment contra grups fantasma que actuaven amb el nom dels Coasters sense tenir cap connexió amb l'original. El 2007, la seva campanya va aconseguir que la legislatura de Florida aprovés una llei que restringia l'ús del nom dels Coasters a grups que incloguessin almenys un membre original. A partir dels 60, les modes van canviar i els hits van deixar de venir. La invasió britànica va desplaçar els grups de vocal harmony americà de les llistes i els Coasters no en van ser una excepció. Van continuar actuant en circuits nostàlgics durant dècades, amb una formació que anava canviant, però que sempre tenia Garner al capdavant. El 2005, ja malalt, Garner es va retirar i va deixar el lideratge al seu fill, Carl Jr. Va morir el 12 de juny del 2011 a Port St. Lucie, a Florida, d'una fallada cardíaca congestiva i demència vascular. Tenia 83 anys. L'últim supervivent de la formació original, Leon Hughes, va morir al març del 2023 als 92 anys.

cançó, Yakety Yak. Els Coasters van viure un moment d'esplendor a finals dels anys 50. El grup vocal de Los Angeles va acumular 14 hits d'R&B al llarg de la seva carrera, 6 dels quals van entrar també al top 10 del pop. Però va ser Yakety Yak la cançó que va cimentar el seu lloc en la història del rock and roll. Des que el 1955 van caure sota l'ala del legendari equip de compositors Jerry Lieber i Mike Stoller, els Coasters van trobar l'èxit de seguida amb el que els seus mentors anomenaven playlets, cançons d'història breu i humorístiques. En el cas de Yakety Yak, el playlet abordava l'eterna dansa entre pares i adolescents al voltant de les tasques de la llar. Treu les escombraries i el paper, ordena el pare. El punchline és que el fill simplement tradueix totes les instruccions com a Yakety Yak, soroll buit. L'atac vocal de quatre veus d'inspiració doo-wop dels Coasters, liderat amb confiança per Carl Gardner, quedava magistralment reformat per la guitarra desbocada d'Adolph Jacobs i el saxo tenor esgarrifós de King Curtis, el seu famós Yakety Sax, un element peculiar i definitori de molts dels temes clàssics del grup. El grup va encadenar a continuació un trio de gravacions d'èxit al 59, Charlie Brown, Along Came Jones i Poison Ivy, abans que la seva marca musical passés de moda. Yakety Yak, però, no es va deixar silenciar. Va passar de generació en generació gràcies a la seva inclusió en recopilatoris dels 50, diverses bandes sonores de cinema i, potser, el vehicle més poderós de tots, els dibuixos animats per a nens. Take out the-

Una vida i una cançó. Si hi ha un nom que evoca elegància, gràcia i un talent que va transformar el món del ball i del cinema, aquest és Fred Astaire. Per entendre com aquest home es va convertir en una icona

Icona, comencem pel principi. Frederick Austerlitz, conegut com Fred Astaire, va néixer el 10 de maig del 1899 a Omaha, a Nebraska, en una família d'origen austríac. El seu pare, Frederick Fritz Austerlitz, era un immigrant que treballava com a venedor de cervesa, mentre que la seva mare, Johanna, era una mestressa de casa amb grans ambicions pels seus fills. En Fred tenia una germana gran, Adil, que seria clau en la seva vida. La família no era rica, però vivien còmodament i la Johanna va veure aviat amb els seus fills un do especial per a la música i el ball. Quan en Fred tenia només 4 anys, la família es va traslladar a Nova York per buscar oportunitats artístiques per a ell i l'Adele. Una anècdota encantadora de petit, en Fred era tímid i no li agradava ser el centre d'atenció, però quan ballava es transformava com si el seu cos tingués un llenguatge propi.

0: La seva infantesa va estar marcada pel ball i les classes de música. Va estudiar a l'Alvien School of Dance i a la Ned Wayburn School of Dancing, però no era el típic nen que destacava a l'escola tradicional. De fet, no hi havia gaire temps per a llibres. Als 6 anys ja actuava amb l'Adele en petits espectacles. La seva mare els portava a classes i audicions, i el pare, tot i que inicialment dubtava d'aquesta vida incerta, els donava suport. En Fred va créixer en un ambient on el teatre i la música eren tot, però també amb la pressió de ser un nen prodigi. Una història curiosa. Quan era petit, li encantava imitar els ballarins de claqué del carrer, i una vegada va intentar copiar un pas tan complicat que va caure rodó, però es va aixecar rient i ho va tornar a intentar. I aquesta determinació el definiria sempre. Als 7 anys, en Fred i l'Adele ja formaven el duet Juvenile Artist Presenting an Electrical Music Toe Dancing Novelty. Van debutar professionalment el 1906 a Nova Jersey amb en Fred disfressat de petit cavaller i l'Adele com a damisela. El públic els adorava per la seva química i precisió. Van actuar en circuits de vaudeville, un món dur de gires constants i escenaris polsegosos. El 1912 van fer el salt a Broadway amb l'espectacle Over the Top i el 1917, amb només 18 anys, en Fred va aconseguir el seu primer gran èxit amb The Passing Show of 1918.
1: I've got beginner's luck. The first time that I'm in love with you.

En els primers anys, el duet Esther era imparable. Van actuar a Londres el 1923, conquerint el públic britànic amb espectacles com Stop Flirting i The Bunch and Jaddy. Però el Fred no era només un ballarí. També tocava el piano, componia cançons i aprenia coreografies complexes. Va estudiar claqué amb mestres com John Bubbles Ablett i va barrejar aquest estil amb balls de saló i ballet per crear el seu estil únic, fluid, elegant i aparentment sense esforç. El 1927 van triomfar amb Funny Face a Broadway i el 1930 amb The Bandwagon, on ja començaven a destacar cançons com They Can't Take That Away From Me, com a part del seu repertori. Però el 1932 l'Adele es va retirar per casar-se, deixant en Fred sol per primera vegada. Aquí comença l'evolució de la seva carrera professional. Sense l'Adele, en Fred es va haver de reinventar. Va fer una prova per a Hollywood i un executiu va escriure el famós comentari: "No sap actuar, no sap cantar, una mica calb, però balla bé." Tot i aquest judici cruel, va signar amb RKO Pictures i el 1933 va debutar al cinema amb Dancing Lady al costat de Joan Crawford. Però va ser amb Flying Down to Rio, el 1933, on va conèixer

Ginger Rogers, que la seva carrera va explotar. Junts van formar una de les parelles més icòniques del cinema, protagonitzant 10 pel·lícules com Gigay Divorci al 34, Top Hat un any després, Swing Time al 36 i Shall We Dance a l'any següent. Les seves coreografies eren màgiques. En Fred planificava cada pas, assajava durant hores i exigia perfecció. A Top Hat, la Ginger portava un vestit amb plomes que es desprenien mentre ballaven, i en Fred, amb el seu humor particular, va dir: semblava que balléssim en una tempesta de neu.

0: If I could be the wealthy owner of a large industry, I would say, not for me, I'd rather lead a band.
1: La seva discografia no es limita a les bandes sonores de les pel·lícules. Va gravar àlbums com The Esther Story el 1952, un recull de jazz amb l'Oscar Peterson Trio, i cançons com Cheek to Cheek, The Way You Look Tonight o Putting on the Ritz es van convertir en clàssics. Va treballar amb compositors de la talla de George Gershwin, Cole Porter o Irving Berlin, i la seva veu, tot i no ser poderosa, tenia un encant íntim. Als anys 40, després de separar-se artísticament de Ginger Rogers, va continuar amb pel·lícules com Holiday Inn, el 42, on va presentar White Christmas amb Bing Crosby, i Easter Parade, el 48, amb Judy Garland. També va fundar els Fred Astaire Dance Studios, el 47, una cadena que encara existeix. La seva vida personal no va ser tan fluida com el seu ball. Es va casar el 33 amb Phyllis Potter, amb qui va tenir dos fills, Fred Jr. i Ava, i va adoptar el fill d'ell, en Peter. La Phyllis va morir tràgicament al 54 d'un càncer de pulmó, deixant-lo devastat. Una història commovedora. Durant el rodatge de Daddy Long Legs, al 55, en Fred estava tan afectat que va demanar abandonar la pel·lícula, però els productors el van convèncer per continuar i va canalitzar el dolor en la seva actuació. El 1980, als 81 anys, es va casar amb Robin Smith, una jockey molt més jove amb qui va compartir els seus últims anys. Era un home reservat, obsessionat amb la perfecció, però amb un humor càlid que conquistava tothom.

0: Als 50 i 60 va diversificar la seva carrera. Va protagonitzar musicals com Funny Face, amb Audrey Hepburn, i Finian's Rainbow, i va aparèixer en pel·lícules no musicals com On the Beach, al 59. També va tenir èxit a la televisió, amb especials com An Evening with Fred Astaire, del 58, que va guanyar 9 premis Emmy. Va continuar actuant fins als 70 anys, amb papers a The Towering Inferno, del 74, i va rebre un Oscar honorífic i el Kennedy Center Honor. La seva discografia inclou Starring Fred Astaire, del 36 al 39, Three Evenings with Fred Astaire, del 60, i Attitude Dancing, del 75, mostrant la seva versatilitat. Fred Astaire va morir el 22 de juny del 87 a Los Angeles, als 88 anys, a causa d'una pneumònia. Va deixar un llegat enorme, va revolucionar el ball cinematogràfic, combinant claqué, ballroom i elements de ballet amb una naturalitat que feia semblar fàcil l'impossible. Va influir en ballarins com Gene Kelly o Michael Baryshnikov i el seu estil continua inspirant avui. Va ser un home que va viure per l'art, amb una vida personal plena de moments dolços i amargs, però sempre amb un pas de ball a punt.
1: I just got an invitation through the mail. Your presence requested this evening. It's formal, a top hat, a white tie, and tails. Nothing now could take the wind out of my sails, because I'm invited to step out this evening with top hat, white tie, and tails. Oh, I'm putting on my top hat, tying up a white tie, brushing off my tails. I'm dudeing up my shirt front.

0: I una cançó, amb música de George Gershwin i la lletra del seu germà Ira, They Can't Take That Away From Me, va aparèixer per primera vegada a la pel·lícula Shall We Dance del 37, protagonitzada per Fred Astaire i Ginger Rogers. Acompanyat per l'orquestra de John Green, l'Astaire va interpretar aquesta cançó amb tanta gràcia que va ser nominada a l'Oscar a la millor cançó original, tot i que finalment va perdre contra Sweet Lay Lenny de Harry Owens de la pel·lícula Waikiki Wedding. La cançó va tornar a brillar quan Astaire la va cantar de nou a The Barclays of Broadway el 1949 al costat de la Ginger, però el seu moment definitiu va arribar als 52, quan va gravar el seu primer àlbum de llarga durada, The Astaire Story. Aquest treball, un recull de 4 volums que va entrar al Grammy Hall of Fame el 1999, incluïa una versió jazzística i delicada de la cançó, amb el pianista Oscar Peterson liderant el sextet. Produït per Norman Granz, qui anys abans havia donat a Peterson el seu gran impuls al Carnegie Hall, aquesta versió capturava l'encant senzill i càlid de l'Astaire, amb una interpretació sensible i sense pretensions. No està malament per a algú qui, segons un informe de càsting possiblement apòcrif, van dir que no sap actuar ni cantar. They Can't Take That Away From Me ha tingut una vida pròpia més enllà de l'Astaire, amb versions de Sarah Vaughan el 1957, Ella Fitzgerald el 1959 i Frank Sinatra el 62, entre molts d'altres. S'ha consolidat com un pilar del gran cançoner americà, abocant una era més romàntica i captivadora.
1: The way you wear your hat, the way you sip your tea,

Fa uns dies us dèiem al programa que anem com a societat a un ritme que molts cops no ens plantegem prou si és sostenible, si es pot mantenir aquest model en què sempre ha sigut allò de pues, doble, no? Pues, doble o nada, posa-hi més i anem fent i anem produint el doble i anem gastant el doble. Una càrrega sense fre com qui cau en un alut d'una muntanya, i creiem que està passant també amb el tema de les IAs, i que possiblement hagin dit això de que escolta, que igual són una amenaça, potser perquè no són capaços de mantenir el ritme

0: productiu i evolutiu des d'un punt de vista, per exemple, de recursos o tot el que pot suposar, doncs, pel planeta. Hi ha estudis que són molt interessants i que ens ajuden a entendre alguna d'aquestes múltiples variables que hauríem de conèixer per saber la complexitat del món en què ens vivim. I avui us volem parlar d'un estudi que es diu Pla B per una Catalunya resilient en un escenari post-creixement i que ens la presenta el seu autor, Salvador Pueyo, que és investigador de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la UAB. Gràcies per passar pel programa.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Salvador, ara ens vas explicant totes les, doncs, diguem-ne, l'estudi que has fet, les conclusions, és un estudi molt extens, però imagino que tot això parteix del fet que veure que aquest ritme no es podia mantenir i quines alternatives hi ha, no? D'aquí lo de Pla B, imagino.
1: Sí, exactament, o sigui, com tu dius, o sigui, crec que ho has explicat, vaig estar molt d'acord en com ho has explicat, no? Estem en un ritme que simplement no, el planeta no pot aguantar.
0: Impossible.
1: I les persones tampoc, segurament, en molts aspectes, cada vegada menys, no? Aquestes exigències contínuament canviants que creen aquesta inestabilitat. Però el planeta està clar, no? Vull dir, veiem aquest estiu, aquestes, hem vist tot el que ha passat a nivell climàtic i així. O sigui, vaja, crec que és difícil de negar que realment estem en una emergència, però, clar, a vegades a l'hora de respondre i doncs sembla difícil, no? Avui, evidentment, les solucions només tècniques no n'hi ha prou.
0: Clar,
1: i altres solucions es poden quedar a vegades amb unes idees genèriques, però falta posar el fil a l'agulla realment d'anar al detall a veure què es pot fer que sigui tangible, no?
0: Clar, perquè imagino que molts cops, Salvador, imagino que molts cops el que succeeix és que els experts, els que investigueu, ja detecteu aquestes coses, no? Però segur que a nivell polític o a nivell econòmic, diuen, bueno, sí, ja ho mirarem, no? I després a vegades és massa tard, per això és tan necessari estudis com el teu, no?
1: Sí, totalment d'acord. Vull dir, evidentment, en aquests moments l'economia i la política es regeix per altres propòsits que són, doncs, més responent a les pròpies dinàmiques que ha creat aquest sistema, no? I que, per tant, no serveixen per posar-li fre, sinó màxim per posar-li a vegades pegats, però que ràpidament es tornen insuficients, no?
0: Mm-hmm. Sí. El Salvador, amb aquest estudi, diguem-ne que analitza i treballa sobre diferents àmbits, i un d'ells, precisament, jo quasi diria que pràcticament tots ells, no l'agroalimentari, però sí des del punt de vista de l'energètic o el econòmic, doncs coincideix amb això que deia el principi de les IES i tot el que consumeixen, etcètera, etcètera, entenent que és creixent i quasi exponencial, i un dels àmbits que analitzes és precisament l'energètic. Clar, què està passant amb els recursos? A no ser que, Salvador, no sé que demà ens passi per aquí al costat, com passa a la sèrie For All Mankind, un satèl·lit, un asteroide, que puguem agafar tot de minerals així gratis, barra lliure, amb el que tenim no només no és viable, sinó que, a més, cal trobar les alternatives, diguem-ne, no minerals, no? Amb urgència, no?
1: Sí, totalment, vull dir. A veure, el que està clar és que si posem aquí dos dits de seny, la dependència de combustibles fòssils l'hem de tallar molt ràpidament. Tant perquè ens fa d'entrada totalment dependents de l'exterior, ara que està tot prontollant, com per la situació del clima, no? Vull dir, allò és clar, també està clar que simplement passar energies renovables, mantenint tots els consums energètics actuals, tampoc dona de sí. Clar. O sigui, si volguéssim mantenir tots els consums actuals amb energies renovables, hauríem d'ocupar pràcticament el 5% l'equivalent a pràcticament el 5% de la superfície de Catalunya. I si a més segueixen creixent, ja no diguem. I com tu deies, hi ha una qüestió de minerals, que també necessiten minerals, no? Per tant, bàsic, reduir el consum energètic, i això implica canviar l'orientació de moltes coses. I les renovables, doncs bé, per la part aquesta dels materials, també proposo solucions, però que seran insuficients si no hi ha clarament aquesta voluntat de reduir consums energètics. No?
0: Entenc que del que descrius, perquè això ho centrem a Catalunya, però és exportable o generalitzable, és més concret

0: d'en Catalunya, perquè com per això que ens explicaves, de que depenem absolutament, no, d'aquesta energia externa, o almenys en una gran part, hi ha elements que planteges que ens haurien de fer plantejar, igual com en economia, de dir, home, doncs al final els beneficis són ingressos menys gastos, això ha sigut matemàtica sempre, doncs a vegades quan hi ha menys ingressos potser és que hem de baixar les despeses, no? I aquí a nivell energètic planteges moltes opcions o molts elements que entre tots, a nivell individual i a nivell col·lectiu, possiblement ens hauríem de replantejar, per exemple, en l'univers del transport i de l'aviació, no?
1: Sí, totalment. Com tu dius, a nivell individual i col·lectiu, voldria posar l'èmfasi també que no pretenc posar aquí més pes sobre els individus,
0: correcte,
1: no?
0: que ja
1: tenim molts pesos,
0: sí.
1: Sinó, esclar, sinó aquesta part, no?, de fer el canvi col·lectiu en què sí, o sigui, ens farà falta canviar determinats patrons de consum, però sabem que ho estem fent d'una manera que no estem fent mentre la resta no ho fa, no? I que ho fem conjuntament,
0: exacte.
1: I d'una manera ben treballada, perquè no ens sortim amb un perjudici en les nostres vides, sinó al contrari, no? I sí, a nivell de transports, efectivament, tant a nivell de tràfic rodat com a nivell d'aviació, doncs són dos àmbits que fa falta reduir molt dràsticament i que hi ha maneres de fer-ho perfectament viables, no?
0: Aquí són també, per exemple, aspectes com ja ampliant a Catalunya, sobretot a Espanya, que aparentment s'havia fet una gran aposta, doncs per l'alta velocitat, per exemple, crida molt l'atenció com el que es va anar molt de pressa i quasi va ser un país punter o pioner en tot això, després el manteniment no ha afavorit a que el ciutadà possiblement entengui aquesta alternativa, que a més, per exemple, des de Catalunya cap a Europa hauria de ser... jo sempre em pregunto com pot ser que no tinguem una xarxa que et permeti, doncs, que no cal que agafis un avió per anar a París, que puguis anar, doncs, amb un tren d'alta velocitat amb menys temps i amb un consum absolutament menor.
1: Sí, i no és només això. O sigui, ara hi ha uns mecanismes fiscals que implícitament subvencionen l'aviació i penalitzen el tren, no? Vull
0: dir,
1: o sigui, té IVAs molt més favorables, té exempció sobre l'impost del querosè, sortiríem guanyant-hi molt fent el contrari, no? Posant-hi impostos molt forts. No només pel que estalviaríem d'impactes ambientals i això, sinó perquè, clar, si mires la magnitud del que es podria guanyar amb aquests impostos, significaria un pas de diners a l'erari públic, doncs, molt, molt substancial, si fossin realment prou intensos per reduir l'aviació, no? I, per tant, doncs, clar, hi podrien guanyar serveis públics, i podrien guanyar, òbviament, com està molt clar en el discurs social, amb reducció de la pressió turística, que significa reducció del preu, de la pressió sobre el preu dels habitatges, o sigui que més enllà del problema gravíssim de recursos i de clima, doncs realment canviant aquests sistemes fiscals per desafavorir el transport aeri i, en canvi, tota aquesta quantitat de diners que es poden recaptar, que són molts, doncs fer-los servir per tenir un sistema ferroviari que de veritat funcioni, doncs hi guanyaríem tothom gairebé, excepte una petita part de persones.
0: Sí. Entenc que, és que a més, explicat així s'entén perfectament, no és una prohibició, sinó de qui ho hagi de fer, doncs que amb el seu impost estigui afavorint o facilitant, doncs, que hi hagi diners, doncs, per aquests trens i que sigui l'opció majoritària, no? I possiblement això s'entén perfectament si s'explica, és a dir, igual com fa Salvador, doncs si s'explica, si aconseguim que arribi aquest missatge, i com tot del que anava llegint de l'estudi del Salvador, que és evident, és que això, tots aquests temes haurien de ser políticament transversals. Sé que ara estic dient una cosa que pot sonar a unicornios de colores, però és que, clar, amb aquests temes no haurien... Home, sempre podria haver algú que digui, doncs mira, aquest no està d'acord perquè té interès del que sigui, no? Però que majoritàriament això hauria d'estar, claríssim. L'estudi també parla des d'un punt de vista agroalimentari, parles d'una transició cap a un model agroecològic centrat en la petita pagesia en lloc de les grans empreses. Clar, això beneficia, anem a dir, ajuda al teu veí, és a dir, al pagès de la teva zona, i a més, aquest quilòmetre zero precisament va en concordança amb l'aspecte anterior que dèiem, no? És a dir, menys transports i per tant també el que passa és que hem de conscienciar també la població, i tornem al que deies, que no és una qüestió de sancionar o de dir és que ho feu malament, no, però d'entendre molt més, doncs mira, que si aquesta època tenim aquest tipus de frites, doncs ens toca aquestes i ja està, i no cal que tot l'any estiguem menjant les mateixes, no?
1: Sí, sí, efectivament, estic totalment d'acord amb aquesta part de consciència, i com deies abans, hi ha aquesta part de dir el que vulgui fer-ho, doncs que pagui impostos.
0: Correcte.
1: Clar, amb això vull introduir-hi aquí un element afegit que crec que és clau, no? Que si simplement es fa això, clar, acabem en què dius, bueno, qui sigui ric s'ho pot pagar i qui no ho sigui, doncs encara té més problemes per arribar a final de mes, no? I clar, aquí, doncs, el que ha estat, el que és també clau amb els mecanismes que planteja l'informe, és un sistema redistributiu perquè qui amb el seu consum té menys impacte ambiental no sigui simplement que pagui menys, sinó que hi guanyi diners.
0: Totalment.
1: Sinó que hi guanyi diners. I que, o sigui, els diners que paga de més qui consumeix molt, que vagi a qui consumeix poc. Tenint en compte que, clar, qui consumeix molt i qui consumeix poc, en part és una qüestió, òbviament, de consciència, també és una part que normalment qui té menys ingressos consumeix menys. O sigui, clar, que en aquest cas no és posar més pressió sobre qui té menys ingressos, sinó el contrari.
0: Totalment.
1: Donar-li uns ingressos addicionals, no?
0: Sí, sí, sí, sí. I per tant és així com ara, per exemple, doncs sembla que arribarà, no? Que s'imposarà per fi aquest sistema del retorn, no? Dels envasos, que farà que qui es preocupi per retornar-los, doncs mira, té com un incentiu, no? Doncs caldria que hi hagi doncs tots aquests aspectes, no? És a dir, que fins i tot algun cop, no? He sentit algú dir, escolta, però quin jo sóc el que més reciclo, no? El que més no sé què, no sé quantos, i no rebo, no? O sigui, no tinc cap premi en comparació amb el que ho fa. No hi ha que no ho faci, sinó que ho faci malament, no? I això té molt sentit, que sí?
1: Sí, sí, sí, sí. Jo estic d'acord, Clar, clar, perquè si no això, no? Ens podem trobar que dius, ostres, estic fent el primo, no?
0: Exacte.
1: Fent el que hauria de fer tothom i la resta de gent no ho fa.
0: Sí.
1: Doncs que hi hagi uns mecanismes, doncs, que sí, sí.
0: Que van, és a dir, que va més enllà del tu sentir-te bé fent-ho, que això és de principi, i això evidentment depèn de la persona, però que ja és d'avaluar i d'aplaudir, però que a més hi hagi doncs, aquests petits fets que ja incentivin de forma més global, no? De forma més general a que tot sigui així. Clar, m'imagino que quan presentes un informe com aquest i es comença a fer públic, i aquí els mitjans és on hem de fer tot el possible perquè arribi la ciutadania, clar, sempre hi ha la dificultat, no? Com dèiem al principi, des d'un punt de vista polític, de que no, doncs això, no? Que sigui un fet global, i això m'imagino que és molt difícil i que no sigui un fet partidista, no? Ha de ser complexa.
1: O sigui, a veure, amb el punt de partida que tenim ara, sembla, com tu deies, pensar en un unicorn, no? Crec que és la paraula justa.
0: Sí, sí.
1: Ara, també hi ha una altra cosa que voldria introduir aquí. O sigui, clar, crec que no n'hi ha encara prou consciència, però estem arribant a un punt en què hi ha un seguit de problemes que ja estan, a nivell global, que ja estan entrant així en un punt crític.
0: Val.
1: Per tothom, per tothom. Clar, o sigui, tradicionalment hi ha hagut partits polítics doncs, que estaven vinculats principalment a determinats grups socials o altres grups socials que podien tenir interessos diferents.
0: Correcte.
1: Crec que això cada vegada és menys cert, però que encara no ens hem acabat de fer la idea, no?
0: Val.
1: I que, per tant, aquí és on veig una esperança d'avançar. I quan dic això, doncs, clar, a part dels diferents grups socials dins d'un país com pot ser Catalunya, també entre diferents països. O sigui, justament estem entrant en una fase de confrontació així molt accentuada entre països. Però en el fons, vull dir, en el fons, justament també tenim més motius que mai per coordinar-nos i històricament ha passat. Vull dir, històricament, davant de reptes conjunts, doncs la gent ha deixat d'esbatussar-se en moltes ocasions i s'ha coordinat. No?
0: Bueno, jo sempre tinc una teoria, la dic molts cops aquí al programa.

0: programa, però és que va just amb la línia que dius, que de fet moltes pel·lícules de ciència-ficció ho han plantejat, no? El dia que la humanitat aniria una seria quan arribés una competència forània, és a dir, quan arribés un perill d'un altre planeta, d'una altra civilització. Llavors, cop i volta, en 0, és a dir, no allò de dir, bueno, va, ja veurem si et perdono, no, ja està, saps? Vull dir, tots a un... Després ens tornaríem a barallar, és que a vegades sembla que és una mica complex això, però que no deixa de ser així. Aquí queda clar, i com molt bé ens explicaves, que hi ha coses que quasi anem tard, i aquí és on sí. Més important és que tots en prenguem consciència i de que no es pugui deixar per més endavant. Això, paral·lelament, i et volia preguntar, Salvador, amb tota aquesta escalada que té la intel·ligència artificial, no? Demana també molt repte al ciutadà, no? Per això que a vegades diem quasi de forma anecdòtica, no? Que dir, mira, quants litres d'aigua s'han perdut per fer-te una foto de com eres en els 80, no? Bueno, és l'anècdota, és el meme, però també és cert, no, Salvador?
1: Sí, totalment cert. I, clar, fa qüestionar seriosament si un lloc com Catalunya, doncs, és el lloc per posar el megacentre de dades que es vol posar, no? Per exemple, a Móra d'Ebre. Clar, que justament som un país amb un problema, que estem al límit d'aigua, que no tenim... Que estem lluny de la capacitat d'abastir-nos energèticament de manera renovable.
0: Correcte.
1: Clar, potser no sigui el millor lloc per posar-ho. I és interessant que si mires Estats Units, on fa més temps que s'ha plantejat això, clar, hi ha una gran quantitat d'Estats Units on hi ha hagut reacció social i els governs locals han prohibit que es posessin més centres de dades perquè veien que feien pujar el preu de l'electricitat, que competien amb l'aigua, que no creaven pràcticament llocs de treball. Doncs, clar, potser que també comencem a adonar-nos d'això, no?
0: Sí. És molt interessant i, a més, clar, no? Entenent que els Estats Units, a més, ja tenen una trajectòria, no? De poblacions on, per exemple, doncs, per la indústria, doncs, l'aigua, doncs, o estava mig contaminada o el que sigui, no? I no es va anunciar prou a la població, no? Per tant, potser és que estan més... Com
1: hi ha
0: més...
1: la pel·lícula aquella que ho reflecteix molt bé, no?
0: Uah,
1: no
0: com es diu. És espectacular. Sí, ara tampoc em venia al cap, però estava imaginant aquelles escenes, no? Quan comencen a ser-ne conscient, no? Que ens heu estat enverinant, ens heu venut, no? Per tant, jo crec que tenen com aquesta consciència, no? Col·lectiva, possiblement més, com que tenen... reaccionen més ràpidament, no? Però és evident que aquest model que hi plantejava, no? Aquesta hipòtesi que anem preguntant a molts experts, però Salvador, possiblement estiguis d'acord també que això que diem, no? Que ara les grans empreses de les IA sembla que estiguin volent posar el fre perquè veuen que és insostenible totalment, no?
1: Sí, a veure, això crec que és una qüestió molt complexa.
0: Molt, segur.
1: Perquè, a veure, o sigui, també el que es diu a vegades és que una mica el que volen és crear una imatge social, que el que tenen és molt poderós per guanyar-hi. Jo crec que això en part pot ser cert, però que també crec que és molt real que la intel·ligència artificial posa riscos molt greus, no només ambientals, sinó realment... O sigui, soc dels que penso que realment posa un risc existencial més profund, però no les actuals, i aquí potser està el hype, que sembla que ja dius, d'aquí 2 anys ja tinguem la superintel·ligència. No, d'aquí 2 anys potser no, però crec que anem a camí de realment de tenir alguna cosa que pugui realment destilotar-ho tot, no?
0: Sobretot perquè encara, Salvador, la que tenim, doncs, directe o indirectament ens imita molt a la nostra manera de pensar, no? I el gran canvi, o aquesta paraula que em posa molt nerviós però que es fa servir, que és el paradigma, serà quan comenci a pensar de forma diferent que nosaltres, no? I que, per tant, sigui fins i tot superi aquest 100%, no? De capacitat cognitiva, anem a dir-ne, humana, no?
1: A veure, pensar diferent... O sigui, en el fons pensa molt diferent, si se'n vol dir pensar,
0: sí,
1: hi ha discussió filosòfica, però tant és. En el fons pensa molt diferent. El problema és que ens sap imitar molt bé i d'aquesta manera enganxa.
0: Aquí
1: d'aquesta manera enganxa i crea addicció.
0: Sí.
1: I jo, això crec que és un,
0: Sí.
1: això crec que és un problema que farà encara més difícil, doncs, posar-li
0: Totalment.
1: fre, no?
0: Mira si és així,
1: Però,
0: Salvador, que

0: Onda Cero Catalunya, la teva ràdio. Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.
1: Bon dia, benvinguts a la ciutat.
0: A Onda Cero Catalunya, la ciutat, amb Míriam Frank.
1: Avui és dilluns, 12 d'octubre, Dia de la Hispanitat. Felicitats a totes les Pilars, per cert. I aquí a la ciutat ho volem celebrar recordant el bo i millor del que ens està deixant aquesta temporada. En aquesta primera hora recordarem alguna de les converses més interessants que hem mantingut amb els protagonistes de l'actualitat i anirem al teatre. Amb Juan Carlos García, el control tècnic, comencem.
0: Això és la ciutat, amb Míriam Frank.
1: Avui que volem destacar aquelles bones notícies que a l'audiència li agradarien que passessin, portem un parell d'informacions que són positives, tot i que tenen a veure amb el final de la vida. La primera és que hi ha més consciència col·lectiva sobre deixar escrites de manera oficial les últimes voluntats. I l'altra és que cada vegada hi ha més persones que volen morir dignament i que poden acollir-se a fer-ho.
2: Emma Pams, tot plegat ens ho explica el Departament de Salut, que acaba de presentar l'informe sobre el registre de documents de voluntats anticipades de l'any 2025. Durant aquest any es van registrar 52.560 documents. És la xifra més elevada des de la creació del registre de voluntats anticipades l'any 2002. Augmenta un 52%, en només en un any. En paral·lel a això, Salut ha publicat l'informe anual sobre l'aplicació de la Llei Orgànica de Regulació de l'Eutanàsia durant l'any 2025 a Catalunya. Durant aquest any, 499 persones, gairebé 500, es van sol·licitar la prestació d'ajuda per morir dignament durant l'any 2025, un 39% més que l'any anterior.
1: Cristina Vallès, bon dia.
3: Bon dia.
1: La Cristina és la presidenta de l'entitat Dret a Morir Dignament, que... Cristina, amb aquestes xifres m'imagino que us congratuleu, no?, de la situació que vivim a Catalunya amb aquests dos temes.
3: Sí, pensem que Catalunya és, dins de l'Estat, un dels llocs més afortunats per poder demanar aquests drets de final de vida, i això és una cosa que ens honora i ens omple de joia, perquè realment és un dret d'aquests que són absolutament clars, vull dir, els necessitarem tots, perquè encara que potser per l'hora i el sol que ara estic rebent no és el que toca més, però morint-nos ens morirem tots, o sigui que val més fer-ho a la primera bé, perquè no hi ha segona oportunitat.
2: Clar, separem una mica les dues coses perquè s'entengui. D'una banda, Cristina, parlem de l'èxit del document de voluntats anticipades, que això no té res a veure amb l'eutanàsia, eh? Això és un document que vostè, com a ciutadà, com a ciutadana, pot redactar davant del seu metge de capçalera, fins i tot amb la infermera, i que l'únic que fa, per dir-ho col·loquialment, és

0: deixa un escrit que no deixi el marrón a ningú quan aquí arribi al final de la vida. Deixes per
1: Exacte.
0: Escrit què vols que passi amb tu una vegada tu no puguis decidir què passa amb la teva persona, no?
1: Exacte, és només per si tu no ho pots dir-ho de viva veu el que vols i el que no vols respecte al teu final de vida. Perquè quan una persona està en final de vida no vol dir que no hi hagin coses a decidir, n'hi ha moltes. Perquè a vegades els finals de vida s'allarguen moltíssim en el nostre país i en tot el que és el món occidental. Realment és com ha de ser, perquè és que tenim una medicina que funciona, tenim uns pal·liatius que funcionen i per tant doncs, hi ha finals de vida que són realment pues, llargs. Però hi ha persones que potser no volen que sigui tan llarg perquè les seves circumstàncies de patiment o les seves circumstàncies de malaltia fan que puguin valorar que potser aquest últim mes no el volen passar d'una manera determinada, sinó d'una altra. I aquí està la gràcia del document de voluntats anticipades, que tu pots dir què vols i què no vols respecte a l'eutanàsia, però bàsicament respecte a tots els altres drets que tenim al final de vida.
0: Clar, i deia això de no deixar el marrón a ningú, perquè a vegades es dona la situació que aquest document no s'ha fet, aquella persona d'un dia per l'altre cau malalta, no pot defensar-se a si mateixa i els hi queda aquest mal de cap als fills o filles i també als sí. professionals mèdics.
1: Absolutament d'acord. El document de voluntats anticipades serveix, evidentment, perquè la persona porti fins al final el que ella considera que és els seus valors i com vol fer les coses també quan estigui en final de vida, però sobretot serveix perquè la família no hagi de decidir cosa en aquest final de vida quan realment no sap què vol la persona que està en malaltia. Moltes vegades ens fa tanta por parlar del tema de la mort que no en parlem. No en parlem i quan en volem parlar ja és massa tard. I això és horrorós, haver de decidir segons quines coses per una altra persona. Jo vaig haver de decidir per la meva mare i no ho aconsello a ningú que sense haver parlat del tema hagis de decidir qüestions com aquestes.
2: Clar, i potser hi ha gent que sí que parla el tema, però si no queden escrites aquestes últimes voluntats, hi ha decisions que el personal sanitari no pot prendre, potser, no?
1: Exacte. Hi ha gent que confon una mica, per exemple, jo ja ho he parlat amb la meva filla, uh-huh. diuen. O el meu metge ja sap de què va. Bueno, però si no està escrit i formalitzat amb una signatura i registrat a nivell de registre de la Generalitat, després el professional mèdic no té cap eina per portar a terme el que tu has deixat escrit, el que has deixat dit, només dit i no escrit. Per tant, doncs, el fer el document és el que garanteix que la teva voluntat, que tu has expressat lliurement, doncs sigui la que es faci.
0: Un document, Cristina, que es pot modificar al llarg de la vida, m'imagino.
1: Sí. Bé, no es pot modificar, sinó que s'ha de tornar a fer. Això és com els testaments aquests patrimonials. Sí. Es pot rectificar les vegades que vulguis i, a diferència del patrimonial, és un document que és gratuït. De fet, en aquest moment, tal com heu dit, es pot formalitzar davant d'un professional mèdic i, per tant, doncs no hi ha un cost econòmic. És senzillament poses, penses, reflexiones, parles amb la família, parles amb el professional mèdic si així ho vols i a partir d'aquí el redactes, vas a un cap qualsevol, el teu cap o un altre, si hi ha gent que és de mútues o de monfaces, però en el mateix cap de la Seguretat Social, demanes hora, el metge et signa el document i en el mateix lloc, a l'administració del CAP, és on tu demanes que, on sol·licites que es registri dins del Registre General de Documents de Voluntats Anticipades de la Generalitat. Vull dir, és així de fàcil. I la veritat és que estem contents per aquest augment important de més d'un 50% respecte a l'any passat, però amb nombres reals, no us creieu que sigui molta gent, això, eh?
2: Clar. De fet, aquesta que ara ens explicaves és la novetat del registre d'enguany i que explica potser aquest augment i és la consolidació de la formalització d'aquest document davant de professionals sanitaris. No sé si creieu que aquesta

0: Ha estat la clau per aquest
1: Sí,
0: 50%.
1: i tant, és exactament com ho dius. La clau ha estat en això, que es pugui formalitzar davant del teu metge o metgessa, fins i tot del teu infermer.

0: La xifra d'aquest 2025 són 44.365 documents. Aquests els que s'han fet davant del professional sanitari del centre d'atenció primària. Després n'hi ha uns altres que s'han formalitzat davant de notari i després alguns altres, molt pocs, davant de tres testimonis.
1: Sí, exacte. Per tant, si estem molt contents amb aquest augment i estem molt contents també i agraïm moltíssim la tasca no només dels professionals sanitaris que s'han implicat totalment, sinó la tasca de fins i tot dels administratius que han tingut un canvi en la seva funció i l'estan complint perfectament els administratius dels CAPs. La xifra és important, però per un país com Catalunya, el que hi hagués molta més gent, molta més d'aquest 3% que podríem arribar a ser, no?, de persones que hem signat i que hem registrat el document de voluntats anticipades, això donaria també un àmbit de seguretat en els professionals que quan et reben saben exactament què vols i què no vols. Val? O sigui que hi ha coses importantíssimes en aquest informe que ha sortit ara. Per exemple, que el nombre de centres que registren els documents de voluntats anticipades s'ha duplicat. Això vol dir que hi ha una implicació importantíssima per part dels professionals sanitaris. Això a nosaltres és una cosa que de veritat que ens sembla important. De tota manera, tingueu en compte que llocs com, per exemple, Navarra, en què van fer una campanya informativa a la ciutadania, una campanya informativa que en els autobusos, sabeu, les marquesines aquestes dels autobusos, sí, hi havia una fotografia d'una senyora que deia: tu ja has fet el document de voluntats anticipades, saps el que és? Ves al teu centre sanitari i t'informaran. Aquesta campanya va fer pujar no només el nombre de documents de voluntats anticipades, és el lloc on tenen més documents registrats en general, sinó una cosa molt important, que és que va baixar l'edat en què es feien. Clar, perquè ens trobem que hi ha moltes persones que no es fins quan són molt grans, quan estan molt, ja molt, molt, molt allò, a les últimes, que fan el document de voluntats anticipades, i per desgràcia és un document que és necessari a partir d'una edat molt jove. A partir dels 18 el pots fer, i a partir del 18, dels 18 és quan un s'ho hauria de plantejar. Sembla estrany, perquè els 18 anys realment
0: ningú
1: no estàs
0: pensa
1: per
0: en
1: pensar.
0: Està claríssim.
1: Clar, però després existeixen circumstàncies, sí, sí, per desgràcia, sí, sí, que ens hi fan posar, i són els casos més difícils. Clar. Són els casos en què ningú sap què volia o què no volia aquell jove. Evidentment, la urgència mèdica és importantíssima igualment, i es fa tot el necessari perquè aquella persona jove sobrevisqui amb les millors condicions. Però si hi ha una cosa que et deixa en una situació vegetativa i toquem fusta que no li passi a ningú, però passa, doncs hem de saber què hem de fer. I la família ja està desesperada per altres qüestions, i si a més ha de pensar què voldria, què hauria volgut aquella persona, aquell jove, doncs... I a més és que pensar en la mort està bé, quan ets jove, perquè et fa veure les coses d'una manera diferent, et dona una perspectiva diferent de lo que és el perill, de lo que és el que vols aprofitar la teva vida. O sigui que pensar en que un dia o altre s'acabarà és una cosa molt sana, i totalment, que no és agobiada, sinó que és sana. Dir, bueno, això s'acabarà, doncs anem a aprofitar-ho bé. O això s'acabarà i, bueno, vols dir que ens hem de tirar d'aquest penya-segat de cap per fer-se el xulo amb els companys? No.
0: Cristina, estem parlant d'aquest document de voluntats anticipades, però a l'altra cara de la moneda hi ha la prestació d'ajuda a morir, i és el que coneixem com a eutanàsia. Entenc que cada vegada s'hi pugui acollir més gent, més persones, també és una bona notícia, no?
1: Clar, és anar normalitzant un servei de salut més. Vull dir, nosaltres tenim un nivell prou saludable, no?, de salut pública. Som un lloc on, afortunadament, tenim una sanitat pública que funciona. Quan una persona entra en una situació oncològica, no s'ha d'arruïnar tota la família, com per exemple pot passar als Estats Units. No, no, nosaltres tenim una salut

0: pública que et protegeix. I un d'aquests serveis és que quan tu, pel que sigui, perquè tens una malaltia terrible, intolerable, que ja no pots més de dolor, o quan tu tens un patiment gravíssim que el que et dona és unes ganes de dir prou terribles, ho puguis fer. Mm-hmm. Clar, amb una malaltia tothom té clar el que és. No? El meu pare, molt estimat, per cert, va morir d'un càncer de pàncreas. I això és una malaltia greu, que sabem que té una, sobretot quan ja tens una edat determinada, no té una curació i és molt dolorós. Doncs el meu pare podria haver demanat en el seu moment i estalviar-se, tot i que va morir molt bé, després d'una sedació, però ell hagués pogut demanar-ho i no hi hagués hagut problema, per tothom ho hagués tingut clar. Una situació de patiment és una mica més complicat, però tenim tots la imatge del Ramon Sampedro. Uh-huh. Si més no, els que tenim una edat determinada. El Sampedro, que és un noi que es va tirar, no? Aquell penya-segat que dèiem, no? Sí. Va tenir un accident i va quedar paralitzat del coll cap avall.
1: Tetraplègic, sí.
0: Exacte. I després de 25 anys d'estar en llitat, i que el cuidaven molt bé i que tothom se l'estimava, etc, etc, va dir, ja en tinc prou, ja en tinc prou de que em cuidin. Això és una situació de patiment greu i que no té cura.
1: I que ningú vol patir i tampoc volem veure patir a les nostres famílies. Cristina Vallès, presidenta de l'Associació Dret a Morir Dignament, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
2: L'actualitat que t'envolta a la ciutat amb Míriam Franc.
1: Avui els portem una història que estic convençuda que tothom coneix. La gran majoria, o gairebé tothom, la recordarà per una pel·lícula que acaba de complir 60 anys. La seva protagonista, la d'aquella pel·lícula, ja en té 90. De fet, d'aquí 10 dies farà els 91. Ella és la cara visible d'un relat que abans d'arribar a la gran pantalla va ser musical de teatre, una obra que es va basar en les vivències d'una dona que un dia ho va deixar tot per amor i que més tard ho va plasmar tot en un llibre. Amb totes aquestes dades ja es podran començar a imaginar del que estem parlant, però ens ho explicarà més bé el Robert, que aquest diumenge ha pogut reviure-ho tot plegat.
3: Sí, Míriam, avui expliquem una història d'amor. I no parlo només de l'amor entre persones, parlo de l'amor a una pàtria, a uns principis, però parlo de l'amor a una cosa tan intangible com la música. I jo personalment em sento molt identificat amb la protagonista d'aquesta història, ja veuràs per què t'ho dic. Aquesta protagonista té noms i cognoms. És una dona real que es va dir Maria Augusta Cutchera. Expliquem el que li va passar. Posem-nos en situació. Míriam, imagina't que ets una dona que tens uns 21 o 22 anys, ets una jove, i que has decidit que vols ser monja.
1: Vale, d'acord. Em costa imaginar-ho, però intentaré fer l'esforç. Ja.
3: Va, fes l'esforç. Ets a Àustria, anys 20 del segle passat. Has entrat en una abadia de Salzburg perquè creus que la vida religiosa és el teu camí. Però hi ha alguna cosa que no acaba de rutllar. Ets inquieta, t'agrada la natura, la música, i potser les parets del convent et comencen a quedar una mica estretes. I un dia, després d'haver estat desapareguda durant llargues hores cantant i saltant per les muntanyes, la mare superiora t'agafa per banda i et diu: escolta, Maria, crec que aquest no és el teu lloc. Et proposo sortir temporalment del convent.
1: I on m'envien?
3: Doncs a casa d'un home que ha quedat vidu, un antic capità de la marina austro-hongaresa. Es diu Georg von Trapp. I aquí comença el problema, perquè tu encara vols ser monja, però és clar, coneixes els fills del capità i et quedes encisada. I coneixes el capità i encara et quedes més encisada. Total, que acabes descobrint que potser la vida que havies imaginat per tu, entre les parets d'una abadia, no és la vida que realment vols.
1: Ostres, quin cacau, tu.
3: No, en realitat no ho és, eh? Té fàcil resolució. Però si t'explico al final, em salto el millor de la història, que és la trama. La que explica la vida a través de les notes d'un pentagrama. Per això et deia que aquesta és una història d'amor a la música. A la nostra protagonista, és a dir, a tu, la tenen dins d'una cotilla. Primer a l'abadia, on la mare superiora l'avisa que allà no es pot cantar, està prohibit cantar. I després a casa d'aquest capità de la marina, que era un amant de la música, fins que es va quedar vidu i va emmudir ell i també va fer callar els seus fills, els que porta a toc de pito.
1: I a mi també em porta a toc de pito?
3: No, perquè tu, tot i ser una novícia una mica flasca, tens les coses molt clares i no et deixes...

deixes trepitjar. Aquí està el teu secret. El secret de la nostra protagonista és que es guanya l'amor del capità i de tota la seva família amb la tendresa i amb el so de la música.

0: Ara ja tothom sap d'aquestes parts.
1: Esclar, m'imagino que...
0: Pell de gallina, eh?
1: Sí, eh?
0: Home.
1: Tothom sap que m'estic referint a la història que explica la pel·lícula de l'any 1965 i protagonitzada per Julie Andrews sota el títol de The Sound of Music, o el que és el mateix, Sonrises i Làgrimes. La història que tots hem vist al cinema, com et deia, abans va ser un musical que es va basar en un llibre, el que va escriure la pròpia Maria Augusta Cuchera quan ja era Maria von Trapp. És una dona que va arribar a casa dels von Trapp el 1926, i aquí ja apareix una primera diferència entre realitat i ficció. No hi va anar exactament per convertir-se en institutriu dels 7 fills, sinó principalment per ocupar-se d'una de les filles, també de nom Maria, que estava recuperant-se d'una malaltia, de l'escarlatina. Però el que sí que és cert és que per qüestions d'aquelles de que el roce hace el cariño, doncs es va quedar enamorada d'aquelles criatures i del seu pare.
0: Però escolta, Robert, tu parles dels anys 20 del segle passat i a la pel·lícula, si no recordo malament, els von Trapp, un cop que ja s'han casat la Maria i el capità, fugen dels nazis abandonant Àustria. Crec que alguna data no acaba de quadrar, no?
1: Esclar, perquè aquest és un dels recursos que utilitza el cinema i també el teatre. El de comprimir 12 anys en 2 hores i mitja d'obra, com si passés tot en 4 dies. En realitat, la Maria arriba a casa dels von Trapp el 1926, fa un segle, però fugen dels nazis el 1938. I aquí hi ha l'altra pota de l'amor en aquest relat. El de l'amor propi del capità von Trapp, el de l'amor a la pàtria i el de l'amor als seus principis, negant-se a doblegar-se davant el règim de Hitler.
0: Ai, quina gran història i quantes coses hem descobert, però en realitat per què les has explicat?
1: Doncs perquè aquesta història es pot veure aquests dies a Barcelona, concretament al Teatre Apolo, a l'Avinguda del Paral·lel. Allà, Teatre Properties presenta Sonrises i Làgrimes, el musical, una adaptació de l'obra de teatre original que està basada en el llibre de la pròpia Maria von Trapp.
2: Un pastorcillo de la montaña, leio de leio de leio, lejos vivía junto a sus cabras, leio de leio de luz.
1: Aquest musical la protagonitzen en els papers principals Judy Gayan, que és la Maria, Judith Gayan, i Carlos Benito, que és el capità George von Trapp. Jo m'he pogut colar els assajos abans de l'inici de l'obra i m'han explicat algunes coses interessants sobre aquesta adaptació.
3: La adaptació ha sido maravillosa, respetando, por supuesto, esta esencia, ¿no? Porque no queremos que los personajes no respiren como respiraron en su momento. Pero sí es verdad que Silvia Villaú, nuestra directora, ha hecho una adaptación maravillosa en cuanto al ritmo, ¿no? Que fuera como más contemporánea. Es verdad que el mundo gira a unos tiempos muy rápidos y queremos que esta historia clásica, maravillosa, espectacular, que tuviera un poquito más de ritmo, incluso algunos matices de comedia que hacen que la función sea todavía más divertida, más emocionante y nos emocione a todas las generaciones que han visto la peli.
1: Li deia a la Judith Gayan que, esclar, és una responsabilitat el fet d'interpretar una persona que ha existit i que ha deixat la seva història plasmada en un llibre. Y también una responsabilidad fue un personaje tan icónico de la historia del cinema.
4: No podemos obviar que también ella hizo una interpretación sobre ese personaje, que es esa persona que realmente existió y que al final lo que estamos haciendo es adaptarlo constantemente para que siga siendo actual y siga estando en el punto concreto, pero claro, evidentemente esa, bueno, pues siempre tienes eso en la cabeza del trabajo que ella hizo y que lo hizo muy maravillosamente y claro que sí.
1: Míriam, jo i la tarda vaig anar a veure el musical al Teatre Apolo de Barcelona, ple a vessar, per cert, l'Apolo
0: sí,
1: aquest diumenge, i encara hi seran una setmana més, així que tenen temps d'anar-hi, han d'anar-hi. I saps qui hi havia al teatre, Míriam? Sí. Em va provocar tendresa, perquè hi havia una senyora al meu costat que la seva filla li va dir: "Verdad que valia la pena venir?"
0: Ai.
1: És aquella dona que avui deu tenir uns 80 anys o 70 llargs.
0: Li feia mandra, potser,
1: i que li feia mandra, a casa. I que era la nena que va veure Sonrises i Làgrimes ara fa 60 anys, quan era, això, una marreca. Però també hi havia altres generacions.
4: Bueno, realmente tenemos público de todas las edades, porque creo que al final lo que estamos contando es una historia que no puede pasar desapercibida porque sigue siendo real y sigue siendo actual.
3: La generación que vio esta película rodeada de toda su familia y todos pendientes de la televisión, como se hacía antiguamente, vienen aquí, se emocionan y viven, bueno, y se reencuentran con esta historia. Y sin embargo, las nuevas generaciones, pues se emocionan con estas canciones, que podéis escuchar un ejemplo claro, de tal forma que en el teatro se van a reencontrar todas las generaciones.

0: un moment màgic perquè és la unió del pare amb els seus fills que es retroba, no? Després de molt temps de tenir-los en l'oblit. Sort que la Maria li diu, no te olvides de tus hijos. Bé, aquest és el moment que emociona més, però el que tothom espera en realitat és aquest.
1: Don estrato de baró, selvàtico animal.
0: Sí, ens ho sabem tots, no?
2: Estem tornant a la infància,
1: sí. Denota possession, far es lejos en inglés, sol ardiente.
0: Aquesta, com et deia a l'inici, és una història sobre l'amor. L'amor entre persones, l'amor a una pàtria i l'amor sobretot, sobretot a la música.
3: El amor y las buenas intenciones. Creo que María se encuentra un panorama que al principio le cuesta entender, pero siguen hablando en su idioma. Siguen en el momento en que ella se puede comunicar con la música y en el momento en que ella empieza a conectar a través de la música también con el capitán, empiezan a hablar el mismo idioma. Yo creo que, por supuesto, el amor y esos sentimientos positivos hacia todo lo que quieres hacer y que puedas expresarlo a través de la música, que siempre es como darle un plus, es como hablar cantando, siempre es hablar intentando comunicar aún más. Entonces, claro, al final es un cóctel maravilloso.
0: Doncs si volen gaudir de dues hores i mitja de bon teatre musical, han d'anar a l'Apolo, al Paral·lel de Barcelona, a veure Sonrises i Làgrimes. I recorda, Míriam, que les parets de l'abadia mai no han de ser refugi per a no enfrontar-te a la teva realitat.
2: Totalment d'acord.
0: De qualsevol abadia.
2: Ara no sé per què m'està dient. No, o indirecte.
0: La mare superiora li diu, quan la Maria
2: torna
0: li diu, no.
2: T'estàs amagant d'una cosa.
0: No t'has d'amagar, has d'afrontar-la. A la vida s'han d'afrontar les coses.
2: Totalment. Encara me'n recordo del dia que vaig tornar de classe i la meva mare em va dir, tinc una sorpresa per tu. I era un VHS de Sonrises.
0: Oh, que maco!
2: I encara me'n recordo de la il·lusió que em va fer.
0: Ah, sí?
2: Perquè era una pel·lícula que m'encantava.
0: Em pensava que t'havia preparat un vestit de monja.
2: No. Bueno, que te'l portava perquè portava l'uniforme del col·le.
0: Creus de monges?
2: Que maco, anirem a veure Sonrises i Làgrimes.
0: No hi ha monges com aquestes, no? Al teu col·le, com la Maria? Tan maques no.
2: No.
1: Selvàtico animal, mi denota possessió.
4: La ciutat, de dilluns a divendres de 12 a 20 a 2 de la tarda amb Míriam Franc.
2: L'Ajuntament de Barcelona repartirà a partir de la setmana vinent el bonus consum, els vals de descompte destinats a la ciutadania, una iniciativa que té com a finalitat impulsar el comerç local i de proximitat entre els establiments i botigues en els barris de la ciutat catalana.
5: Serà a partir del dimarts de la setmana vinent, és a dir, dia 13 d'octubre, quan els ciutadans que ho desitgin podran registrar-se per rebre aquests bonus, que són, com deies, vals de compra per un import de 10 euros que es poden utilitzar en compres en comerços de proximitat sempre que tinguin un import igual o superior a 30 euros. Aquesta iniciativa ja es va impulsar l'any 2021 per recuperar la caiguda de vendes després de la pandèmia i enguany tindrà dues fases, una primera tongada aquest mes d'octubre, com diem, i una segona després de les festes nadalenques. S'estima que les dues fases tinguin un impacte estimat de 12 milions d'euros al sector comercial i l'Ajuntament inverteix un total de 4 milions d'euros. Un 92% anirà destinat al finançament directe de les ajudes als comerços i la resta a les despeses de gestió de la iniciativa.
2: Màxim López, gerent de Comerç, Restauració, Alimentació i Mercat de l'Ajuntament de Barcelona. Què tal? Bon dia.
6: Hola, bon dia.
2: Ho hem explicat a grans trets, però expliquem-ho millor. Com funciona aquest bonus consum i a quines condicions està subjecte?
6: Molt bé, doncs com heu dit, a partir del dimarts que ve, el 13 d'octubre, els ciutadans de Barcelona, majors d'edat i que siguin residents i així ho declarin en el full d'inscripció, poden adherir-se en aquest projecte a través d'una pàgina web que està a la web de Barcelona, Bonus Consum, I això els donarà la possibilitat de tenir un, dos o tres bonus consum per poder comprar en els comerços de la ciutat. En tot cas, ja en aquest moment està actiu el registre de botigues i, per tant, les botigues de la ciutat de Barcelona de petit i mitjà comerç, és a dir, aquelles botigues de menys d'una facturació elevada, amb un número de treballadors concret, i que tinguin la seu social, la seva empresa a Catalunya, doncs, també ja poden adherir-se en aquest procés. En aquest moment ja s'estan registrant. Ja tenim a prop de 500 botigues de la ciutat registrades en el sistema. A partir d'aquest punt, el ciutadà, com he dit, pot adherir-se al procés, pot, li arribarà un primer bonus. Aquest primer bonus pot consumir-lo en aquests locals que, i establiments que estiguin adherits a la campanya, sempre per una compra mínima de 30 euros. Si això fa abans de 15 dies, que el bonus en principi té una durada d'un mes, bueno, pues, per activar i per incentivar que la gent ho faci, no es quedin els bonus consum en dies sense utilitzar, pues, té un petit premi, que és un altre bonus consum de les mateixes condicions que podrà descanviar en aquestes botigues. I si això finalment ho ha fet en dues botigues del barri, perquè com deien, aquesta campanya té una doble finalitat, arribar després de totes les despeses que suposa el setembre, pues, ajudar les famílies amb aquest suport en la seva despesa diària, però també del suport del comerç de barri, del petit comerç i local, pues, si ho fa en aquests dos bonus de les ha pogut consumir en botigues del seu barri, pues, podrà obtenir un tercer bonus. Això és la primera fase, que és aquesta campanya que obrim ara previsiblement fins a aquest mes d'octubre i abans que arribi la campanya de Nadal, i una segona fase que estarà després de les rebaixes, allà al gener, doncs hi haurà una altra segona fase que també tindrà aquestes mateixes condicions.
5: Per deixar-ho clar, Màxim, no hi ha cap restricció ni cap requisit especial, no? Vull dir, està obert a tota la ciutadania, no?
6: La ciutadania és major d'edat i resident a la ciutat de Barcelona.
5: Vale, i l'aspecte aquest de la compra del barri que ens explicaves, del comerç del barri propi, entenc que es fa a través del registre de la web, tu has de posar la teva adreça postal, no?
6: Exacte, la teva adreça postal, te dona l'opció de ensenyar quin és el barri on vius, el selecciones, i això, si al final ho has fet, és a dir, pots tenir un, dos, això és un premi més, és un tercer bonus. Si ho has fet en dues botigues, que també les botigues a través de la seva adreça estan identificades en el barri de proximitat, doncs tindràs dret a un tercer bonus.
2: Com explicaves, aquests vals no es poden utilitzar a tots els comerços, ja que hi ha hagut aquest procés previ d'inscripcions per part dels comerciants. A mi m'agradaria saber com pot el ciutadà saber quins són els comerços on podrà utilitzar aquest bonus.
6: Molt bé, doncs això la primera, ara s'estan identificant els comerços. Al moment que estigui actiu el dia 13 la possibilitat de baixar-te el bono i consumir-lo, la pròpia web de l'Ajuntament de Barcelona hi haurà un directori de les botigues en què podràs seleccionar per proximitat o per tipologia allò que vols buscar, o per nom, si vols buscar una botiga concret que és la teva de confiança, quines són les botigues que estan adherides, i a part d'això, totes les botigues que s'adhereixen s'identificaran en la seva porta, és a dir, no necessites anar per sistemes digitals, sinó passejant pel teu barri o per el lloc de treball o per on facis la teva compra habitual, les botigues en la seva porta podran identificar-se a través d'un segell de bonus consum.
2: Deies que ja teniu com unes 500 botigues registrades, si no he escoltat malament. No sé si hi ha algun barri que destaqui més que d'altre.
6: Bueno, és bastant, bastant semblant, perquè això és un projecte que estem marcat, com sabeu, estem en aquest any, en l'any de la capitalitat europea del comerç local. Barcelona és capital en aquest sentit, i això marca en tota una sèrie de projectes de recolzament al comerç i de plantejar el futur del comerç de la ciutat. Un dels projectes que hem definit col·laborativament amb tot el teixit associatiu del comerç de la ciutat ha sigut aquest. És un projecte molt esperat, perquè va tenir èxit el 2021, i és un projecte que estava molt esperat, l'hem pogut definir, i com ho hem treballat amb ells, ells també estan treballant en aquest moment, fent difusió en tots els eixos comercials i en el seu abast i en les associacions sectorials, els gremis, també estan treballant per poder fer aquesta difusió entre

0: entre el comerç. Per tant, de moment està sent bastant equilibrat el desplegament a la ciutat, però encara queden dies, eh? En una setmana, ja et dic, ahir vam obrir l'obertura i les primeres hores teníem 200, i avui, més o menys a les mateixes hores, ja en tenim 500.
1: Déu-n'hi-do al creixement. Suposo que d'aquests 500 la majoria són petits comerços que no acostumen a tenir comerç online, però no sé si ho heu restringit específicament, que la compra ha de ser presencial o també es pot fer per internet.
0: No, està clar que la base de la activitat del comerç de la ciutat, del petit i mitjà comerç de la ciutat, és el contacte personal. Poden tenir línia de comerç digital, però el que es vol és que la persona tingui l'experiència de compra i compri en aquella botiga de confiança, que coneix la cara del botiguer i que ell li expressa el millor que pot comprar. Per tant, el que es prima en aquest sentit és la compra presencial. El bonus el pots portar en el teu mòbil o imprès en paper, però has d'anar a la botiga i comprant en allà, llavors allà la botiga et fa el procés de descompte.
2: La campanya, com dèiem, va destinada a potenciar aquest comerç de proximitat, però també l'objectiu, ho explicaves al principi, és ajudar la ciutadania, per poc que es pugui, davant de la derivada inflacionista del mercat. Em recorda una mica el val escolar, no?, que també ens ajuda els pares a començar el curs.
0: Exacte, jo crec que tots aquests... Cada procés és segurament una gota en el mar, no? Però conjuntant totes les actuacions que estan fent les administracions en determinats moments, no? Pues això va facilitant a la globalitat de les famílies, no perquè tinguin un nivell de renta o un altre, sinó la globalitat, aquest esforç que han de fer en determinats moments. El bonus escolar ha partit en el començament del curs, bueno, ara arribem nosaltres en la compra quotidiana i segurament hi haurà més processos en aquest sentit. I ja et dic, aquesta és una primera fase que després de les rebaixes que torna a ser, i el Nadal, que torna a ser un moment complicat, tornem a donar un petit suport. Pensem que, com és tard, és en principi per les persones adultes, no? Però en una família no són 30 euros d'estalvi, no? Poden ser 60, 90, depenent de la composició d'aquella família. Per tant, pot arribar a ser una ajuda rellevant.
1: Màxim.
0: I també volia remarcar, perquè digues, això també és un debat, és que estem parlant de tot el comerç, i això és així, és els comerços, des d'aquells que venen béns i béns, però també són els que ens proveeixen serveis, no? Les perruqueries, les bugaderies, els veterinaris, no? Vull dir que aquest comerç també està incorporat, i també com a novetat en aquesta campanya, ja sabeu que a Barcelona tenim una xarxa de mercats municipals, perdoneu que també parli una mica del meu llibre, i en què tenim 40 mercats municipals, 40 edificis, 43 mercats, però 40 edificis, i també ells s'estan adherint al procés, i per tant també la compra de producte fresc i no alimentari, que també en tenim en els mercats, també podrà fer-se en aquests establiments dels mercats municipals, que són gairebé 2.000.
2: Doncs queda dit, Màxim López, gerent de comerç, restauració, sí, alimentació i mercat de l'Ajuntament de Barcelona. Moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho.
0: Gràcies a vosaltres per poder-ho donar informació concreta a tothom.
3: L'actualitat que t'envolta a la ciutat amb Míriam Franc.
2: Us heu preguntat alguna vegada què passa amb tot el que acceptem a internet? Què són les cookies i per què les fan servir les empreses? Doncs de tot això ens fa reflexionar Rowan March, El consenso, la primera novel·la del periodista Jaime Novo. Jaime, què tal? Muy buenos días.
4: Muy buenos días, qué ilusión estar en Onda Cero contigo. Gracias, Miriam.
2: Compañero de Onda Cero, sí, ¿cómo podemos decir?
4: 21 años en Onda Cero, en Madrid, sí.
2: Pues encantada de tenerte aquí en Barcelona, en la ciudad. Oye, Jaime, podríamos decir que este libro es una distopía sobre los riesgos que corremos cada día, ¿eh?, cuando damos estos permisos al algoritmo. Y es una cosa que todos hacemos.
4: Sí, aceptar cookies, ¿no?, y términos de uso y condiciones, cada página luego lo llama de una manera. Esto es realmente es una cosa muy útil para las páginas web y para todos, porque ellos así adivinan, sin tomar más datos que lo que hacemos en internet, de saber por dónde pasamos el ratón, cuánto tiempo estamos delante de una foto o dónde pinchamos, ¿no? Esto es muy útil para mejorar la experiencia una vez cuando vuelvas a entrar a la página web. Pero claro, estos son datos que se van almacenando. Y entonces, con esa idea en la cabeza, nació un poco toda esta distopía.

0: Molt bon dia a tothom, sigueu benvingudes, sigueu benvinguts a una nova edició de Nits de Ràdio, si és ara quan us esteu incorporant a la sintonia d'Onda Cero Catalunya, perquè ja estem iniciant, ara sí, ara ja ens hi posem, perquè ja el festivo s'ha acabado, eh? Ara ja ens hem de posar aquí laborables, eh? Perquè el dia com a tal ja és dimarts 13, sí, martes i 13, dimarts sí. 13 d'octubre de 2026, David Morales, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Martes i 13, bueno...
1: Bueno, ¿qué tal la empanadilla?
0: Claro, exactamente. En Canna de noche.
1: En Móstoles.
0: En Móstoles. Yo estaba haciendo la mil en Móstoles cuando mi hijo, que una maravilla. Es la. Bueno, tantas genialidades van tenir que es maravillosa. Com un sketch ja forma part de la cultura popular, no? I algú va a Móstoles i pensa en les empanadilles, no? I això em sembla meravellós i em sembla absolutament fascinant. També ens parla de com era un poder com a tal el fet de sortir en televisió, no? L'altre dia també els hi escoltava en una entrevista, no? Alguns membres de, algun, bueno, del que eren el tricicle, com els hi va canviar sortir a l'1, 2, 3, quan van fer el mític gag de Soy un truán, soy un señor, que bueno, ells anaven fent alguna obreta de teatre, anaven començant, anaven fent, però que els hi va canviar la vida, no? De cop i volta tothom els coneixia pel carrer, etc. No? I bueno, gràcies a això, és a dir, la influència de que ho veia tothom. No? Ara la televisió ha minvat, ens hem repartit més, no? Tots, entre els mitjans que ja estàvem i sobretot les xarxes socials, que tenen molta presència. L'altre dia parlàvem precisament amb una experta que ens explicava com les xarxes socials, i en especial TikTok, doncs poden, són maneres de que els hi entrin missatges de cara a les eleccions que tindrem doncs d'aquí unes setmanes. Per tant, bueno, tot això que va canviant i que va influint. Però què podem dir, David, dels dimarts 13? Bueno, no, dels dimarts 13 no, dels 13 d'octubre.
1: Dels 13 d'octubre, que algun dia, en alguns anys, cauen en dimarts.
0: Cada 6-7 anys passa això.
1: Exacte. Doncs mira, avui tenim que és el Dia Internacional per la Reducció del Risc de Desastres. També tenim que és el Dia Mundial de la Trombosi. És el Dia Internacional del Llenguatge Clar. I això ve d'una resolució que va signar en Barack Obama el 2010. Ho va fer el 13 d'octubre, quan era president dels Estats Units, que va escriure la Plain Writing Act, l'acte d'escriptura simple, per obligar els ens administratius federals a incorporar una metodologia en la redacció de textos que fes que tothom els pogués entendre, que no siguessin enrevesats. És una cosa que cada vegada s'hauria d'aplicar més. Sí, en alguns casos ja es fa, eh? Per exemple, a la Generalitat de Catalunya és obligatori l'ús d'aquest llenguatge simple cada vegada més. I de fet, tenen un llibre d'estil per aplicar-lo. Tenim també que avui és un dia que ni tu ni jo celebrarem, David, perquè és el dia sense sostenidor.
0: No.
1: A veure, que podríem,
0: sí,
1: si volguéssim.
0: Tècnicament hem anat sempre sense sostenidor. Tècnicament el celebrem tots els dies. Però, clar, això imagino parteix de tenir la llibertat, no? De que qui el vulgui dur el dugui, qui no, i que cadascú doncs, pugui fer una mica amb el seu cos el que vulgui. S'entén aquesta llibertat totalment.

0: I també tenim que avui és el Dia Internacional de posar-se un vestit, de posar-se allò un traje.
1: Val.
0: Cada 13 d'octubre doncs, hi ha persones que es vesteixen de gala i tot això sorgeix d'un episodi de la sèrie de televisió.
2: T'ho anava a dir. Com vaig conèixer
0: la vostra mare?
1: Sí. Anava a dir, això és del personatge del que... Bueno, ja des del primer capítol anava dient Sweet You, posa't un tratge, no? Entratge't seria el d'això. I mira, doncs té molta gràcia. Quants dies provenen de sèries nord-americanes?
0: Sí.
1: Que bo, que fantàstic.
0: També tenim que avui és el Dia Mundial dels Cacauets.
1: Ah, mira.
0: Mira, molt a favor.
1: Sí.
0: Molt a favor. Sempre allò que en aquell moment que vas a prendre alguna coseta,
1: sí,
0: dius,
1: sí,
0: mira, em prenc un refresc, sí, i uns cacauets sempre entren.
1: És impossible menjar només un, no? És a dir,
0: sí,
1: tu pots passar mesos sense menjar cacauets i que no et vingui al cap de dir, ai, tinc, necessito cacauets. No, ara et posen un bol allà, i picaré un cacauet de cop i volta, ja, i em portes 4 o 5 i agafes engrapats, ja no agafes, no, és com les crispetes, ja, comences d'un en una i després són grapats, el que et doni de si la mà per agafar-ne, boníssims, oh.
0: Anem cap a dies nacionals, perquè mira, avui al Japó us comento que és el Doi Taikomatsuri, que és un festival que es fa per desitjar una bona collita.
1: Fantàstic.
0: És maco, això.
1: Molt bé.
0: I si anem cap als Estats Units, mira, avui tenen el Dia Nacional de Transferir Diners als Teus Fills.
1: Bueno.
0: Els fills avui molt, molt agraïts.
1: Molt, sí, avui. Papa, t'has recordat de quin dia és avui? Sí, home, el de transferir diners i pagar l'impost de donacions.
0: Exacte,
1: perquè
0: no se n'ha sabent hisenda.
1: Mare meva. Però espera, t'ho dono així, que amb bitllet, que si et faig un bízum ja em reclamen diners, mare meva.
0: També tenim que avui tenen un dia gastronòmic, que és una celebració que prové de la cuina britànica. I és que és el Dia Nacional del...
1: Nacional, no, t'ha quedat molt bé.
0: S'ha
1: quedat molt bé.
0: El Dia Nacional del Pudding de Yorkshire.
1: Toma.
0: Que jo m'he alarmat una mica.
1: Sí, home, aquí està.
0: Perquè he pensat en les meves dues nebodes peludes, no, que dic sempre, les gossetes de la meva germana, que són Yorkshire, i he pensat, home, no.
1: És com Perrito Caliente, no? Que dius, ai...
0: Que a veure, que si jo hagués de fer pudding de Yorkshire amb les dues gosses de la meva germana, em quedaria amb gana.
1: Sí, sí.
0: Són molt petitones.
1: Molt...
0: Però no, en aquest cas és la localitat de Yorkshire.
1: Val,
0: I és un... És un platet que és com una mena de tartaleta, per dir-ho d'alguna manera.
1: Sí,
0: així queda com infladet, una massa inflada i, s'aprofita la massa i el greix sobrant de la cocció de carn.
1: Molt bé.
0: Sí. I tenim també un altre dia nacional gastronòmic. És el Dia Nacional dels M&M's.
1: Home, escolta, jo no sé com no hem pensat avui en venir a fer-ho amb 50... Aquest tampoc pots parar. Ara estic pensant, els M&M's duen cacauet a dins, no? Ara tinc el dubte.
0: Ai, ara em fas dubtar, eh?
1: Sí, perquè dic, seria com ajuntar-ho amb el dia del cacauet i ficar M&M's, si duen cacauet, dins d'un pudding de Yorkshire, seria una mica englobar tot el dia i comunicar-ho amb un llenguatge clar, doncs pràcticament, desitjant una bona collita al Japó, tindríem una mica el resum del dia.
0: Hi ha alguns que sí i alguns que no.
1: Val.
0: Són com els pimientos del padrón.
1: Molt bé, molt bé. Doncs els que sí, els que duen cacauet, avui és el súper el seu dia. Eh?
0: Sí, hi ha les botigues M&M's. Jo
1: sí,
0: crec que aquí en el nostre país no n'he vist cap, però al Regne Unit, a Londres, per exemple,
1: sí,
0: o als Estats Units, a Nova York,
1: sí.
0: Aquelles que tenen uns tubs on els tenen o bé barrejats amb colors
1: o bé
0: cadascun d'un color diferent i pots anar amb una bossa i anar omplint allà en els diferents dispensadors. I a més són molt xules aquestes botigues. Per dintre la decoració que tenen és molt xula.
1: A nivell de colors i d'estètica és meravellós. Sí, sí. Jo m'ho menjaria tot allà.
0: Tot.
1: O sigui, jo obriria la boca i aniria agafant de tot. Mare meva, que bo. Oh. Bueno, doncs anem amb els sants. Va. Sant M&M, deu ser, o Sant Cacauete. No,
0: però tenim sants molt xulos avui. Avui és Sant Teófilo de Antioquia. És Sant Florencio de Tesalònica, tenim els sants Fausto, Genaro i Marcial de Córdoba, tenim que és Sant Lubencio de Covern, Sant Rómulo de Génova, Sant Venancio de Tours, Sant Leobono de Sardegna,

0: l'Anyac ostres, a veure si ho dic, Sant Comgano. Bueno, aquest seria més de Conguito,
1: de Conguito,
0: no?
1: Conguito, sí, ho he pensat també. O que s'ha quedat con ganes, saps? Sí. Que s'ha quedat...

tindria un és alert d'aquests que arriba a tot arreu, vulguis o no vulguis. Ara el David ens explica d'altres històries interessants i anem amb l'entrevista del dia per seguir-vos acompanyant fins a les 6, tot fent nits de ràdio. Seguim.

0: Imagineu que sou Woody Allen. 1982, i que el vostre estudi Orion Pictures us diu: mira, el teu darrer projecte, Zelig, encara no està a punt perquè els efectes especials donen molta feina. Necessitem alguna cosa i la necessitem ja. La resposta d'Allen va ser escriure el guió d'una pel·lícula en només dues setmanes i tenir-la a cinemes un any abans que Zelig. Ho dic per si algú pensava que els clàssics sempre neixen amb anys de reflexió darrere. I és que avui parlem de A Midsummer Night's Sex Comedy, la comèdia sexual d'una nit d'estiu.
1: Ghosts, little spirits or pixies, I don't believe in
2: them. All that ghost talk makes me nervous.
3: A Midsummer Night's Sex Comedy.
4: I believe in science and sex and sex.
5: Can there be love without sex?
6: Sex alleviates tension and love causes it.
1: Nothing is real but experience.
0: Comencem amb una primera ironia bonica de la història. La pel·lícula que avui recordem com la comèdia sexual d'Allen va néixer literalment com a tapaforats de calendari. El mateix Allen ha explicat que, en realitat, la idea original no tenia res de còmica. Volia fer un drama d'aire chekhovià, sobre relacions perdudes i oportunitats desaprofitades. Però en algun moment del procés es va adonar que aquella reunió d'estiu amb la lluna platejada i els animals fent companyia als personatges demanava a crits un tractament en clau de comèdia, deixant la seriositat com a rerefons. I un cop hi va entrar, diu, l'escriptura li va sortir sola. La trama, situada al 1906 a l'estat de Nova York, reuneix tres parelles en una casa de camp un cap de setmana. L'inventor excèntric Andrew, l'Allen, la seva dona Adrian, interpretada per la Mary Steenburgen, el filòsof Leopold, encarnat per José Ferrer, i la seva jove promesa Ariel, i el metge faldiller Maxwell amb la seva infermera Dulcy. Com és d'esperar en una comèdia d'aquest gènere, els vells amors es reactiven, en sorgeixen de nous i tothom acaba escapolint-se a esquenes de tothom. I com en tota bona farsa d'embolics, n'hi ha per tots els gustos. Hi trobem un duel a punta de fletxa, un intent de suïcidi que surt malament i fins i tot dos personatges que per pures casualitats de la vida tornen de les seves escapades nocturnes amb la mateixa excusa exacta, que s'havien quedat adormits a la banyera.
7: Fantasmes, espectros y duendes? No creo en ellos. ¿Y usted, señor Fox?
8: No, señor.
7: Me sorprende con lo que le gustan los galimatías metafísicos.
8: No me refería a fantasmas o espectros, señor.
7: Nada es real salvo la experiencia. Aquello que se puede palpar, saborear o comprobar de alguna forma científica. Jamás se deben confundir hechos cualitativos notables por su similitud de propiedades con las sustancias fijas. Señor Snell, como ya falta muy poco para las vacaciones de verano, le agradecería que permaneciese despierto hasta que termine la clase.
8: Disculpe, señor.
9: Debo entender que, en su opinión, la metafísica no merece ser considerada seriamente.
7: Como ya manifesté claramente en mi último artículo, los filósofos metafísicos son hombres demasiado débiles para aceptar el mundo tal como es. Sus teorías en cuanto a los llamados misterios de la vida no son más que proyecciones de su propia intranquilidad.
0: I ara l'anècdota de càsting més sucosa de totes. El personatge d'Ariel estava escrit pensant en Diane Keaton, habitual col·laboradora de Woody Allen, però Keaton estava enfeinadíssima promocionant Reds i preparant Shoot the Moon, així que el paper va acabar a les mans de Mia Farrow, en el que seria el primer d'un total de 13 films junt amb Woody Allen. 13! Una de les col·laboracions actor-director més llargues del cinema americà. I tot va començar perquè la primera opció tenia l'agenda plena. La cosa, però, no li va anar del tot bé a Mia Farrow. Més endavant, ella mateixa va reconèixer que Woody Allen va ser massa laxa durant el rodatge, deixant-la una mica perduda amb el personatge. I el mateix Woody Allen ho ha corroborat, això. El resultat es nota a la pantalla i la indústria també va adonar-se'n. Mia Farrow va acabar nominada al Razzie a pitjor actriu, l'única vegada que una pel·lícula de Woody Allen ha rebut una nominació d'aquests premis tan poc desitjats. I ara...

0: era La Gran Perla. José Ferrer, que interpretava el distingit filòsof Leopold, va ser víctima d'una broma de les bones. Dustin Hoffman es va presentar al rodatge maquillat i vestit com a Dorothy Michaels, el seu personatge Tutsi, que es filmava en paral·lel aquell mateix any, i li va començar a fer la conya a tirar-li la canya. Ferrer, tot un cavaller, la va rebutjar educadament, sense tenir-li la més remota idea que en realitat estava parlant amb un actor disfressat.
1: És una muchachita preciosa, ¿verdad?
2: ¿Quién?
1: Dulce, la invitada de Maxwell. ¿Por qué? ¿En quién estabas pensando tú?
2: En ella, claro, es adorable, ciertamente lo es.
1: ¿Pero qué ha cruzado por tu mente hace un segundo?
2: Nada, ¿por qué?
1: Verás, anoche cuando se te cayó ese vaso y subí con la escoba, estabas sentado en el borde de la bañera mirando al vacío.
2: Estaba cansadísimo.
1: ¿Conoces a Ariel Weymouth?
2: ¿Cómo iba a ser posible que yo? Claro que no. Quiero decir que... Oh, vamos, no seas tonta, Adrian.
1: Es una libre pensadora y muy atrevida, ¿verdad?
2: ¿Quién? ¿Ariel Weymouth?
1: No, Dulce. Da la impresión de que irradia vibraciones animales.
2: Bueno, es enfermera y claro...
1: No todas las enfermeras son tan provocativas.
2: Pero conocen muy bien el cuerpo. Saben exactamente cómo funcionan todos los órganos. Por eso son maravillosas.
1: Quizá debería pedirle que me dé clases.
2: Seguro que estaría dispuesta a contestar cualquier pregunta que le quisieras hacer.
1: Oh, lo decía en broma. ¿Crees que necesito esas clases?
0: Una de les curiositats més bèsties de la producció és que aquest film es va rodar pràcticament a la vegada que Zelig. Com que Sex Comedy depenia molt de la llum natural i les escenes exteriors, Allen va organitzar el calendari per filmar Zelig, tècnicament més complex, en blanc i negre, mentre s'esperava que el sol estigués en el punt adequat per les escenes d'estiu d'aquesta pel·lícula. El problema és que la producció es va allargar més del previst per les dues bandes i fins i tot va acabar xocant amb el rodatge de la següent pel·lícula de Woody Allen, Broadway Danny Rose. La solució per disfressar que l'estiu ja s'havia acabat? Pintar les fulles dels arbres de verd. Sí, sí. En Woody Allen reconeixeria després que, tot i que en aquell moment li semblava un repte físic estimulant, amb el temps, va decidir que pensar en dues pel·lícules alhora era massa feina. Al darrere de la càmera hi tenim a Gordon Willis, el llegendari director de fotografia del Padrino i Annie Hall, conegut per portar la foscor cinematogràfica fins als seus límits i per inspirar generacions posteriors d'operadors de càmera. Aquesta era, de fet, ja la sisena col·laboració entre Willis i Allen, una aliança que havia començat amb Annie Hall i que culminaria anys després amb La Rosa Porpra del Caire. La crítica especialitzada ha destacat que, encara que la pel·lícula no estigui entre les millors de Woody Allen com a guió, és visualment preciosa, això sí. La primera meitat, plena de llum natural i paisatges que recorden els plans amplis d'Annie Hall, i la segona ja de nit, amb aquells contrastos foscos tan característics de Willis, coincidint precisament amb el moment en què la trama es posa més seriosa. Una bicicleta voladora pedalejada pel mateix Woody Allen, una esfera metàl·lica que projecta visions del passat i del futur, els enginys de l'inventor protagonista donen peu alguns dels moments visuals més curiosos del film.
1: La luz en verano es tan hermosa a esta hora, ¿verdad? Me encantan los días largos. A mí también. Me hace recordar la época de mi niñez.
3: Era estupenda. Época de sueños.
1: Sí. Siempre soñando con el amor.
3: Yo también.
1: ¿Crees que cuando dos personas están enamoradas siempre tienen que expresarlo físicamente?
3: ¿Quieres decir...? No, no entiendo. ¿Quieres decir que si un hombre puede desear a una mujer apasionadamente sin estar enamorado de ella?
1: No sé. Uno se hace un lío cuando intenta analizarlo, ¿no te parece? Dime, no quisiera parecerte atrevida, pero te ha resultado difícil. Bueno, ya me entiendes. Recién salida de un convento, con tu pureza intacta, decidirte a compartir el lecho con Leopoldo antes de la boda.
3: Yo, no demasiado difícil.
1: Ojalá yo hubiera sido tan valiente.
3: Es curioso. Siempre me había considerado una mujer moderna. Y luego veo a alguien como la enfermera Dulce.
1: Sí. Según he oído, sabe cómo funcionan todos los órganos y exactamente lo que hay que hacer.
3: Creo que los hombres aprecian a las mujeres vigorosas.
1: ¿Ah, sí?
3: Y a las jóvenes. Esta preciosa luz de verano no dura siempre.
0: La banda sonora utilitza sobretot peces del compositor romàntic Felix Mendelssohn, el mateix que ja havia musicat la versió del 1935 del Somni d'una nit estiu de Max Reinhardt. Un detall que connecta directament el títol de la pel·lícula amb Shakespeare, encara que la trama en realitat estigui més inspirada en Somriures d'una nit d'estiu del suec Ingmar Bergman i en La regla del joc de Jean Renoir. De fet, aquesta va ser també la primera pel·lícula en utilitzar el tipus de crèdits que avui associem automàticament amb Woody Allen. Lletres Windsor Light Condensed sobre fons negre amb el repartiment ordenat alfabèticament. La pel·lícula es va estrenar el 16 de juliol del 1982 en 501 sales nord-americanes, on va recaptar uns 2,5 milions de dòlars al cap de setmana d'estrena, una mitjana modesta per sala, i va acabar embutxacant just per sobre dels 9 milions de dòlars en tota la seva exhibició. Un èxit comercial discret, ni gran ni petit. A Rotten Tomatoes es manté avui en un 74% d'aprovació, amb un consens que la descriu com una comèdia lleugera i divertida, tot i no ser el millor de Woody Allen, mentre que a Metacritic es queda en una puntuació mitjana basant-se en una dotzena de crítiques de l'època. Però no tothom hi va quedar igual de satisfet. Roger Ebert li va donar només 2 estrelles de 4. Trobava a faltar una idea clara que en guiés el to i lamentava que arribés tan poc després de 2 obres mestres com Annie Hall i Manhattan. Gene Siskel hi va ser una mica més tou, qualificant-la de pel·lícula agradable encara que poc consistent. El New York Times va dir, amb una metàfora ben trobada, que Allen semblava algú parlant amb fluïdesa però de manera formal en una llengua que no és la seva. I el Washington Post, directament, va dubtar que hi hagués cap química sexual real entre els personatges en una pel·lícula que, recordem, es diu comèdia sexual. Pauline Kael, des de The New Yorker, hi afegia que la cosa prometia esclatar en algun moment, però que mai no arribava a passar res de gros.
4: Mirad eso. ¿Verdad que es fabuloso?
5: ¡Funciona!
4: ¡Funciona!
6: ¡Ya estuvimos nadando!
7: ¡Es el arroyo!
8: ¡Es un hombre!
9: Es Andrew. No, es Maxwell.
10: Dios mío, mirad eso.
9: No, es Andrew. No, no es ninguno de los dos.
11: Bueno, ¿pero qué está haciendo?
12: Parece que está esperando a alguien.
13: ¿A quién espera?
14: A una mujer, ¿a quién sino?
15: Supongo que ella le ha dejado plantado.
16: ¿Estamos viendo el pasado?
17: ¿O el futuro?
18: Esa es una ilusión óptica.
19: Mirad, ella lleva un vestido veraniego.
15: ¿Quién es ella?
20: No se distingue, están hablando.
21: ¿Por qué no la besa?
16: Sé que quiere hacerlo.
20: Pues ¿por qué no lo hace?
22: Porque es demasiado tímido.
23: Ella está deseando que lo haga.
20: Es cierto que lo desea. Mirad, se le nota, le cuesta contenerse. Pero él no se atreve.
15: Va a perder su oportunidad.
20: Y es algo tan triste.
23: ¿En verdad que es así? Las grandes oportunidades solo se presentan una vez.
16: Sí.
24: Debemos echarle agua encima.
20: Sí, agua.
16: A ver si con esto... No, quita eso.
20: Déjalo.
4: No se prenderá fuego a la casa.
15: ¿Pero cómo se le ha prendido fuego?
16: Nunca había ocurrido esto.
15: Dale tiempo, se apagará solo. Sí.
16: No sé, mejor, pero
15: sí, hombre, ya lo verás, se está apagando. ¿Lo ves?
0: Avui a Midsummer Night's Sex Comedy es recorda més com una baula de transició, el film que va obrir, sense voler-ho del tot, l'etapa més brillant de la carrera de Woody Allen als anys 80, que no pas com una obra mestra per ella mateixa. Però amb tot el que hi ha al darrere, un guió escrit en 15 dies per omplir un buit de calendari, un repartiment improvisat a partir de l'agenda plena d'una actriu, una broma de Dustin Hoffman disfressat de dona, fulles pintades de verd i un ratzi de regal, potser val la pena recordar-la, encara que només sigui per les anècdotes que s'amaguen darrere de les bambolines. Estàs escoltant Nits de Ràdio, amb David Cervelló.

0: A la vida hi ha qui els agrada les emocions fortes, les experiències allò al límite, i hi ha qui vol coses més tranquil·les. Diu, a mi les coses tranquil·les i senzillites. Doncs hi ha una activitat a la vida que, diguem-ne, que et revoluciona, però no durant 5 minuts o 10 minuts, no, et revoluciona ja per sempre. És una activitat que és per valents, però al mateix temps és de les més gratificants que pot haver, que és la de ser pare, la de ser mare. Per això, davant d'aquesta experiència, davant d'aquest escape room, quasi en podríem dir, doncs totes les eines que puguem tenir ens poden ajudar i molt. Com és el libro Disfrutar la crianza, tu guía para educar con alegría y sin culpa, el trobeu a Zenith y está escrito por Javier de Aro. Javier, bienvenido.
1: Muy buenas.
0: Pues es una aventura, es de esas que...

Va passar tal dia com avui, 13 d'octubre de l'any 1965. The Who gravava als estudis de Londres My Generation. La cançó escrita per Pete Townshend es convertiria en un dels himnes generacionals més emblemàtics de la història del rock. Amb la seva famosa frase "I hope I die before I get old", espero morir abans de fer-me vell, el tema capturava a la perfecció el desencís i la ràbia juvenil de la Gran Bretanya dels 60, en plena efervescència del moviment mod. La gravació amb un baix protagonista interpretat per John Entwistle, que inclou el que es considera un dels primers solos de baix destacats de la història del rock i una veu de Roger Daltrey que tartamudeja deliberadament en alguns versos, va trencar motlles per la seva agressivitat sonora i la seva actitud desafiant. Aquell efecte de tartamudeig que alguns van interpretar com una referència a l'ús d'amfetamines tan habitual entre la joventut mod de l'època va generar polèmica i fins i tot censura per part de la BBC. Recordem així que va ser tal dia com avui, un 13 d'octubre de l'any 65, que The Who gravava als estudis de Londres My Generation.

0: I nosaltres anem acabant la funció, tancant la paradeta d'aquest Nits de Ràdio que ens està fent estrenar ja per tots vosaltres el dimarts, dimarts 13 d'octubre de 2026. Però abans d'acabar, va, una notícia, una coseta d'aquestes que ens agrada comentar, que pot servir de tema de... conversa, eh? O mentre us esteu acabant de preparar, de dutxar, de sortir, de passejar el gos, de fer la cinta, de caminar o córrer o el que sigui, doncs sempre us pugui arrencar un somriure o dir, mare meva, com està la gent. A veure, David, quina has triat avui?
1: Doncs mira, avui parlem de longevitat. Ah. I avui viatgem a dos llocs diferents. Va.
0: Vinga.
1: Normalment viatgem a un país. Avui viatgem al Brasil i Austràlia alhora.
0: Com es nota que no pagues, tu?
1: Clar, hem d'aprofitar. I és que si parlem de l'home més longeu del món,
0: sí?
1: L'home amb més edat és un senyor que acaba de complir 114 anys.
0: Ostres!
1: Els va fer el passat 5 d'octubre. Segueix molt actiu, eh? És un senyor que ja, malgrat la seva edat, continua actiu. Però, curiosament, aquell dia, ell va felicitar una altra persona que celebrava l'aniversari el mateix dia. Mm-hmm. El João Marinho Neto va felicitar també un, que és aquest senyor, és brasiler, va fer 114 anys, doncs va felicitar el mateix dia el senyor Ken Weeks, que també va bufar les espelmes.
0: Val.
1: I com a curiositat dir que el senyor Ken Weeks, que és australià, és el segon home més longeu del món, amb 113 anys.
0: Ostres, amb un any de diferència, tu.
1: Amb un any de diferència, però tots dos fan els anys el mateix dia.
0: El mateix dia. Es porten un any, què es diu?
1: Sí, sí, els dos homes més longeus del món fan anys el mateix dia. Curiositat. 5 d'octubre. I es van felicitar tots dos mútuament. S'han fet amics,
0: Home, clar.
1: Sí, sí. A través de les noves tecnologies es van enviar un missatge fet a mà amb un programa d'ordinador i van posar-se una fotografia del seu amic, un text que deia felicitats en els seus idiomes, les banderes dels seus països i alguns detallets que els recordaven a l'altre. Amb això, tots dos es van posar davant de la càmera doncs, per felicitar-se. I la veritat és que ha estat una trobada viral que en xarxes socials... que la veritat és que ha estat molt celebrada.
0: No s'obliden.
1: I que sigui per molts més.
0: No, exacte, no s'obliden. En quin dia era el del segon, no? És fàcil el mateix dia que tu. Les casualitats, Això, la numerologia, no? Que hi ha molta gent que investiga, no? Aquestes casualitats numèriques, no? Quina probabilitat hi ha, no? De que en aquest cas les dues persones de més edat del planeta hagin nascut el mateix dia. Bueno, 1 entre 365, no? Mm. Però, clar, és d'aquelles coses que sembla impossible, és una possibilitat molt petita, 1 dividit entre 365. Bueno, doncs, en fi...
1: Això em recorda a una cadena de cafeteria.
0: Sí, exactament. Doncs això, Sí, és que ho estava dient i estava pensant, per no fer publicitat, dic, m'està imaginant un croissant en aquells moments. Però mira, diria que baixaré per un croissant ara, perquè m'ha entrat gana. En fi, David, que tinguis molt bon dia.
1: Bon dia.
0: I tots vostès a gaudir d'aquest dimarts 13 d'octubre de 2026. Tornarem a 2:15, com sempre, per acompanyar-vos a la matinada. Ara us deixem amb Más de Uno. Que vagi bé, adeu-siau.

Cero Catalunya, estem sempre al teu costat. Entra a ondacero.es/Catalunya i torna a escoltar els programes que més t'agraden. Revisa l'actualitat de la jornada i disfruta de continguts extra. Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme.

0: Ferran Arandiga, bon dia.
1: Bon dia, comencem la jornada d'avui dimarts destacant que tenim fins a 3 accidents actius de fa tot just una estona i també, en aquest cas, parlem d'un vehicle, de dos vehicles avariats. Comencem amb el primer accident, ha estat a la AP7 a l'altura de Cerdanyola del Vallès, que en sentit sud, en direcció a Tarragona, deixa els vehicles al voral, provocant uns 4 quilòmetres de retencions. També des del Vallès hi ha retencions al tram de Sabadell en direcció a Barcelona, a la C58, on es talla un carril de circulació, també en aquest cas amb uns 3 quilòmetres i mig de cues. Al vessant Llobregat també hi ha un accident entre Molins de Rei i el Papiol en direcció a Barcelona, a la B23, amb un carril de circulació tallat. Pel que fa als dos vehicles avariats, un ha estat a l'altura del Papiol, a la mateixa AP7, en sentit nord, doncs que deixa un carril de circulació tallat i uns 5 quilòmetres i mig de retencions. El segon vehicle avariat ha estat també a la C58, volíem dir, a Badia del Vallès, en sentit sud, també amb 4 quilòmetres de retencions i un carril tallat cap a la capital catalana. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.
2: Más de uno Catalunya.
3: A Catalunya ens inspirem en la tradició per crear avantguarda. Compartim roses i llibres, fem pinya, encenem correfocs i celebrem els genis d'ara i de sempre. Aquí la creativitat ens empenya a construir impossibles i a viure la cultura més autèntica al carrer. Sent la nostra cultura. Viu Catalunya. Generalitat de Catalunya.
0: El temps serà estable, amb sol al Pirineu i a Ponent. Hi haurà núvols baixos, sobretot al litoral i prelitoral, on es pot escapar alguna gota. Migdia estiuenc, amb temperatures màximes de 29 graus a Lleida, 27 a Girona, 26 a Tarragona i 25 a Barcelona.
2: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
0: El d'aquest any ha estat un 12 d'octubre marcat per la campanya preelectoral. A casa nostra el protagonisme ha estat per Esquerra Republicana, després d'anunciar que ha tancat amb Podem un pacte per a les eleccions del 29 de novembre. Paral·lelament, el Front Ampli ha proposat oficialment l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, com a candidata a la presidència. Ens dona més detalls la Lola Sorribas. Lola, bon dia.
4: Bon dia, Montse. Aquesta decisió del Front Ampli, que agrupa Moviment Sumar, Esquerra Unida, Més Madrid i Comuns, arriba juntament amb la invitació a Podem a incorporar-se al projecte. Això el mateix dia que, precisament, la formació d'Irene Montero i Esquerra Republicana anunciessin un pacte de col·laboració de cara a les generals amb tres punts clau. Podem no es presentarà a Catalunya i demanarà el vot per als republicans. Esquerra podria incorporar noms vinculats a Podem a les seves llistes i Gabriel Rufián i Irene Montero compartiran actes de campanya. Aquest acord ha provocat la reacció immediata dels comuns, la formació aposta pel Front Ampli, liderat per Ada Colau, i critica Rufián que vulgui dividir les esquerres en lloc d'unir-les. A aquesta acusació, Rufián ha respost, a través de la xarxa X, com ens té ja acostumats, que intentarà aconseguir una col·laboració real, diu, entre esquerres sobiranistes i espanyoles. Cal veure ara, Montse, si tot això genera una nova disputa pel lideratge de l'espai a l'esquerra del PSOE.
0: Segons la Guàrdia Urbana, unes 1.700 persones s'han manifestat al Passeig de Gràcia de Barcelona amb motiu del Dia de la Hispanitat i a favor de Ceuta. Hi han participat desenes d'entitats com Societat Civil Catalana, Ciutadans i col·lectius iberoamericans. En aquesta mobilització hi han participat també Vox i el Partit Popular. Des d'aquesta formació, el seu líder a Catalunya, Alejandro Fernández, defensa que el 29N serà un punt d'inflexió.
5: Llevamos 8 años en España en los que se han fomentado los muros, la división, la polarización, recuperar la idea de las dos Españas irreconciliables y ahora llegará un cambio que va a servir para volver a unir a los españoles, para que independientemente de la ideología que cada uno tenga libremente, sí que tengamos un proyecto en común, llamado precisamente España.
0: Abans de la concentració, Vox ha fet un acte de precampanya en què ha defensat que és l'única formació de fiar.
6: Hi ha altres partits que es presenten a aquestes eleccions i diran que no investiran a Pedro Sánchez. Quan han tingut que escollir entre defensar els interessos dels catalans o els seus propis interessos, han defensat els seus propis interessos i només fa falta veure el senyor Puigdemont, el senyor Junqueras i molts altres.
0: Eren paraules del líder de Vox a Catalunya, Ignacio Garriga.
2: Más de uno Catalunya.
0: Aquest matí hi ha encara afectacions a Renfe derivades de l'incendi d'un tren que hi va obligar a interrompre durant hores la circulació de l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid. De fet, alguns serveis continuen acumulant retards després d'una incidència que va afectar milers de passatgers. Recordem que l'alta velocitat ha recuperat parcialment la circulació després de gairebé 5 hores d'interrupció provocades per l'incendi d'un tren de Renfe a l'altura de Ricla, a l'Aragó, ahir a la tarda. El foc es va produir a la cabina de cua del comboi i es van haver d'evacuar 283 viatgers sense haver de lamentar

0: danys personals. Tot i la represa del servei, els trens circulen amb restriccions perquè un tram d'uns 25 quilòmetres funciona per via única en tots dos sentits mentre Adif segueix treballant per restablir la normalitat. La incidència ha provocat retards i cancel·lacions i ha afectat prop de 13.000 viatgers en 33 trens de Renfe, a més de serveis d'altres operadores com Irio o Ouigo. Així ho va viure la Natàlia Barberán, veïna de Porqueres i passatgera del tren incendiat, en declaracions a la CNN.
1: Clar, de cop i volta ens deien, ara tireu endavant, ara quedeu-vos aquí, ara obrien una porta i la tornaven a tancar. El meu cunyat ha obert una porta, no hi havia escala per saltar i està una alçada. Bueno, ens ha anat agafant en braços a tothom i han començat a sortir, tirar via recta avall i ens hem parat on hem pogut.
0: Renfe ha obert una investigació per aclarir les causes de l'incendi que es va originar a la part posterior del tren. I un últim apunt abans dels esports. Sàpiguen que hi ha hagut un accident laboral mortal a les Terres de l'Ebre. Un home de 36 anys ha mort després de caure mentre feia tasques de manteniment a la teulada d'una nau industrial a Ulldecona.
2: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
0: Les 7 i 27, els esports amb l'Albert Arranz. Albert, bon dia.
3: Bon dia, el Barça s'enfronta al Galatasaray a la segona jornada de la fase Lliga de la Champions a les 9 de la nit a la Lisa Mijenk Turk, amb les baixes per lesió de Rafinha, Christensen, Bergi i De Jong, els de Hansi Flick. El Girona empata a Tenerife en gol d'Esprilla, tancant la novena jornada de la segona divisió. Els de Quique Álvarez són setens, però acumulen ja 4 partits sense conèixer la victòria. I en bàsquet, el Barça rep a 2:15 al Palau Blaugrana al Maccabi Tel Aviv israelià a la 5 cita de l'Eurolliga. El Kitsanes Manresa visita el Başakşehir turc a les 6 de la tarda a la tercera de l'Eurocup i el FIAC Girona visita l'Ostende belga a la tercera jornada de la FIBA Eurocup a 8:15.
0: Gràcies, Albert. Doncs així comença el dia amb aquestes notícies que seguirem ampliant i actualitzant d'aquí uns minuts. El control tècnic, Juan Carlos García. Això és Más de Uno, és Onda Cero.
2: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.
4: Con Green Economía Energética puedes aislar tus buhardillas por solo un euro.
5: Sin condiciones de ingresos, sin adelantar ni un euro. Nosotros nos encargamos de todo de principio a fin.
4: Llama ahora al 916-140-181. Repito, 916-140-181.
5: Un asesor tomará tu caso y concretará contigo una cita para realizar la instalación.
4: Green Economía Energética. Confort y ahorro por solo un euro.
6: 9 por 3, 27. Següent. Te les vas a prendre amb suor i llàgrimes. Ara les recites sense pensar-hi. Però saps també que tens dret a rebre informació sobre el lloc de procedència dels productes frescos abans de comprar-los? A l'Agència Catalana del Consum t'ajudem a conèixer els teus drets perquè te'ls sàpigues tan bé com les taules de multiplicar. Troba'n més informació a consum.gencat.cat. Els teus drets de memòria. Generalitat de Catalunya.
7: Anselm Kiefer ja és a Barcelona. La Fundació Catalunya La Pedrera presenta una gran exposició que et convida a entrar en un univers d'obres monumentals, vitrines i materials com el plom, la terra i les plantes. Anselm Kiefer a La Pedrera. Fins al 24 de gener. Entrades a fundaciocatalunyalapedrera.com.
2: Onda Cero Catalunya, la teva ràdio.
8: Siete y media de la mañana, 6:30 en Canarias. Esto es Más de Uno, esto es Onda Cero. Y antes de seguir, vamos con un consejo de Ibudol, de nuestros amigos de Kern Pharma.
9: ¿Dolor inesperado? Al dolor, Ibudol. El primer ibuprofeno bebible en stick pack para el alivio del dolor ocasional leve a moderado. Fácil de llevar y tomar. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma.
10: Ibudol, medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.
8: Es martes 13. 13 de octubre de 2026 y es un día cargado de noticias, no solo aquí, en Ceuta, que espera la visita de los reyes de España, 19 años después de la última visita de un jefe del Estado español. Hay otras noticias, como les digo, conózcanlas ustedes con la colaboración de CaixaBank, que les ofrece los titulares del día, y con Ana de Gracia y Jessica Pascual. El Supremo mantiene la suspensión cautelar del voto a los nacionalizados por la ley de nietos.
11: Rechaza el recurso de la Abogacía del Estado y considera que persisten dudas sobre la fiabilidad del censo electoral. Los afectados disponen de 5 días para presentar alegaciones, mientras el Ejecutivo estudia si puede recurrir la decisión ante el Tribunal Constitucional.

0: teatral Vademécum, una comèdia hospitalària dirigida per Fermí Fernández, amb humor absurd, crítica social i números musicals, consultes, urgències i sales d'espera que es converteixen en un retrat esbojarrat de la nostra societat.
1: Apunta-t'ho a l'agenda. Onda Cero Lleida, la teva ràdio.

0: Más de uno Lleida, amb Núria Mora.
1: Bon dia. L'alta velocitat entre Barcelona i Madrid manté retards aquest dimarts al matí després de l'incendi que va afectar un comboi a Ricla, a l'Aragó, aquest diumenge a la tarda. La circulació va quedar suspesa des de l'incident i no es va començar a restablir parcialment fins a última hora de la nit. Aquest dimarts al matí es manté la circulació per una sola via i amb limitació temporal de velocitat a 80 km per hora entre Ariza i Plasencia de Jalón, a la província de Saragossa, motiu pel qual es poden produir demores. En el cas de Renfe, els retards poden variar en funció del servei afectat i la companyia ha reorganitzat l'operatiu amb l'objectiu de minimitzar les afectacions i reduir al màxim les demores. La 37a Fira del Turró i la Xocolata a la Pedra d'Agramunt a l'Urgell ha tancat aquest dilluns la darrera jornada i ho ha fet cedint el protagonisme a productors i cuiners de les comarques de Ponent. D'aquesta manera i com a novetat d'enguany, durant el dia les activitats de les tres aules de degustació del certamen han girat al voltant de propostes que posen en valor vins, pastisseria o formatges, entre altres productes elaborats al territori de la mà dels seus productors i de xefs de renom de Ponent. Bona part de les iniciatives que s'han fet durant els tres dies a les aules han exhaurit entrades i l'organització i Torronaires fan un balanç positiu de l'edició, tant pel que fa a visitants com a vendes de dolços. I el sector turístic del Pirineu i les Terres de Lleida també ha tancat aquest dilluns el pont del Pilar amb ocupacions que han arribat al 90%, segons ha informat el Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida. La mitjana d'ocupació dels hotels, bungalows i cases de turisme rural de la demarcació ha estat aproximadament del 85% durant els tres dies festius. I el Sant Miquel de les Lletres de Lleida ha tancat aquest dissabte una quarta edició de rècord amb la participació d'unes 15.000 persones. L'Arbre de l'Alliberament, un espectacle amb poesia de Maria Mercè Marçal recitada per Núria Miret i cantada per la soprano Maria Altadilla, música original del compositor de Castellserà David Prades, ha posat el colofó a una festa al Cafè del Teatre a la que s'han donat diversos clubs de lectura de Lleida. Organitzat per la Fundació Horitzons 2050, durant sis dies el festival ha programat diàlegs, sessions de narració oral, un mercat del llibre i també el lliurament dels premis Rosa Fabregat. I el Parc Astronòmic del Montsec també ha viscut aquest diumenge l'equador del 12è Festival d'Astronomia per apropar l'univers i la ciència a la ciutadania i fomentar el turisme de les estrelles. L'equipament gestionat per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya ha programat activitats tant diurnes com nocturnes per a totes les sessions del planetari especial, tallers i visites guiades. Les 8 del matí continua l'actualitat Onda Cero en 20 minuts. Ampliem aquestes i altres informacions. Fins ara.

0: Más de uno Lleida, amb Núria Mora.
1: Què tal? Molt bon dia. Es mantenen els retards a l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid després de l'incendi en un tren aquest diumenge. Hi ha circulació per una sola via amb limitació temporal de velocitat entre Ariza i Plasencia de Jalón, a l'Aragó, a la província de Saragossa. Avui és dimarts, és 13 d'octubre de 2026. Obrim l'informatiu Matí d'Onda Cero Lleida repassant les notícies més destacades d'aquest pont del Pilar. Abans, però com cada dia, donem un primer cop d'ull a la informació de serveis. La ciutat de Lleida es desperta avui amb 16 graus de temperatura. A la resta de poblacions de la demarcació de Lleida, 16 graus a Cervera, a Tàrrega i a Balaguer, 15 a les Borges Blanques i a Mollerussa, al Pirineu, 9 graus al Pont de Suert, 10 a la Seu d'Urgell. La situació meteorològica que ens espera aquest matí ens l'avança Jordi Urios. Bon dia.
2: Bon dia. Avui s'esperen intervals de núvols a Lleida, amb núvols baixos durant el matí i núvols alts a la tarda. Al Pirineu s'esperen núvols d'evolució que a la tarda podrien deixar algun ruixat feble i dispers, especialment a les zones més elevades. També durant les primeres hores d'aquest matí no es descarta algun banc de boira a punts de les depressions. Pel que fa a les temperatures, avui les màximes sense canvi seran de 29 graus a Lleida i Balaguer, 27 a la Seu d'Urgell i Tàrrega, 22 graus de màxima avui a Viella. Durant els pròxims dies, temperatures amb

0: Pocs canvis romandran més caloroses de l'habitual per aquesta època de l'any, ja que pel cap de setmana s'espera una baixada notable de les temperatures, especialment del diumenge seran valors més frescos que els dels pròxims dies i també a partir del divendres s'espera l'arribada de temps inestable a Lleida. Pel que fa al vent, avui bufarà fluix variable amb predomini de la component sud durant les hores centrals, excepte la Vall d'Aran, on predominarà la component nord. És una informació d'EMET.
1: Gràcies, Jordi. Pel que fa a la situació del trànsit, a hores de la normalitat a les carreteres de la xarxa viària lleidatana, segons informa el Servei Català del Trànsit, com sempre recomanem precaució als conductors.
2: Onda Cero Lleida, la teva ràdio.
3: Sábado, 5 de la mañana. No sabemos qué haces despierto. Aunque pensándolo bien, a esa hora aún hay gente que está llegando a casa. Hay quien está saliendo a correr. Algunos están asaltando la nevera. Y otros están preguntándose por qué hay gente corriendo a las 5 de la mañana. Para todos ellos está La Hora Invisible. Disfruta de una hora de curiosidades relacionadas con la actualidad de la semana en La Hora Invisible con Lorenzo Fernández Bueno. Sábados de 5 a 6 de la madrugada. Y siempre que quieras, en nuestra web y app. Onda Cero, tu radio.
2: Onda Cero Lleida, la teva radio. Más de uno Lleida, amb Núria Mora.
1: 7 minuts i arribem al punt de 8:45 del matí. Comencem. L'alta velocitat entre Barcelona i Madrid manté retards aquest dimarts al matí després de l'incendi que va afectar un comboi a Ricla diumenge a la tarda. La circulació va quedar suspesa des del moment d'aquest incident i no es va començar a restablir parcialment fins a última hora de la nit. Aquest dimarts al matí es manté la circulació per una sola via i amb limitació temporal de velocitat a 80 km/h entre Ariza i Plasencia de Jalón a la província de Saragossa, motiu pel qual es poden produir demores. En el cas de Renfe, els retards poden variar en funció del servei afectat i la companyia ha reorganitzat l'operativa amb l'objectiu de minimitzar les afectacions i reduir al màxim les demores. La 37a Fira del Turró i la Xocolata a la Pedra d'Agramunt a l'Urgell ha tancat aquest dilluns la darrera jornada i ho ha fet cedint el protagonisme a productors i cuiners de les comarques de Ponent. D'aquesta manera i com a novetat d'enguany, durant el dia les activitats de les tres aules de degustació del certamen han girat al voltant de propostes que posen en valor vins, pastisseria o formatges, entre altres productes elaborats al territori de la mà dels seus productors i de xefs de renom de Ponent. Bona part de les iniciatives que s'han fet durant els tres dies a les aules han exhaurit entrades i l'organització i Torronaires fan un balanç positiu de l'edició tant pel que fa a visitants com a vendes de dolços. Ho expliquen Marc Roig i Zoe Valero de Torrons Roig i Torrons Fèlix.
4: La venda de moment està sent molt bona, no ens podem queixar. Nosaltres amb els torrons tradicionals no fallem, però aquest any vam treure una novetat que va ser un trufat de taronja que ha sigut un èxit rotund, ens hem quedat sense i bueno, molt contents per això i n'haurem de tornar a fer.
5: La Fira del Turró per nosaltres és el tret de sortida i és una mica doncs, que és el que ens trobarem a la campanya Nadal. Per tant, molt contents, seguim elaborant diferents línies de turrons d'autor i aquest any doncs, la novetat era el Turró de Sant Esteve, que ahir diumenge a la tarda ja se'ns va esgotar. Per tant, doncs, ens preparem ja ben just acabat la fira perquè no em falti ni un doncs, per la campanya Nadal.
1: D'altra banda, el sector turístic del Pirineu i les Terres de Lleida ha tancat aquest dilluns el Pont del Pilar amb ocupacions que arriben al 90%, segons ha informat el Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida. La mitjana d'ocupació dels hotels, bungalows i cases de turisme rural a la demarcació ha estat aproximadament del 85% durant els tres dies festius, quan Antonio Serrano és el vicepresident del Patronat.
6: Satisfacció de com ha anat aquest pont a la demarcació de les Terres de Lleida i del Pirineu. Hem fet una ocupació superior a la prevista, que estàvem parlant al voltant d'un 75-80%, hem arribat a un 85%. Les cases de turisme rural han arribat al 90% i el temps ha acompanyat. Els esports d'aventura també han finiquitat la seva temporada de turisme actiu, també amb uns molt bons resultats. Per tant, res més que estar satisfets i contents de com ha evolucionat tant l'estiu com aquest pont.
1: I el Parc Astronòmic del Montsec ha celebrat aquest pont el 12è Festival d'Astronomia per apropar l'univers i la ciència a la ciutadania i fomentar el turisme de les estrelles. L'equipament gestionat per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya ha programat activitats tan diurnes com nocturnes per a totes les edats, com sessions de planetari especial, tallers i visites guiades. Tot plegat en un context en què creix l'interès per visitar planetaris i centres especialitzats

0: d'observació d'estrelles. El Sant Miquel de les Lletres de Lleida ha tancat aquest dissabte una quarta edició de rècord amb la participació de 15.000 persones. L'Arbre de l'Alliberament, un espectacle en poesia de Maria Mercè Marçal, recitada per Núria Miret i cantada per la soprano Maria Altadill, amb música original del compositor de Castellserà, David Pradas, ha posat el colofó en una festa al Cafè del Teatre, a la que s'hi han donat també diversos clubs de lectura de Lleida. Organitzat per la Fundació Horitzons 2050, durant 6 dies, el festival ha programat diàlegs, sessions de narració oral, un mercat del llibre i el lliurament dels premis Rosa Fabregat. I destacar també que els conductors que passen per la carretera C13 al seu pas pel pantà de la Torrassa, al Pallars Sobirà, queden sorpresos pel color verd de l'aigua de l'embassament. A la zona de les comportes és un color verd molt intens, gairebé fluorescent, però a mesura que s'avança la cua del pantà, on l'aigua ja no és tan estancada i al corrent el color verd es va diluint. Aquest tint el produeix el cianobacteri, popularment conegut com a algues blau verdoses, que poden produir toxines. No és el primer cop que apareixen, però sí de manera tan abundant i tenint pràcticament tot el pantà. La calor intensa i perllongada de l'estiu segurament ha ajudat a la seva proliferació. Ara la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre està analitzant l'aigua per determinar si està alliberant toxines.
1: Onda Cero Lleida, la teva ràdio.
2: Taxi!
3: ¿A dónde va?
2: Hola, al auditorio, por favor. Tengo mucha prisa, ¿puede atajar por ahí?
3: Claro.
4: Llegamos al Valle de los Dinosaurios, en el norte de
3: Perú,
4: era casi con Ecuador, buscando un arte rupestre que hasta entonces no había sido catalogado, esas pinturas en las que aparecían.
2: Bueno, oye, ¿le importa dar una vueltecita más? Es que no quiero quedarme sin saber el final de la historia.
4: Yo os puedo decir,
3: por supuesto.
5: Disfruta de historias inesperadas, sin prisas. Onda Cero, tu radio.
1: Onda Cero Lleida, la teva ràdio.
0: A les portades de la premsa local, titular al diari La Mañana, causa d'alta velocitat per un incendi en un AVE a Saragossa. En la imatge de portada, el futur de l'hidrogen passa per Alguaire i comissen a Lleida roba falsificada per un valor d'1,5 milions d'euros en un any. Si passem al diari Segre, en titular de portada, Lleida es queda sense servei d'AVE en plena operació tornada, també en la imatge de portada, i Agramunt esgota noves varietats del torró a la seua fira. També en primera plana, xifres rècord en les curses populars al participar-hi més dones. 8:45 del matí, continua la informació i l'actualitat a Onda Cero amb Rafa Latorre i el programa Más de Uno. Tornem a la una amb la ciutat, que acabeu de passar un bon matí.
6: A las 8:30, a las 7:30 en Canarias, en este programa especial que estamos haciendo desde Ceuta, en Más de Uno. Ahora enseguida saludamos a la tertulia, pero antes tengo que saludar a mis amigos de Hijolusa, porque hacer algo sencillo es lo más difícil. Tres empresas, un grupo y una forma común de trabajar producto fresco del campo, con esfuerzo, innovación y constancia. Somos Hijolusa. El secreto de lo sencillo es que no es sencillo.
7: A ver esa foto, decir patata.
8: ¡Hijolusa!
9: Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa. Amamos las patatas.
10: En Onda Cero, Más de Uno. Rafa Latorre.

0: Más de uno. Rafa Latorre.
1: Onda Cero Lleida, 94.1 FM.
2: Octubre es el mes del ahorro en Solglass. Prepara tu casa para el frío, cambia tus ventanas, olvídate de los ruidos y mantén el calor en tu hogar. Ton Sirera 2, 973-26-7700 y en solglass.es. Calidad que se nota, ahorro que se siente.
3: A Mobles La Ganga ara et financem les teves compres.
4: Sí!
3: T'ajudem amb un finançament a mida. No renuncis a fer un canvi a casa teva. Nosaltres sempre t'aportem solucions, disseny i els millors fabricants a preus petitets. T'esperem al carrer Francesc Macià 12 de Sidamon i a muebleslaganga.com. La teva satisfacció, el nostre objectiu. Mobles La Ganga.
5: Avui sembla de bojos portar un fill al món.
6: Per mi és de bojos renunciar al que sempre has desitjat. Per això el tindrem. Perquè sé que podem.
7: Perquè ara FIAC Assegurances t'oferim la nostra assegurança de salut amb els millors centres i professionals i tots els serveis que necessites amb 2 mesos gratis. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
8: Taxi!
9: ¿A dónde va?
8: Hola, al auditorio, por favor. Tengo mucha prisa, ¿puede atajar por ahí?
9: Claro.
10: Llegamos al Valle de los Dinosaurios, en el norte de
9: Perú, frontera
10: casi con Ecuador, buscando un arte rupestre que hasta entonces no había sido catalogado. Esas pinturas en las que aparecían seres humanos.
8: Oye, ¿le importa dar una vueltecita más? Es que no quiero quedarme sin saber el final de la historia.
9: Por supuesto.
8: Disfruta de historias inesperadas, sin prisas. Onda Cero, tu radio.
1: Onda Cero Lleida. L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
11: Arrenquem a Vilaseca, on del 17 al 25 d'octubre té lloc la 11a edició del Festival Internacional de Curtmetratges de Vilaseca, que torna consolidat com un referent cultural. Durant 9 dies, el públic podrà gaudir de curtmetratges d'animació, ficció i documental amb propostes adreçades a tots els públics. Els curtmetratges guanyadors del Premi al Millor Curt Nacional de Ficció i d'Animació passen directament a la preselecció dels Premis Goya. I a Valls, del 16 al 25 d'octubre, es viu la Fira de Santa Úrsula, que converteix la capital de l'Alt Camp en el quilòmetre zero del patrimoni universal casteller. Durant 10 dies, la ciutat bressol dels castells acollirà una intensa programació que combina tradició, patrimoni, música, foc i activitats per a tots els públics. El moment culminant, el dia 25, amb l'actuació de la Colla Vella dels Xiquets de Valls i la Colla Joves Xiquets de Valls en la Diada de Santa Úrsula, una de les més esperades de la temporada. I acabem a Tarragona, el 25 d'octubre. Al Teatre Tarragona és moment per riure amb l'obra teatral Vademecum, una comèdia hospitalària dirigida per Fermí Fernández, amb humor absurd, crítica social i números musicals. Consultes, urgències i sales d'espera que es converteixen en un retrat esbojarrat de la nostra societat.
1: Apunta-t'ho a l'agenda.
12: Sábado, 5 de la mañana. No sabemos qué haces despierto. Aunque pensándolo bien, a esa hora aún hay gente que está llegando a casa. Hay quien está saliendo a correr. Algunos están asaltando la nevera. Y otros están preguntándose por qué hay gente corriendo a las 5 de la mañana. Para todos ellos está La Hora Invisible. Disfruta de una hora de curiosidades relacionadas con la actualidad de la semana en La Hora Invisible con Lorenzo Fernández Bueno. Sábados de 5 a 6 de la madrugada. Y siempre que quieras, en nuestra web y app. Onda Cero, tu radio. Tal vez todavía no sabes si este es el trabajo de tu vida. Si apuntarte al gimnasio, si lo vuestro va en serio, o si deberías darle otra oportunidad a la lactosa. Bueno, probablemente no sepas ni qué cenar esta noche. Tranquilo, no tienes por qué tenerlo todo claro. Pero la actualidad, sí. La Brújula, con Marta García Ayer. Todas las tardes a partir de las 7 y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
1: Més informació, més participació, més contingut. Hi ha més d'una raó per seguir OndaCero.es/Catalunya. Al web d'Onda Cero Catalunya podràs escoltar-nos en directe o quan tu vulguis. El teu programa favorit, allà on vagis. Descarrega't l'app d'Onda Cero i emporta't amb el teu smartphone o tauleta la ràdio més pròxima. On i quan vulguis. OndaCero.es/Catalunya. Més i millor.
13: Onda Cero Lleida. Et mereixes aquesta ràdio.

0: Consulta toda la programación en huescaesdulce.es. Ven i endulça tu otoño.
1: Avui sembla de bojos portar un fill al món.
2: Per mi és de bojos renunciar al que sempre has desitjat. Per això el tindrem, perquè sé que podem.
3: Perquè ara FIAC Assegurances t'oferim la nostra assegurança de salut amb els millors centres i professionals i tots els serveis que necessites amb 2 mesos gratis. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
4: La brúixola amb Lola Sorribas.
5: Tania Hit, una barcelonina que es va fer passar per supervivent dels atemptats de l'11S a Nova York i que va acabar convertint-se en una de les veus més visibles dels supervivents reals. Quique Maillo, bona tarda, què tal? Benvingut a La brúixola.
6: Era la perfecta heroïna, no? Algú que després de sofrir un cop tràgic, bestial, era capaç de posar-se dempeus, de treure un somriure i d'explicar entre llàgrimes, però somrient, la seva història. El que fa tan magnètic el personatge, tan atractiu, és que fent el mal, perquè dir aquesta classe de mentides és metàfora de l'ètica, de la moral, però fent-ho va acabar ajudant a un munt de gent.
4: Tota l'actualitat de Catalunya cada tarda a La brúixola, de 7 a 2 quarts de 9 del vespre. Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
7: En aquella primera televisió, aquells primers anys de la televisió, i ella era la de les 25.000 pessetes de TV3, no?
8: Que bé que ho has fet. És veritat, és veritat.
7: Mari Pau Huguet, bona nit.
9: Hola, bona nit. Bé, no sé què dir, perquè estic, si ara envelléssiu, estic baixa vermella.
10: Mare meva, una ovació que es mereix!
7: He de dir que el David no sabia res de tot
10: sabia.
7: Això.
10: Jo dic, però que, no, saps què estava pensant, Mari Pau? Que bé que ho ha editat el Robert. Sembla que estigui aquí. Quina meravella, moltíssimes gràcies per passar pel programa.
9: Ai, David, moltes gràcies.
4: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló. L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
11: Arrenquem a Vilaseca, on del 17 al 25 d'octubre té lloc la 11a edició del Festival Internacional de Curtmetratges de Vilaseca, que torna consolidat com un referent cultural. Durant 9 dies, el públic podrà gaudir de curtmetratges d'animació, ficció i documental amb propostes adreçades a tots els públics. Els curtmetratges guanyadors del Premi al Millor Curt Nacional de Ficció i d'Animació passen directament a la preselecció dels Premis Goya. I a Valls, del 16 al 25 d'octubre, es viu la Fira de Santa Úrsula, que converteix la capital de l'Alt Camp en el quilòmetre zero del patrimoni universal casteller. Durant 10 dies, la ciutat bressol dels castells acollirà una intensa programació que combina tradició, patrimoni, música, foc i activitats per a tots els públics. El moment culminant, el dia 25, amb l'actuació de la Colla Vella dels Xiquets de Valls i la Colla Joves Xiquets de Valls en la Diada de Santa Úrsula, una de les més esperades de la temporada. I acabem a Tarragona, el 25 d'octubre. Al Teatre Tarragona és moment per riure amb l'obra teatral Vademecum, una comèdia hospitalària dirigida per Fermí Fernández, amb humor absurd, crítica social i números musicals, consultes, urgències i sales d'espera que es converteixen en un retrat esbojarrat de la nostra societat.
4: Apunta-t'ho a l'agenda.
12: En Onda Cero nadamos en aguas abiertas, abiertas a distintas opiniones y pensamientos. No nos dejamos llevar por corrientes ni ideologías. Por eso sabemos analizar y juzgar con objetividad para poder informar como pocos hacen. Con criterio, sin favoritismos. Onda Cero, tu radio.
4: Més informació, més participació, més contingut. Hi ha més d'una raó per seguir OndaCero.es/Catalunya. Al web d'Onda Cero Catalunya podràs escoltar-nos en directe o quan tu vulguis. El teu programa favorit, allà on vagis. Descarrega't l'app d'Onda Cero i emporta't amb el teu smartphone o tauleta la ràdio més pròxima. On i quan vulguis. OndaCero.es/Catalunya. Més i millor. Onda Cero Lleida. Et mereixes aquesta ràdio.

0: nos han hecho salir otra vez.
1: Només podien passar la gent que tenia una via assignada i tota la resta havíem d'estar fora i, clar, no hi havia informació, només el que sortia a les pantalles amb les hores de retras.
2: És que és habitual, no és una cosa puntual, és habitual que normalment quan hi ha retards, quan hi ha problemes, ningú ens diu res i t'informes més amb la gent que et trobes.
3: Segons Renfe, alguns serveis acumulen retards superiors a les dues hores a causa de les restriccions que encara afecten la línia. La circulació continua condicionada per les tasques de reparació després de l'incendi d'un tren AVE aquest dilluns, una incidència que, recordem, obliga a mantenir un tram amb capacitat reduïda entre l'Aragó i Madrid. I l'alta velocitat no és l'única que acumula incidències. A Rodalies, les línies R2, R2 Nord i R11 registren retards d'una mitja hora a causa d'una incidència ja resolta en un pas a nivell de Montcada i Reixac. Segons ha informat Renfe, els problemes s'han originat després que un camió impactés contra una de les barreres de pas al nivell del carrer Pasqual. I acabem amb un últim apunt en clau judicial, sapiguen que el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, preveu proposar en els pròxims dies el sobreseïment, és a dir, posar fi al procediment judicial de la causa contra Carles Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig.
4: La informació més pròxima a Onda Cero Catalunya.
5: Este martes hay Radio Estadio con Edu García.
6: Y con tres de los nuestros en busca de victorias en Europa para situarse bien arriba.
7: El Barça en Estambul, donde espera el Galatasaray de Osimhen.
8: Y por supuesto, este año queremos ganar la Champions, te diría que sí.
6: El Atlético recibe en el Metropolitano a todo un Manchester United. Y el Villarreal se medirá al Napoli en la Cerámica.
7: Este martes Radio Estadio Europeo desde las 8:30 de la tarde.
6: Puro fútbol, pura Champions.
5: Onda Cero, tu radio.

0: Onda Cero Lleida, la ràdio que t'escolta.
1: Avui sembla de bojos portar un fill al món.
2: Per mi és de bojos renunciar al que sempre has desitjat. Per això el tindrem, perquè sé que podem.
3: Perquè ara FIAC Assegurances t'oferim la nostra assegurança de salut amb els millors centres i professionals i tots els serveis que necessites amb 2 mesos gratis. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
0: De zero a l'infinit, amb David Cervelló.
4: Hablas también, por ejemplo, de la curiosidad de cuál es un color que nos relaje, ¿no? Por ejemplo, y que no todo el mundo tiene la misma percepción sobre ello. Me ha parecido fascinante.
5: Sí, sí, sí, porque justo, pues eso, se habla de verde es el color de la calma y realmente es más el azul. Hay un experimento que se basa en 30.000 personas de 100 países diferentes y se ha comprobado que seas de donde seas, el azul es el color que más nos relaja. Entonces, bueno, pues tiene sentido, ¿no?, que nos sentemos a veces a mirar el mar, que a tantísima gente le resulta un efecto casi terapéutico de relajación, o simplemente a mirar el cielo, a ver pasar las nubes. Bueno, pues ahí tenemos un azul natural al que siempre podemos acudir.
0: De zero a l'infinit, cada diumenge a les 6 del matí, amb David Cervelló. Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
6: No podrem pagar la IA, llavors ja tornarem a l'època de l'edat de bronze. A la de coure no, perquè ja ens l'han robat tot.
4: El coure no, perquè l'edat de coure devia durar molt poc. Devia sortir algú a dir, ha començat l'edat de coure. I de cop i volta el van mangar i va dir, bueno, pues posa l'edat de bronze, l'edat mitjana ja, perquè la de coure ha durat poc. De fet, no es podien ni transportar, perquè...
6: Va començar els problemes de rodalies d'aquella època ja.
0: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló. L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
7: A Girona, el Toc de Rams omplirà la ciutat de tradició i festivitat.
8: Serà el pròxim 17 d'octubre a les 11 del matí amb una cercavila que recorrerà el centre de la ciutat per arribar a la plaça del Vi, on es farà el canvi de rams de les gegantetes i la ballada de gegants. A continuació, hi haurà un vermut de la Festa Major dels Quatre Rius i repartiment de mocadors i domassos.
9: Hoy me pregunto qué será de ti.
7: A la província de Barcelona, la banda colombiana de pop-rock Morat fa parada al Sant Jordi.
8: Serà el dissabte 17 d'octubre dins de la seva gira mundial Ja és mañana, el mateix títol del seu darrer disc que presentaran amb aquesta gira. Un concert, doncs, en el que tocaran alguns de les seves noves cançons del seu darrer treball i també els seus hits com Como te atreves o Ves a sent guerra, entre molts d'altres.
7: A Tarragona, el diumenge 18 d'octubre, podreu gaudir de l'obra Lorca eran todos.
8: A càrrec d'Histrionis Teatre, la representació ret homenatge a Federico García Lorca i a totes aquelles persones que van patir la mateixa sort que el gran poeta durant la Guerra Civil, buscant esclarir la veritat del que va succeir aquell 18 d'agost de 1936, data de la mort de Lorca, a través d'una amalgama de testimonis que van acompanyar el poeta en els seus últims instants.
7: I no deixem el teatre perquè a la província de Lleida podreu gaudir de l'Albada.
8: Serà el Teatre Municipal de Balaguer el 17 d'octubre, escrita per Jaume Vinyes i dirigida per Oriol Brogi. L'obra ens planteja un ambiciós trencaclosques. Des de la guerra i la postguerra ens portarà d'un temps a un altre, d'un paisatge a un altre, fins a arribar a la fervorosa transició i a la celebració dels Jocs del 92.
0: Apunta-t'ho a l'agenda. La brúixola amb Lola Sorribas.
10: Parlem d'una pel·lícula que no només va definir el gènere, sinó que va canviar les regles de Hollywood. Avui dediquem el nostre temps al Exorcista. La història era perturbadora, però sobre el paper, en el que va passar a darrere les càmeres, va alimentar encara més les llegendes, perquè és una pel·lícula que, amb el seu rodatge, bueno, com moltes altres, se va crear una maldició, no? Perquè a l'estudi se va incendiar, per exemple, i només va quedar intacta el que era l'habitació de la nena.
11: A mi em costaria molt pel·lícula. Treballar en aquest context.
12: Sí, tu, Lola, ho tens, això, que a vegades, quan veus senyals de l'univers,
11: sí,
12: dius, això deu
11: no
12: passar per alguna cosa.
11: Sí.
10: Va ser tal les coses que van succeir que William Friedkin va agafar un sacerdot i va fer beneir
11: el set del rodatge.
0: Tota l'actualitat de Catalunya cada tarda a La Brúixola, de 7 a 2 quarts de 9 del vespre. Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. OndaCero.es/Catalunya.

0: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.
1: Bon dia, benvinguts a la ciutat.
0: A Onda Cero Catalunya, la ciutat, amb Míriam Franc.
1: Avui és dimarts, 13 d'octubre, dia en el que comencem a parlar del gran recapte d'aquest any. És que el Banc dels Aliments ja escalfa motors per recaptar la major quantitat de productes sota el lema tan gran que només hi faltes tu. De seguida en parlarem abans, però saludem l'equip que fa possible aquest programa.
0: Prenem el pols a la ciutat. Amb Míriam Franc.
1: Avui tenim a Juan Carlos García i li van gustems al control tècnic i aquí en aquesta taula Robert Calvo, bon dia.
2: Què tal, bon dia, bona hora.
1: Gerard Arsant, bon dia.
3: Molt bon dia.
1: Montse Valls, bon dia.
4: Bon dia.
1: I atenció, nova incorporació, José Agustín Gómez, bon dia.
5: Bon dia.
1: Primera vegada que estàs en aquest nou format, eh? A veure com surt això.
5: Des de la temporada passada, no sí, encara sí. En aquest estudi amb vosaltres.
1: Ai, tu passaràs molt bé.
3: Quina diferència entre Víctor Lozano...
6: Home. Ah, bon dia!
3: I el José, bon dia.
1: Convidarem més el José, em sembla, eh? Sí. Vinga, va, comencem amb la cançó del dia, que tenim molts continguts avui. Quina és?
3: Vinga, va, avui un clàssic del flamenc.
7: Verde que te quiero, verde. Verde viento, verde ramas.
1: Robert Calvo abandona este cuerpo,
3: Robert Calvo abandona mi cuerpo.
1: Què t'ha passat avui?
3: Bueno, doncs que mira, he tingut a bé doncs, posar aquesta verde que te quiero verde. No hi ha hagut pistola de pel mig. Aquest verde que te quiero verde de Manzanita, una cançó amb la que l'artista flamenc va versionar un poema de Federico García Lorca, en el que el color verd està ple de simbolisme, abocant a la natura, la vida i la joventut, però també la mort, la frustració o el destí fatal. I alguns d'aquests conceptes tenen molt a veure amb la notícia d'avui, i és que l'aigua del pantà de la Torrassa, al Pallars Sobirà, ha aparegut tenyida de verd. Aquest color, que normalment ens avisa que millor no ens fem un banyet, ha estat provocat per unes algues que, a més, poden produir substàncies verinoses.
1: Ah, molt bé.
3: Es tracta d'un cianobacteri popularment conegut com a algues blauverdoses, que poden produir toxines. No és la primera vegada que apareixen, però sí de manera tan abundant i tenyint pràcticament tot el pantà. Els experts atribueixen a aquest fenomen la calor intensa i perllongada de l'estiu. Ara, la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre està analitzant l'aigua per determinar si, efectivament, està alliberant toxines. Per prevenció, a l'espera dels resultats de les analítiques, no solament s'ha prohibit el bany, sinó també totes les activitats recreatives que s'hi desenvolupen, i es recomana també que s'eviti tot contacte amb l'aigua i que els animals tampoc s'hi banyin ni beguin el pantà.
2: Una cosa, que jo no em banyaria a cap, però és que a cap embassament dels que hi ha a Catalunya. No. Molt bé per emmagatzemar aigua, però no per banyar-se.
1: A mi em va passar una piscina, això. De cop i volta es va començar a posar verda, una casa que vam llogar.
2: No es pot fer pipí dins l'aigua, eh?
1: No, home, no, sobretot. No vam fer pipí. I era una alga, bueno, i era per la calor, ens van dir. Era perquè ha fet tanta calor aquests dies.
2: I va sortir de cop l'alga?
1: D'un dia per l'altre.
2: Ah, sí?
1: Sí. I ho van solucionar. No sé si seria aquesta alga precisament, però... Què preguntes a l'audiència? Si es banyarien en un pantà verd?
2: Si es banyarien en un pantà verd, no
1: ens ho dic.
2: La ciénaga de Shrek, no?
3: Doncs el no monstre del pantano.
2: No ho explicaran després, sí, el Lagonès. Doncs avui és dimarts i, sens dubte, el meu dia preferit de la setmana a la ciutat, perquè podem dir allò de... You
8: must remember this. Cada dimarts, a kiss is just a kiss. A la ciutat, a sigh is just a sigh. Tócala otra vez.
2: Robert, ja saben com va la cosa. Saben com va la cosa.
3: Cada dimarts.
1: Espera, explica-li al José. Per
2: sí, és veritat. Si algú s'acaba d'incorporar al programa ara mateix, com en José Agustín Gómez, li explico la mecànica.
1: Que escolta cada dia a la ciutat, jo ho sé.
2: Sí,
1: però, per si de cas...
2: Si algú m'ho vença pel diàleg que ens acaba de trobar i s'ha quedat aquí, gràcies per fer-ho. Benvingut, benvinguda. I en segon lloc, recordo de què va aquesta secció setmanal. Nosaltres decidim una cançó d'un autor concret, d'un intèrpret concret.
1: Nosaltres...
2: I l'amaguem, l'amago, darrere d'unes pistes. Aquestes pistes han de portar l'amic o amiga oient, o en José Agustín Gómez, a descobrir quin tema i de quin cantant es tracta. Avui és molt fàcil. Molt fàcil.
1: No ho sabem nosaltres.
3: Cada setmana dius el mateix, Robert.
2: Però molt, molt, eh?
3: I després no ho és tant.
2: Mira, només dir una cosa. Jo crec que des de la primera pista es pot encertar.
1: Les teves primeres pistes són rotllo el cantant fa 1,80
2: m. A qui l'encerti la primera pista, el felicitaré de tot cor.
1: No sé per què.
2: He de dir, però, que el tema d'avui és per una gent d'una certa edat. I en José entra... En esa...
1: T'ha mirat directament, José, eh?
2: No, és més... Quants anys tens tu?
5: Molts.
1: Oi! No es pregunta, això.

0: que no hi veig.
1: Perdó, que estic una mica refredat.
0: I més amb el José, que no, no aparenta ni de lluny.
2: No, no, no, l'has matat amb el José.
1: Un dels 50 llargs, podríem dir, no?
3: Podríem dir.
1: Sí, sí, no, no, no, no l'ha sobreviscut. És igual.
3: Anem a l'important.
0: Exacte,
1: per què dic això? Perquè aquí va la primera pista. Viatjarem als anys 60 del segle passat. Anys 60 del segle passat.
0: Els Beatles.
4: Bueno, no va dir Beatles. Passat és evident, no?
0: O Apa.
4: No, res, res. Vull dir que encara no estem al 2060.
0: Podria ser del 1860.
4: també és veritat.
1: Seré encara més generós. Si parlem concretament del tema musical que avui ens ocupa, estarem fregant gairebé la dècada dels 70 del segle passat.
0: Vale.
1: Ja no puc ser més generós, eh?
0: Home, una miqueta.
1: Perquè la resta de pistes que vindran són tan evidents que vull reservar-me. Però sóc tan bona persona que afinaré una mica més les pistes i donaré dues paraules. Els vagabunds i les ombres. Els vagabunds i les ombres.
2: Xarous? Ombra... Uf.
4: Clar, internacional o nacional?
0: És això... un musical?
1: No, és un musical.
0: No? No. Clar, he pensat en Mary Poppins o
4: aquesta
0: o
4: pista la pots donar?
1: Però
4: o...
1: és que aquesta ve després.
0: Ah, Mary Poppins. Ara.
1: Mary Poppins?
4: Vull avançar.
1: Bueno, és veritat, Mary Poppins és del 1964.
0: Veus? Ja ho sabia jo.
1: No sé per on vaig ni de tos.
0: Clar, amb aquestes pistes.
1: Doncs esteu de sort perquè m'heu enganxat en un dia de generositat extrema i avui portaré una pista sonora cada vegada que entri en aquest estudi.
0: Home,
1: sí,
2: perfecte.
1: La primera pista és aquesta.
0: Los payasos de la tele.
4: Com?
2: Això no, no
0: com està el CD?
4: Aquesta sintonia surt a Final Fantasy,
2: Final Fantasy
4: quan guanyes
2: això.
4: Una batalla.
0: Però tu creus que ell ho sap?
4: No, segur que no.
1: Quan guanyes, està bé.
0: José, et veig perdut.
3: Jo és que...
2: És del Final Fantasy, no?
4: Sí,
2: és
4: que
2: no,
4: sí,
2: no,
4: totalment.
2: No, no, no, totalment.
4: Final Fantasy.
3: Dècimes de segon.
1: Sí, clar.
0: No, clar, no et posarà tota la cançó.
4: La clau és quan guanyes, o sigui, algú de guanyar.
0: Repetim la pista sonora, va.
1: No de la cançó.
0: És de guanyar alguna cosa. Ah, no.
2: Ai, és que ara potser dic una i...
0: És d'Ava?
2: És que...
0: The winner takes it all.
2: Jo també l'estava... És que l'estava buscant per saber l'any.
0: No, perquè si és de guanyar... Bueno, ja tenim unes quantes pistes.
1: Vinga, va.
0: Si ho saben, notes de veu al 676-760908. José Agustín, la saps?
3: No.
2: És del 80, The Winner Takes It All.
0: Doncs aleshores ens hem anat de mare. Però potser hi ha alguna versió...
3: Sí, Shadows podria ser el grup de Shadows.
0: De Shadow, però de quin any és això? Però és dels 60?
3: De Shadows és un grup.
0: Ja, però és dels anys...
3: Podria ser de finals dels 60...
0: I el Robert Sarah...
3: Podria ser.
0: Pues mira.
1: Tinc una cultura musical que no te l'acabes.
0: No, no, però em sorprendria, perquè no... No t'he escoltat de Shadows. Vinga, va, mentre que penseu i envieu les vostres notes de veu, repassem l'actualitat.
2: Som-hi.
0: Nova jornada complicada a la mobilitat ferroviària. L'estació de Sants viu aquest matí escenes d'aglomeracions, llargues cues i queixes dels passatgers pels retards generalitzats a l'alta velocitat que en alguns casos arriben fins a les 2 hores.
2: Les afectacions són conseqüència de l'incendi que aquest dilluns va patir un tren a l'altura de Ricla, a l'Aragó, un incident que va obligar a interrompre la circulació durant 5 hores i que va afectar prop de 13.000 viatgers. Tot i que el servei ja s'ha recuperat parcialment, els trens entre Barcelona i Madrid continuen circulant amb restriccions, i és que en un tram d'uns 20 quilòmetres entre Plasencia de Jalón i Ricla, els combois han de passar per via única i amb una limitació de velocitat de 80 km per hora, un fet que continua provocant demores en cadena. Les incidències afecten tant els trens de Renfe com els operats per Ouigo i Irio. Mentrestant, desenes de passatgers esperen a Sants sense saber exactament quan sortiran els seus trens, una situació que ha generat malestar per la manca d'informació concreta sobre els horaris.
5: Pues nada, llego aquí de las 7 de la mañana, estaba en la cola, ya había entrado dentro y nos han hecho salir otra vez.
6: Només podien passar la gent que tenia una via assignada, i tota la resta havíem d'estar fora i, clar, no hi havia informació, només el que sortia a les pantalles amb les hores de retras.
7: És que és habitual, no és una cosa puntual, és habitual que normalment quan hi ha retards, quan hi ha problemes, ningú ens diu res i t'informes més amb la gent que et trobes.
2: A tot això continuen les tasques per retirar el material cremat a Ricla i reparar completament la infraestructura.
0: Marxem ara fins a l'Hospital Vall d'Hebron, que ha desenvolupat una tècnica pionera que permet desobstruir una vena del fetge en infant sense necessitat de cirurgia oberta.
2: Una fita que redueix de manera significativa el temps de recuperació i les possibles complicacions.

0: El procediment s'aplica a nens i nenes amb una trombosi de la vena porta, una afectació que pot provocar hemorràgies digestives greus. En lloc d'una operació complexa, els especialistes intervenen amb només dues petites puncions i l'ajuda de catèters per reobrir el pas de la sang. A més, la recuperació és molt més ràpida, els infants poden rebre l'alta en menys de 24 hores, mentre que una cirurgia convencional requereix diversos dies d'ingrés. Ho explica la doctora Mercedes Pérez.
1: I, a diferència de l'opció quirúrgica, que te obligaría pues a abrir la barriga y que el niño va a UCI y todo esto, en nuestro caso, una vez que terminamos el procedimiento, aunque sí se requiere anestesia general, por supuesto, porque son niños pequeños, el niño sale con una tirita en un lado y una tirita en el otro y es una recuperación de menos de 24 hores.
0: Els especialistes asseguren que només hi ha 3 o 4 centres al món que realitzen aquest tipus d'intervenció i destaquen que la tècnica permet evitar una operació molt complexa a un de cada dos pacients tractats.
2: Doncs una molt bona notícia. I acabem explicant que el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, continua decidit a arxivar el cas de Carles Puigdemont sense més preàmbuls.
0: Sí, segons fonts de l'alt tribunal, un cop s'acabi el termini de 5 dies donat a les parts perquè es pronunciïn sobre la darrera sentència del Constitucional, Llarena proposarà el sobreseïment de la causa, una decisió que es podria produir entre el proper divendres i dimarts de la setmana vinent. Un cop analitzades les al·legacions, Llarena dictarà una interlocutòria en què proposarà el sobreseïment de la causa i l'elevarà a la sala penal del Suprem perquè dicti l'arxivament definitiu. Tot i això, tot indica que l'expresident Carles Puigdemont no tornarà a Catalunya de forma immediata. Diferents veus de Junts per Catalunya confirmen que la seva intenció és fer-ho després de les eleccions generals amb l'objectiu de donar-li el màxim caràcter institucional possible.
2: Doncs tot plegat, ho ampliarem al Notícies Migdia. Montse Valls, t'espero d'aquí una estona al Paraula de la Cançó.
0: Fins ara, gràcies.
2: I torna la Champions pel Barça a Istanbul.
3: T'agrada Istanbul?
2: Home, m'encanta, és preciosa.
3: És una meravella.
2: Però m'agradaria estar ara amb el Víctor Lozano.
3: Amb el Víctor Lozano. Víctor Lozano, Istanbul, què tal?
2: Bon dia, Víctor.
3: Bon dia.
4: Bon dia, què tal, com esteu?
3: Molt bé, si em permeteu,
4: sempre.
3: Abans de parlar del partit,
2: sí?
3: Us convido a fer un tom amb mi per un palau molt famós d'Istanbul. El Palau de Topkapi, et sona?
2: Home, i tant, preciós, i a més de la pel·lícula.
3: És un dels més grans que es conserven al món, que es va construir entre el 1460 i el 1478 per ordre del sultà Mehmed II, uh-huh. I això va ser pocs anys abans de conquerir Constantinople. El Palau va ser la llar dels sultans otomans durant gairebé 4 segles, uh-huh. I també era la seu administrativa i educativa. Després de la mort de Mehmed, uns 30 sultans van governar des del Palau, renovant-lo i ampliant-lo fins al seu estat actual. Com tu dius, és una meravella i centre obligatori de visita pels turistes que vagin a Istanbul. Hi ha una barreja d'estils arquitectònics, l'islàmic, l'europeu i l'otomà. I està compost per 4 patis i més de 400 habitacions. I el Palau s'encarregava de jutjar a 4.000 persones, entre elles 300 concubines a l'harem. Però si hi ha una cosa que brilla a Topkapi són els seus tresors. Uh-huh. Per exemple, la mítica daga de les tres maragdes. Són unes maragdes gegants. També és famós el diamant del cucharero, una joia de 80 quirats que un pobre pescador va trobar a les escombraries i que un comerciant es va aprofitar i el va estafar a canvi de tan sols 3 culleres de fusta. Uh-huh. Aquesta és la llegenda més comuna al voltant d'aquest diamant. Però l'any 1964, un director de cinema, Jules Dassin, va estrenar la pel·lícula Topkapi, un clàssic del cinema robatoris que es desenvolupava íntegrament als carrers i monuments de la capital. I en aquesta història, una banda de lladres internacionals, encapçalada per Medina Mercury i el Maximilian Schells, planejava fer el robatori del segle fent-se amb la famosa daga de les tres maragdes. El rodatge en escenaris naturals va ser gairebé una operació d'espionatge, perquè el govern turc vigilava cada pla amb una lupa per protegir la imatge de la ciutat i prohibir que es mostressin els sistemes d'alarma autèntics per seguretat. I aquí ve la història. La pel·lícula va ser un èxit absolut i va rebre un gran reconeixement internacional. El gran triomfador va ser un secundari, el Peter Ustinov, que va rebre l'Òscar al millor actor de repartiment pel seu paper d'Arthur, un estafador de poca monta que

0: utilitzaven com a peu innocent en el robatori. A més, Melina Mercury va guanyar el David Di Donatello als premis Oscars italians, i el film va sumar numeroses nominacions al Globus d'Or. Segur que recordes com cau el Tom Cruise a Missió Impossible.
1: Sí, tant.
0: Doncs va ser copiat d'aquesta pel·lícula.
1: Ah, vale.
0: Però la ficció es va fer realitat, perquè uns lladres van robar al Museu d'Història Natural de Nova York mesos després de l'estrena de la pel·lícula i van confessar que van fer servir el mateix sistema.
1: Que fort. Ostres, Déu-n'hi-do.
0: Doncs aquesta és la història d'Istanbul, on el Barça juga a partir de les 9 de la nit al partit de la segona.
2: Digue'm.
1: Fins aquí els esports, Víctor, ja no cal que expliquis res més.
2: Aquest Top Capia, en qui jugava, el Besiktas o el Galatasaray?
1: Era el porter.
0: Deixo
2: no m'ha quedat clar.
0: Víctor, fes un tomb per la ciutat, que hi ha molts monuments per veure.
2: Sí, no, la conec molt. He estat molts cops a Istanbul.
0: És meravellosa i caòtica a la vegada.
1: Totalment.
2: Molt caòtica, molt. Però realment, no sé, té un encant, una essència com poques ciutats al món, almenys que jo hagi visitat i he estat a unes quantes.
1: Quan vulgueu, parlem de futbol, perquè us queden 3 minuts, vull dir que vosaltres
2: mateixos. Sí, no, hem fet aquí una síntesi, pues aquí es juga a futbol avui, efectivament. No aquí on estic jo ara, jo estic a l'hotel del Barça, a l'hotel on està l'equip blaugrana, molta tranquil·litat, un hotel super mega de luxe, super xulo, i fa una estona ha sortit Joan Laporta perquè havia d'anar al dinar de directives amb els directius del Galatasaray. Es fa amb una illa, vull dir, han d'agafar un ferri fins a aquella illa i allà on es fa el dinar. Espero que para la porta no sea la isla de las tentaciones, però abans d'anar-se'n cap allà, ens ha atès una estoneta, ja saps que a la porta no hi ha una altra cosa que li agradi més que, hi ha una cosa que li agrada més que parlar, que és menjar. Però parlar també li agrada molt, i avui ens ha explicat doncs que aquest Barça està molt emocionat amb aquests Barça, que aspiren a tots els títols, i ha dit, sí, sense cap mena de problema, que el Barça, el seu equip, és el que millor juga de tot el món.
3: Sí, el Barça és el que, ho dic amb tota la humilitat, però penso que estem practicant el millor futbol d'Europa, i per tant el millor futbol del món. I altres equips que jo crec que també estan molt bé, com el PSG, com el Bayern de Múnich, doncs són equips que també són candidats a guanyar les competicions en les que participem, i després sempre salta algun equip que és una sorpresa i has d'estar atent a tot això, però a nivell de qualitat del futbol, penso que en aquests moments som els que estem jugant millor.
2: Quan el sábado passat,
3: jugant millor i donant espectacle. Fa que l'aficionat al futbol, i sobretot clar, els culers, s'ho passin bé. Fem un joc que diverteix, que agrada.
2: Té raó, i fruit d'aquest bon futbol han arribat a aquestes 9 victòries en 9 partits. El Barça buscarà la desena, avui Hansi Flick, que ja no reservarà ningú, futbolistes que es van quedar a la banqueta el dia al Getafe, com Cubarsí, Pedri o Fermín, seran titulars, i per tant, amb tot, ja que el propi Hansi Flick no ha amagat mai que el seu gran som i la gran il·lusió és guanyar la Champions amb el Barça. Pel que fa al Galatasaray, líder de la Lliga Turca, té molts jugadors importants, coneguts com Rafa Leao, Osimhen, Gundogan, ex del Barça, però hi ha jugadors una miqueta ja veterans, de capa caiguda. La notícia important és que Osimhen, que és la seva, diguem-ne, estrella, ja va jugar uns minuts, concretament tota la segona part de l'últim partit, i estarà disponible per a aquest duel que es disputa a les 10 de la nit. Aquí recordeu que és una hora més, 10 de la nit hora turca, les 9 hora catalana, en ple de gom a gom a l'Alisa Millen, bé, es diu Rams Park, aquest és el nom comercial de l'estadi, estarà ple de gom a gom, ja coneixeu l'ambient infernal dels camps turcs, etc. I sí, que hi haurà aficionats del Barça, gairebé 1.000 aficionats del Barça donaran suport al seu equip, molts han arribat ja aquest mateix matí. I, a més, gent de per aquí de la zona, tant d'Àsia com d'Europa, que vindran a gaudir del Barça, del seu equip, penyistes, per exemple, les penyes oficials d'Iraq han adquirit un paquet de 120-150 entrades i donaran suport al Barça en aquest partit, pel qual s'espera pluja, Compte que han dit que plourà tot el dia, fa fred, ara 18 graus, seran 16 a l'hora del partit aproximadament i donen pluges tot el dia, és a dir que potser el partit està una miqueta passat per aigua.
0: Dona't una volta pel Palau de Top Capi.
1: Exacte, i gaudeix.
0: Feix després,
2: Víctor. El conec.
1: Apa,
2: gràcies, fins després, adéu.
0: Tres notícies més per acabar. Dani Carvajal ja és nou jugador del Getafe, deixa de cobrar els 10 milions del Real Madrid, però cobrarà un per aquesta temporada. El Girona empata a un en la seva visita al Tenerife, ahir tancant la novena jornada amb un gol d'Esprilla. I aquesta tarda el Barça de bàsquet rep a 2-9 al Palau Blaugrana el Maccabi Tel Aviv Israelia a la cinquena cita de l'Euroliga. El Kitanas Manresa visita el Başakşehir turc a les 6 de la tarda a l'Eurocup i el Fiat Girona va a Bèlgica per jugar contra l'Ostende a la tercera jornada de la FIBA Eurocup.
1: José Agustín Gómez, tornes demà?
0: No.
1: No? Ostres, no. Doncs sempre que vinguis a veure si ens portes una història cinematogràfica com la que ens has portat avui, que ha estat molt...
0: Sempre que hi hagi excuses.
1: Que vagi molt bé, José.
0: Igualment, adéu.
4: Estàs escoltant La Ciutat, amb Míriam Franc.
5: Darrere d'un tomàquet ecològic hi ha molt més del que penses. Aliments que respecten el medi ambient. Sense herbicides, adobs ni fitosanitaris de síntesi química. Controls que porten seguretat i confiança. Busca l'Eurofulla, garantia de qualitat ecològica. Generalitat de Catalunya.
4: A Onda Cero, La Ciutat.
1: Els dies 13 i 14 de novembre arriba una nova edició del Gran Recapte. Ja és la 18a. Ho fa sota el lema tan gran que només hi faltes tu. El Banc dels Aliments pretén abastir d'aliments les més de 170.000 persones que diàriament acudeixen a les diverses entitats per obtenir productes bàsics.
6: En els darrers anys, a Catalunya, el cost de la vida ha augmentat un 21%, mentre que els aliments i les begudes no alcohòliques s'han encarit prop del 32%. És per això que enguany el Gran Recapte està centrat en un col·lectiu en concret, les noves pobreses, és a dir, totes aquelles famílies treballadores, monoparentals o persones grans que no poden assumir les despeses bàsiques del dia a dia. El Gran Recapte és una de les mobilitzacions solidàries més grans de tot Catalunya i aquest any espera, com és evident, superar els números de les edicions anteriors.
1: Elisabet Viladomiu, directora general del Banc dels Aliments, què tal? Molt bon dia.
7: Hola, bon dia.
1: Com dèiem, la campanya d'enguany està centrada en un concepte nou i són les noves pobreses. Expliquem una mica què són aquestes noves pobreses.
7: Sí, jo crec que tots estem percebent, no?, com s'ha encarit la vida en el nostre entorn, sí. Sigui per l'habitatge, sigui per les dificultats de poder tenir, no?, mantenir aquesta cistella de la compra que s'ha encarit tant i tantíssim en els últims anys. Llavors, quan parlem de noves pobreses, que això és un concepte que de fet no és que siguin tan noves, sinó que estan creixent i estan aflorant i estan fent cada cop més visibles, les entitats amb les que treballa el Banc dels Aliments està percebent això, no? Que s'apropen als Bancs dels Aliments, s'apropen a les entitats socials un perfil de persones que potser anys enrere no ho feien tant. Llavors, aquesta és la temàtica d'aquest any. Volem donar importància a que tenim un perfils al nostre entorn, persones que pateixen, que els hi costa arribar a final de mes, que estan veient com la seva presa de decisions, ho he de pagar això, ho he de pagar allò, i els aliments és una part que se'ls està fent molt cost amunt. I ho centrem en això, perfils de persones que tenen dificultats, de vegades per arribar a final de mes, siguin perquè tenen feina, o bé persones grans que tenen una pensió que no els hi permet, fins i tot hi ha persones grans que han de sostenir la resta de la família, o famílies monoparentals, persones que estan en soledat, persones sense llar, etc. Per tant, és un perfil molt ampli, però que està fent cada cop més visible de cara al Banc dels Aliments.
6: Elisabet, el fet que hi hagi aquestes noves pobreses que s'afegeixen als que ja hi havia, que no són poques, fa evident que a nivell econòmic estem lluny de millorar, no? De fet, anem cap enrere, que la polarització de la societat s'està agreujant i que, per tant, es necessiten més donacions que mai i que, per tant, el repte del Banc dels Aliments és encara més gran que els anys anteriors, no?
7: Sí, el repte del Banc dels Aliments és encara més gran perquè lluny de reduir-se s'està incrementant fins i tot el risc, no?, de situació de pobresa i exclusió social, perquè no ens volíem que també l'exclusió social també té una repercussió sobre l'alimentació molt rellevants. Per tant, nosaltres com a Banc d'Aliments, ara amb el Gran Recapte fem una crida a la societat catalana novament, perquè 18 edicions és un novament, com cada any, fem una crida perquè la gent ens ajudi, faci unes 4 hores de voluntariat, és un voluntariat molt puntual, molt gratificant, molt fàcil de fer, que ho visquin d'aquesta manera, no? Moltes persones de Catalunya que s'apuntin a fer voluntariat el dia 13 i 14, que és una oportunitat de fer un voluntariat puntual en favor del nostre entorn.
1: Deies, ja són 18 edicions del Gran Recapte, suposo que la majoria dels nostres oients ja estan més que familiaritzats, però creiem que mai està de més recordar quins aliments es poden donar i quins doncs, no serien recomanables, així que explica'ns com podem ajudar en aquest Gran Recapte.
7: Sí, Com podeu ajudar? Ara, aquests dies, la primera ajuda que demanem és que la gent s'apunti a fer de voluntari, és a dir, estar a peu dret durant unes 4 hores, el divendres o el dissabte, en un supermercat o en un mercat. En aquest moment és el que ells tenen que donar una bossa a la gent que entra, convidar a participar. La veritat és que demanar pels altres és molt més fàcil que demanar per un mateix. Per tant, és un tipus de voluntariat que ara el que demanem és que la gent esculli, vagi sobretot a la pàgina web, granrecapta.org, i allà ho trobaran. Puc escollir pel meu barri, o puc escollir per la meva cadena, o puc escollir perquè estic a prop de la feina i ho faré quan surti de la feina el divendres per la tarda. O sigui, la idea és que vagin a la web del Gran Recapte, puguin escollir quin és el seu punt i sobretot que s'apuntin en grup. Nosaltres ara estem fent una crida perquè vagin amb la seva família, amb els seus amics, perquè fer-ho junts, fer-ho amb algú més, és molt més gratificant i facilita, no, el passar aquestes hores en un supermercat. Ara la crida és aquesta. Per favor, aneu a la pàgina web, consulteu allà on és molt còmode apuntar-vos i escolliu aquestes 4 hores del divendres o del dissabte que tanta feina ens fa falta. Després, quan arriben el divendres... Sí, perdona.
1: No, digues, Elisabet.
7: I després, quan arriba el divendres i dissabte, doncs el tipus d'aliments que volem és sec. És un aliment que tingui llarga data de caducitat, llet, per exemple, l'oli, l'arròs, la pasta, tot aquest tipus de producte que és sec, que és fàcil de conservar, és fàcil de transportar i que per nosaltres després ja ho complementem amb fruita i verdura i després ja ho complementem amb productes congelats. Per tant, és quan arriba el moment divendres i dissabte recollir productes secs i ben envasats i de llarga caducitat. I ara la crida és aquesta, que la gent vagi a la web del Gran Recapte. També hem fet una novetat aquest any, hem fet una aplicació del Gran Recapte, se la poden descarregar tant si tenen un iOS o tenen l'altre sistema pels mòbils, i que els faciliti, doncs mira, ara m'he apuntat sol, però després tinc un amic que s'apunta amb mi. Doncs li comparteixes el punt on estàs i llavors és molt més fàcil que la gent vagi creixent, no? Els grups es vagin fent. Per tant, intentem que la web sigui fàcil per tothom i l'aplicació és una novetat d'aquest any.
1: M'ha agradat el concepte aquest d'anar en grup, anar en família, i ara estava pensant, no?, els que tenim fills, no molt petits, però adolescents, crec que és una molt bona manera d'educar-los. No sé si hi ha una edat mínima per poder participar.
7: Mira, les escoles participen molt, és molt maco el que comentes, poder-ho fer-ho tant si és amb l'escola o fora de l'escola. Hi ha molts pares, moltes enfants, que s'organitzen per poder anar el dissabte al matí. Llavors, si van els pares, poden ser de qualsevol edat. Si van sols, demanem que sigui a partir de 16 anys. Uh-huh. I també per qüestió de fins i tot els propis supermercats, els propis, no, les persones que estan allà. Però la idea és aquesta, amb l'escola poden anar més petits i amb els pares, per descomptat, que poden anar a l'edat que consideren. És una part molt educativa.
1: Totalment.
7: Perquè jo he vist, no?, pares i mares com els hi expliquen als seus fills de que no tothom pot comprar allò que estan comprant. I per tant, aquell dia estan comprant per ells mateixos i pels altres. I ja està, ja estàs introduint en el teu fill que hi ha gent que està patint al teu voltant i que en un moment donat, aquell dissabte o aquell divendres, la família pot fer un esforç. Jo crec que això, tens tota la raó, és molt educatiu.
6: Mm-hmm. Elisabet, estem incidint molt en la necessitat d'agrupar voluntaris, de sumar voluntaris a la causa. A un mes per l'inici de la campanya, a un mes exacte, ara mateix hi ha voluntaris suficients o encara en falten? Com està la situació?
7: Encara en falten. Tot just vam obrir el dijous la pàgina web perquè la gent comenci a escriure's, tot així portem 3-4 mesos amb les entitats socials, amb les escoles, amb empreses que s'apunten en grup, ja portem fent molta assignació, no? Doncs nosaltres volem aquest punt, volem aquest torn, volem. Però ara és el moment importantíssim perquè la gent s'apunti. De veritat que encara necessitem molts i, a més, que està demostrat que aquells punts, aquells supermercats on hi ha voluntaris, es recull molt més. Per tant, és una invitació clara a que la gent... Són 4 hores, com ho dic moltes vegades, és com 2 partits de futbol o 2 pel·lis o 4 capítols de la teva sèrie que li puguis dedicar.
1: Que es passa molt ràpid, a més,
7: Passa molt ràpid, mira, m'alegro que ho diguis. Sí, sí. És gratificant. I després, quan veus que les coses comencen a emplenar-se, nosaltres després en fem un bonus, llavors hi ha aquest moment de dir, doncs mira, hem aconseguit que aquest any 18 edicions aquesta campanya solidària de Catalunya sigui tan i tan forta. També hi ha un punt de contribuir, no?, a quina és aquesta part social del propi país. Bueno, nosaltres ho interpretem així i fem crida, encara ens falten molts. Sí.
1: Doncs vinga, tothom que s'animi i participi d'aquest gran recapte. Sí. Elisabet Viladomiu, directora del Banc dels Aliments, com sempre, moltíssimes gràcies.
7: Gràcies a vosaltres.
4: L'actualitat que t'envolta a la ciutat amb Míriam Franc.
1: I ara volem anar fins a Pedret.

0: Això que hi he fet, ho farem de la mà de la Marga Viza, ja la coneixeu, responsable d'experiències expositives de la Fundació Catalunya a la Pedrera. Marga, què tal? Molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: La Fundació Catalunya a la Pedrera ha inaugurat fa pocs dies la primera exposició monogràfica dedicada a Anselm Kiefer a Barcelona. Explica'ns, què trobarem els visitants quan l'anem a veure?
1: Doncs trobareu una exposició magnífica. Tenim Kiefer per primer cop a Barcelona, l'exposició monogràfica, on a través de pintura, escultura, vitrines, guaixos, instal·lacions, fotografies, trobem tot l'univers creatiu d'aquest gran artista.
0: Per qui encara no el conegui, explica'ns una mica sobre ell.
1: Bueno, Kiefer, Anselm Kiefer, diríem que és un dels grans creadors que té obres i el llenguatge més potent, més singular, més transgressor i més innovador de la creació contemporània. Ell és nascut l'any 45 a Donaueschau, que és una zona d'Alemanya on va impactar especialment la guerra, i neix dos mesos abans de que s'acabi la Segona Guerra Mundial. Uh-huh. Això el toca, perquè creix entre runes, creix entre ferralles, sense joguines, i el tema de la guerra, el tema de les runes, sempre serà una constant en la seva obra. És un dels artistes que, a través de la seva creació, revisa mitologia, revisa la història, revisa una mica tot un sistema de constel·lacions, de la relació amb la història del seu país especialment, perquè creu que en el seu moment no es va fer una revisió del que havia passat. I per ell és molt important analitzar el passat per entendre el present i fer un futur millor.
0: En aquesta exposició de Kiefer s'apleguen més de 70 obres. Digue'ns, per què no ens podem perdre aquesta mostra?
1: Bueno, és una oportunitat única perquè veiem l'artista amb tota la seva potència, tota la seva obra, la seva temàtica. Està disposada a la sala amb unes obres úniques que podem veure per primer cop a Barcelona, que són les vitrines de l'Opus Magnum.
0: Sí.
1: I a través d'aquestes vitrines, doncs, i tota la resta de peces i de pintures, veiem tota la seva disciplina creativa. I per tant, veiem un Kiefer, diguéssim, únic, que per primer cop es veu aquí, i que és aquesta petita pinzellada de la seva obra que ens remet a tot el seu univers creatiu.
0: Parlem una mica més d'aquestes vitrines Opus Magnum. Què expliquen de l'univers de Kiefer?
1: Bueno, aquestes vitrines, ell hi recrea doncs, tots aquests temes que l'interpel·len des dels seus inicis. I utilitza molt la literatura, utilitza molt la poesia, utilitza molt la mitologia, tant la grega com la germànica, i la reinterpreta a través de tota una sèrie de materials de palla, de pedra, de cendra, de plom, de branques, d'arbres, que són també referents en la seva creació, doncs ens interpel·la, ens posa sobre la taula uns mites que durant la història potser s'han tergiversat i que ell els recupera, els reinterpreta i ens els posa dins una vitrina. I per tant aquí podem trobar tota una sèrie d'estrats històrics, d'estrats mitològics, de la vida en si, perquè cada mite a vegades ens explica una història que ens interpel·la en l'actualitat. I per tant veiem aquest món, aquest submón de Kiefer, amb una realitat, amb una bellesa, amb un dolor, amb una espiritualitat que realment frapen.
0: Un univers molt ampli, el de Kiefer. Com s'introdueix tot això en un espai tan singular com és la Pedrera?
1: Bueno, Kiefer és un artista que tira molt de la natura, és una gran amant de la natura. De fet, dins d'aquesta exposició, una de les peces clau i que dona nom al títol realment de l'exposició és La vida secreta de les plantes, que són 14 obres que expliquen les constel·lacions, que expliquen tot el cel. Són uns paisatges estel·lars. I ell parteix d'una idea d'un metge del segle XVI, Robert Flood, que tractava de fer una investigació sobre la interacció o la relació que podien tenir les plantes a la Terra amb les estrelles en el cosmos. Okay. I per tant, aquesta correlació entre la Terra i el cel passa també per la consciència humana. I llavors, en qui

0: Fer, tota l'obra, ell considera que està interconnectada, com en la vida mateixa. Llavors, són aquesta sèrie de 14 quadres preciosos, amb branques, amb incrustacions de diferents elements, que són com un nou, és com un constructor d'una nova espiritualitat.
1: Estic pensant que si s'haguessin conegut en Gaudí i Kiefer, haguessin captat molt bé les seves essències.
0: Segurament, perquè l'organicisme hi és present en tots dos i cada un a la seva manera, però és explicar aquests estrats que ens conformen la història.
1: Com passa en d'altres exposicions, aquesta també surt de la Pedrera, amb moltes activitats en col·laboració amb el Palau de la Música Catalana, la Fundació Soriguer i el Gran Teatre del Liceu. Què ens pots explicar d'aquestes altres activitats?
0: Mira, el 22 d'octubre, no us perdeu, farem un concert al Petit Palau, amb el trio Fortuny, que és el Joel Verdolet, el violí, el Pau Codina, el violoncel i el Marc Heredi, el piano, que l'acompanyarà la Cristina Mateo, el clarinet. I aquí, com altres vegades, farem un concert amb projeccions per reforçar la idea aquesta comuna de la mirada sobre la memòria i la condició humana dins del context aquest temàtic que el Palau de la Música aquest any ha triat el programa de la Pau, i per tant és un tema que ens va molt bé per explicar l'obra de Kiefer, que és diguéssim, explica molt la runa i aquesta història durant la guerra amb el context de la Pau. Tot això acompanyat d'imatges. Després, el 19 de novembre, farem aquesta visita a Planta. Planta és un espai que té la Fundació Soriguer, a Balaguer. La Fundació Soriguer té una col·lecció magnífica i extensa d'obra contemporània a dins del seu, diguéssim, complex industrial, i és una instal·lació on pots trobar obres de múltiples artistes de primer ordre, i entre ells tenen un pavelló dedicat a Kiefer, amb tres obres magnífiques, enormes, dedicades a la Càbala, que és un dels temes també referents de Kiefer, i per tant farem una excursió amb un autobús sortint de Barcelona i poder visitar no només aquest pavelló Kiefer, sinó tota la col·lecció de la Fundació Soriguer a Balaguer.
1: Doncs des d'aquí, digues, Marga.
0: I ens queda el 2 de desembre, ràpid, serà un recital poètico-musical amb l'Ensemble Ovos Homes, que és un dels grups vocals més importants de música antiga del país. Tindrem un quartet de saxos, una cosa que no és comú però que és magnífica, i per tant aquesta connexió entre aquests dos grups serà preciosa, i a més hi afegim un tercer factor, que serà la veu del poeta Manel Forcano, que ha triat tota una sèrie de textos i referents literaris del món del Kiefer per il·lustrar i posar en context tot aquest món d'aquest gran credo.
1: Doncs segur que tota la nostra audiència interessadíssima en descobrir aquest univers de Kiefer. Marga Viza, responsable d'experiència expositives de la Fundació Catalunya La Pedrera, com sempre, és un plaer tenir-te aquí.
0: Moltes gràcies i no us la perdeu.
2: Això és La Ciutat, amb Míriam Franc.
1: De seguida arriba el butlletí de la una, però com sempre connectem amb els companys de Tarragona i Lleida, Pablo Alcaraz, Núria Mora. Pablo, què tal? Bon dia.
3: Molt bon dia.
1: Què ens espera avui a La Ciutat a Tarragona?
3: Doncs mira, parlarem, entre d'altres, amb Sergio Parra, que és assessor científic, escriptor i autor d'un llibre molt interessant sobre com Xina esdevé potència hegemònica al segle XXI. I farem una visiteta també a un espai que a tu t'agrada molt, que és el Passamà, el jardí històric de Cambrils, i que ha estat distingit aquest passat cap de setmana amb un premi europeu al voltant de la recuperació patrimonial, millora de la biodiversitat i turisme sostenible.
1: No pareu allà a Tarragona, Pablo, no sé si has escoltat la pista musical del Robert. Ja saps que avui és dimarts.
4: Ja no, la pista musical, pista sonora, No té a veure amb la cançó.
1: Vols que te l'enviï?
4: No,
3: perquè si no serà sempre en Perito Roca.
4: Sí. Un dia la portarem, Perito Roca, ja veuràs.
3: Home, l'estic esperant.
4: Home, per favor.
3: No arriba.
4: Centenària, per cert, en Perito Roca.
1: 676-760908, allà podeu enviar
4: finals del segle, vostres... finals de la dècada del 60 del segle passat, he dit dues paraules, els vagabunds i les ombres, i ara dic penya-segat, que és el mateix que acantilado. Penya-segat, acantilado. I et dono una altra pista, definitiva.
3: A veure.
4: Derrota continental.
3: Ja la tinc.
4: Tinc una pista sonora.
1: Ara m'envies.
4: La pista sonora.
3: Ara t'ho envio.
5: The next stop is South Kensington. Please mind the gap between the train and the...
1: Pablo Alcaraz, fins demà. Nosaltres tornem de seguida. Fins ara.
6: És la una a mediodia en Canàries.
7: Noticias en Onda Cero.
6: Buenas tardes. tardes, miles de personas están recibiendo en las

0: Las 2, la 1 en Canarias, en Noticias Mediodía con María Hernández.
1: Estoy saliendo ya de casa. No, solo somos amigos. 5 minutos más y me levanto. No, no me pasa nada. Hay frases que nos enseñan que no todo lo que suena convincente es verdad. A menos que quien te lo cuente sea María Hernández. En Noticias Mediodía. Escucha el análisis de la actualidad matinal desde el rigor y la credibilidad. De lunes a viernes a las 2 de la tarde. Y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
2: Onda Cero Lleida, la teva ràdio.
3: Què tal? Bon dia. Va ser gairebé 6 minuts al punt de l'una del migdia. Comencem la ciutat a Onda Cero Lleida.
2: A Onda Cero, la ciutat. Amb Núria Mora.
3: Nou programa, nova ciutat, la que comencem avui aquest dimarts, aquest 13 d'octubre de 2026, des d'ara mateix i fins al punt de les 2 de la tarda, aquí als micròfons a la sintonia d'Onda Cero Lleida. Un dimarts en què la música serà protagonista del programa d'avui. Començarem amb música d'emocions, de nostàlgia també, de mirar de conquerir nous públics a través del Fado. Aquesta setmana, aquest cap de setmana en concret, i fins al dia 23, torna a sonar el Fado a Lleida amb el Festival Interfado, Festival Internacional de Fado de Catalunya, que és segueix, com en les darreres edicions, i aquesta ja és la 15a, expandint-se per diferents punts de Catalunya. En parlarem amb la seva directora artística, Carolina Blàvia. I del Fado passarem al combat musical que ens proposa el musicòleg Jordi Cano, i que avui la cosa va entre generacions. Quina música és millor, la que escoltàvem als anys 80 i 90 o la que triomfa avui entre els adolescents? Els ídols d'abans eren més grans que els ara o simplement ha canviat la manera de viure la música? Doncs bé, avui enfrontem la generació X amb la generació Z, dels reis i les reines del pop al fenomen de les estrelles globals, del rock català al pop urbà i de les discoteques al reggaeton, que ha canviat i que continua connectant-nos a través de les cançons. I en el tram final farem doncs els fogons, el nostre escenari, en un clàssic que és el Torró de Gramunt. Després d'aquest cap de setmana de fira en parlarem amb el xef Gabriel Jové, fent balanç d'aquesta fira per veure també doncs, com conviuen la tradició i les noves propostes gastronòmiques que s'han donat a conèixer al voltant del Turró. Serà així com arribarem al punt de les 2 de la tarda, com finalitzarem una ciutat més abans d'informació de serveis.
2: Solglas patrocina l'àrea de serveis a la ciutat d'Onda Cero Lleida.
3: Jordi Urios, des de l'Agència Estatal de Meteorologia, bona tarda.
4: Bona tarda. Durant les pròximes hores s'esperen intervals de núvols alts a Lleida, amb núvols d'evolució al Pirineu i sense descartar-se algun ruixat feble i dispers a les zones més elevades. Pel que fa a les temperatures, avui les màximes sense canvis s'esperen de 29 graus a Lleida i Balaguer, 27 de màxima a la Seu d'Urgell i a Tàrrega, 22 a Viella. Pel que fa al vent, predomina avui la component sud, excepte la Vall d'Aran, en predomina la component nord. Demà s'esperen intervals de núvols, també núvols d'evolució al Pirineu, en no es descarta algun ruixat feble i dispers a zones elevades durant la jornada. També a les depressions, a primeres hores, no es descarten bancs de boira. Pel que fa a les temperatures, demà les màximes en lleuger ascens a la Vall d'Aran i amb canvis lleugers a la resta. Les mínimes, la pròxima matinada seran de 15 graus a Lleida, 14 a Tàrrega, 13 de mínima a Balaguer, 8 de mínima a la Seu d'Urgell, 6 a Viella. Les temperatures començaran a baixar a partir del cap de setmana, especialment a partir del diumenge. També s'espera un canvi de temps amb més inestabilitat a partir del dissabte. És una informació d'AM.
3: Gràcies, Jordi, pel que fa a la situació del trànsit. Normalitat, com sempre, recomanem precaució als conductors. 9 minuts passen de la 1 del migdia, una petita pausa i ens hi posem.
2: Onda Cero Lleida, la teva ràdio.
5: A Mobles La Ganga ara et financem les teves compres. Sí, t'ajudem amb un finançament a mida. No renuncis a fer un canvi a casa teva. Nosaltres sempre t'aportem solucions, disseny i els millors fabricants a preus petitets. T'esperem al carrer Francesc Macià 12 de Sidamon i a mueblesleganga.com. La teva satisfacció, el nostre objectiu. Mobles La Ganga.
2: L'actualitat, les històries i la vida a les comarques de Lleida, Pirineu i Aran. Això és La Ciutat, amb Núria Mora. L'entrevista del dia.
3: L'Interfado, el Festival Internacional de Fado de Catalunya, arriba aquest any a la seva 15a edició, una programació que del 16 al 25 d'octubre torna a portar el Fado

0: a diferents espais de Lleida, però també a diferents espais de les comarques de Lleida, de Barcelona i de Tarragona, una edició que comptarà amb formacions procedents de Portugal i de França i que també doncs, manté aquesta aposta que ja és habitual en aquest festival, on no només hi trobem música, sinó que també hi trobem gastronomia portuguesa. En parlem amb Carolina Blavies, directora artística de l'Interfado, per repassar doncs, també aquesta trajectòria. Són 15 anys, Carolina, què tal? Bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: 15 anys d'Interfado. Clar, ja és aquella edició d'aquell número que fa com certa gràcia el fet d'haver-hi arribat. Com hem arribat fins aquí?
1: Uf, pues no ho sé, però si mires...
0: Pedalant molt, no? Imagino.
1: Pues, sí. Bueno, com els vaixells. Hi ha una paraula en castellà que és orzando, que és orzando les oles, pues anar fent, anar caminant i anar... I no res, la veritat és que no ho sembla, eh? Quan miro enrere penso, clar, fa 15 anys, han passat moltes coses en 15 anys, però mira, tot bé, ja hem arribat aquí molt bé, així que contents.
0: Són 15 anys en què també Lleida ha aconseguit que l'Interfado sigui una mica doncs, aquest punt de referència a Catalunya pel que fa al Fado. Què és el que ha fet possible consolidar una mica doncs, aquesta relació i també com ha anat evolucionant des del seu inici fins a dia d'avui, aquesta relació que tenim des d'aquí, des de les comarques de Lleida i des de Lleida amb el Fado, amb la música portuguesa?
1: Doncs mira, hi ha diversos, si m'ho permets així una mica en broma, culpables, no? Uh-huh. El primer és l'Orfeo Lleidatà, que té una estructura i una capacitat que jo sola doncs, no tindria, no? I que per tant ha assegurat aquesta continuïtat i aquest equilibri, així com tots els col·laboradors que hi han hagut, des de la paeria fins al Plus, que ens ha Plus Fresc, que ens acompanya des del principi, tots els col·laboradors que hem tingut. I un altre còmplice també molt important és el consolat de Portugal, no? Que des del primer dia que li van plantejar el projecte doncs, hi ha hagut compromís i continuïtat, i per tant això és gràcies doncs, a aquesta estabilitat, no? d'entitats i persones que hem cregut que el projecte era possible. I finalment jo diria que principalment, després de tots aquests que ens empenyem, per dir-ho així, en portar-ho endavant, el públic, perquè hem tingut públic, tant a Lleida ho vam consolidar i quan hem començat a sortir el territori, doncs encara més, no? O no sé, o més o igual, no? És a dir, els aforaments són complerts i, per tant, doncs això és el que fa que puguem continuar, el públic.
0: A Lleida és on va començar tot, amb aquestes complicitats que deies, amb el públic també remant-hi a favor i un cop consolidat també va ser el moment en què vau fer el salt a Espluga Calba, la Seu d'Urgell, Cambrils, Sant Feliu de Llobregat. És important també que el festival pugui tenir aquesta capacitat d'expandir-se més enllà de Lleida, perquè al cap i a la fi estem parlant d'un festival internacional de Fado de Catalunya. Per tant, doncs, és important també anar sumant altres territoris.
1: Exacte, amb aquesta vocació internacional i també per anar podent oferir doncs una cosa que creiem que és interessant, que culturalment doncs és important, poder-ho obrir a més territori, no? I també pel que fa als músics, no? De poder oferir més qualitat, de dir no veniu per un dia, doncs veniu per tres dies, és també una forma d'optimitzar un recurs que en part és públic i per tant és important que puguem arribar al màxim de gent possible amb el mínim de despesa, no? Per dir-ho així.
0: Sí.
1: I per tant doncs, poder venir per més concerts doncs, i guanyem tots, no? I guanyen tots els territoris de Catalunya on portem el festival, i guanyen els músics i guanyem tots, en definitiva.
0: Explica'ns què hi trobarem en aquesta 15a edició de l'Interfado.
1: Doncs continuem amb la nostra filosofia de fer-li un homenatge i un respecte, per dir-ho així, el Fado tradicional, però també buscar aquestes veus amb un bagatge més ample, tant de portuguesos com no portuguesos d'arreu del món, i per tant portem una proposta més tradicional, que és presidencial Fado, el primer cap de setmana,
0: sí.
1: I el segon cap de setmana tenim una proposta d'una terra que ha tingut molta migració portuguesa i per tant ens està donant molt bons fruits en aquestes mixtures i aquestes músiques creuades, que ens ve de França, amb una cantant i un guitarra. El guitarra és francès i la cantant és d'origen portuguès, de res portuguesa, que ens aproparà al Fado i altres lusofonies, altres músiques amb influència diguem, portuguesa o lusòfona.
0: Clar, i aquí, bueno, amb aquestes dues propostes veiem d'una banda doncs, la identitat portuguesa amb presidencial Fado, però també

0: doncs, com s'ha anat transformant, no? Amb la evolució, amb el fado que es fa en altres llocs, amb fado libre, no? Que són residents a França, com deies.
1: Doncs sí, sí, sí. Les coses van endavant o van enrere, i una manera d'anar endavant és donar-li nova vida, nous matisos, i una de les coses que això ho permet és el fet que, doncs, els nous músics, els nous cantants, doncs, tinguin un escenari on poder experimentar, mostrar la seva manera d'entendre aquest estil. En aquest cas és el nostre estil, segurament això és important en tots els estils musicals, però és una manera també de donar-li sortida, donar-li vida i de seguir experimentant, no? Uh-huh.
0: Seguir experimentant també en el camp de la música, és a dir, abans ens parlaves, doncs hem pogut créixer perquè el públic, evidentment, també ha anat acompanyant, els aforaments estan plens. Això també ha servit per a que hi hagi nous músics de fado, que hi hagi noves formacions i que vulguin investigar també en aquest camp?
1: Mira, almenys és un nou escenari on actuar. Quan no és fado tradicional, durant un temps ha estat difícil trobar escenaris. Ara, avui en dia, està tot molt més obert. I jo vull pensar que hem contribuït una mica a aquesta obertura, no? Jo recordo fa 20 anys enrere que fins i tot no tocar amb guitarra i viola portuguesa era gairebé una cosa estranyíssima, i era una cosa, i en canvi avui en dia s'ha convertit en una cosa molt normalitzada, i fins i tot músics més tradicionals portuguesos continuen fent aquestes provatures, no? Amb el qual vull pensar que una mica hem contribuït a obrir, a treure el tabú de que això no es podia fer.
0: Clar, i suposo que també ho heu vist precisament amb això, amb aquesta evolució d'aquests 15 anys. No és el mateix, segur, el primer any, quan us hi poseu i quan voleu organitzar-ho, que any rere any anar veient també, doncs, totes les propostes que van sorgint. També has vist aquesta evolució dins del món del fado, amb aquesta trajectòria de 15 anys?
1: Mira, doncs en aquest sentit et diré que saps que ens movem en tot molt per modes. I quan vam començar el festival era un moment en què les músiques del món estaven com a primera línia, que el fado va aprofitar aquesta plataforma també per donar-se a conèixer i ben fet que va fer. El 2011 es converteix en patrimoni immaterial. Llavors, en aquell moment hi havia com a moltes ofertes. I jo penso que més que contribuir a que n'hagin sortit moltes més, hem contribuït en que allò no quedés com un simple anecdotari d'aquell moment, sí, sinó que s'hagi consolidat, i a pesar de que hagi passat aquesta ola, igual que va passar la del folk i el celta, sí, igual que, doncs, però que s'hagi consolidat com una proposta que ja no depèn tant de la moda del moment.
0: Uh-huh. I més enllà de la música del fado, doncs també una de les característiques és estendre-ho, no? Completar una mica el que seria l'experiència amb sopars temàtics, amb un taller de cuina portuguesa, que són activitats que també estan agradant molt, no, al públic.
1: Doncs sí, aquesta idea de que les arts les podem barrejar, aquesta intermodalitat, ens ha portat durant anys a portar, doncs, hem portat dansa, hem portat exposicions, hem portat altres manifestacions artístiques al voltant del fado, i una que s'ha consolidat i que agrada molt i que, bé, que com aquell que diu, es demana, és la gastronomia, no? I, de fet, la gastronomia té molt a veure amb les cultures mediterrànies i ho acollim molt bé, és una cosa que, com a que comprenem molt bé, no? I una manera d'experimentar també el fado i la trobada cultural a través d'altres elements que no sigui la música, no? Com aquest, en aquest sentit, doncs, és el tast, el gust, la gastronomia, que també és un art.
0: Uh-huh. Reptes d'ara en endavant, de cara a les properes edicions de l'Interfado, després d'haver arribat, doncs, aquí amb aquesta 15a edició?
1: Mira, reptes no se sap mai, perquè, com te deia, nosaltres anem fent i anem avançant d'acord amb les oportunitats que anem tenint, les possibilitats del mateix equip i tot plegat. Però sí que, sobretot un repte és que aquesta amplitud que tenim ara, aquesta consolidació, continuï, i si pot ser que augmenti, però consolidar, diguem, aquesta obertura al territori.
0: Doncs dos caps de setmana de fado a Lleida, però també a l'Espluga Calba, a la Seu d'Urgell, a Cambrils, a Sant Feliu de Llobregat, del 16 al 25 d'octubre, 15a edició de l'Interfado, el Festival Internacional de Fado de Catalunya. Carolina, moltíssimes gràcies, com sempre, i fins aviat, que vagi molt bé.
1: Gràcies a vosaltres per ajudar-nos a donar-li ressò als esdeveniments. Gràcies.
2: Onda Cero Lleida, la teva ràdio.
3: A Desballestaments Ramon Vilella, el teu vehicle val molt. Tant que te'n paguem fins a 3.000 euros. Valorem el teu vehicle antic, avariat o sinistrat amb la màxima taxació i gestionem gratis tots els tràmits.

tràmits. I si necessites un recanvi pel teu vehicle, no ho dubtis, el trobaràs a Desballestaments Ramon Vilella, amb peces totalment comprovades i garantides. Desballestaments i gestió de residus Ramon Vilella, polígon dels Frares, carrer F, al

0: ring musical.
1: És el moment de posar una mica de música i una mica també doncs, d'enfrontaments, de rivalitats, aquest ring musical que tenim amb el musicòleg Jordi Cano, que avui ens porta a un enfrontament entre generacions. Jo no sé com sortirem d'aquí. Jordi, què tal? Bon dia.
2: Hola, bon dia. Vaja, jo crec que tu ben parada perquè si més o menys et situo al mig.
1: Bueno, estic allà en aquella època, estic a la franja, saps allò de que sí. És un any el meu que ni una cosa ni l'altra, quasi.
2: Sí, bueno, el que faríem seria més o menys comparar dues generacions, que serien la generació X, que és la que, com que ens fixem molt en l'època adolescent, que és quan hi ha el moment important de la música, diuen els experts que el teu gust musical s'estableix més o menys entre els 15 i els 25 anys, ara hi allarguen els 30, doncs més o menys la generació X som, m'hi poso en primera persona, aquells que vam ser adolescents entre els 80 i els 90, i la generació Z doncs, són els que són adolescents entre els 10 i els 20, anys 10, anys 20 del segle XXI, una mica més, perquè la Z encara són adolescents, tot i que els alfa, que són els següents, doncs ja comencen a ser adolescents. Jo tinc una filla Z i un fill alfa i estan allí propers. I és curiós perquè realment hi ha molt estudi sociològic i ara no hi entrarem, però sí que hi ha unes diferències molt ben definides i que les veus, quan tens fills que es porten, en el meu cas, 8 anys, i sí que hi ha aspectes, i em centro en els musicals,
1: sí.
2: Força curiosos. Però bueno,
1: és que avança tant, i a més, sobretot en aquests últims anys, parlat alguna vegada, el consum de la música ja no és ni per temporades, sinó que és pràcticament a setmanes, no? Just els divendres és el dia aquell en què van sortint totes aquestes novetats que es consumeixen ràpidament. Imagina quan estem parlant aquí ja doncs, el que dius, no? De fills en què hi ha uns anys de diferència entre uns i uns altres.
2: Exacte, i de fet, si anem a comparar les dues generacions, un dels fets diferencials amb dues generacions serà aquest, és a dir, la generació X tenia un gust més o menys definit i que podies identificar, i de fet, jo si recordes, tu ets més jove, Núria, però també jo he de recordar que quan nosaltres érem joves quedava molt marcat els que eren rockers, els que eren punks, els que eren... jo recordo que a aquella idea hi havia molt rocker i molt heavy i que a més es movien per espais, diguéssim, de festa molt diferenciats i estàticament a classe veies, no? Molta gent amb cabell llarg i molta gent amb patilles amples, no? I inclús en consum de música. Però sí que i ara no, ara tot és molt més diluït, tot és molt fluid, això que en diuen de la modernitat líquida que diu Bauman,
1: sí.
2: I és cert que d'alguna manera és molt difícil identificar coses més enllà de modes potents, que en parlarem després, com ha estat l'auge del reggaeton, per exemple, no? I de l'arribada de la música llatina. Però sí que és cert que nosaltres, la generació X, doncs teníem coses més establertes. De fet, per exemple, començarem parlant de que nosaltres teníem reis i reines i jefes i això, és a dir, teníem el rei del soul, el rei del rap i el rei del pop i la reina del pop i el jefe que era el Bruce Springsteen, no? I llavors és curiós com teníem la Madonna que era clarament una reina, el Michael Jackson que era el rei i després hi havia com una sèrie de noblesa al seu voltant, però que era una cosa com a molt estructurada i molt definida, no? I llavors jo he volgut començar fent un petit homenatge al rei del pop. Clar, ara seria molt difícil dir qui és el rei, perquè tot passa tan de pressa que quasi són governs que duren dos dies, no?
1: Sí, això és molt efímer.
2: Sí, molt efímer. I en canvi, no, vam tenir el Michael Jackson regnant, tampoc tants anys, però bueno, almenys estava molt clar i molt definit qui era el rei, que era Michael Jackson amb aquest meravellós vídeo.

0: M'agradaria saber també quantes persones han intentat aquestes coreografies, aquests balls impossibles pràcticament.
1: Hi ha molts documentals sobre el Michael Jackson i tal, i precisament el moment que parlen d'aquesta cançó, que és el Beat It, que ell se'n va anar a un barri del Bronx amb dues bandes que hi havia allà i es va convocar i els va demanar que ballessin per amb ell per confeccionar, allò és. Però clar, diu molt de la lentitud dels processos musicals que hi havia en aquell moment, és a dir, allí tot es cuinava a poc, no? I aquest disco, que a més, doncs,

0: va canviar la història de la música, com és el Thriller i després el Bad, són discos que cada cançó està pensada, repensada, repensada, a diferència d'ara, que sí que hi ha molts grups, no diré tots, que degut a les noves formes de difusió, doncs han de produir molt, molt, molt més ràpid, no? I han de produir. Jo als meus alumnes sempre els hi poso un exemple de la rapidesa, que és que quan malauradament va morir Kobe Bryant, el Bad Bunny va tardar un dia en fer-li una cançó.
1: Wow.
0: És a dir, en un dia, en 24 hores, 48 hores, tenia feta la cançó i el videoclip i la difusió. Vull dir que, clar, jo no m'imagino Michael Jackson produint una cançó en un dia, perquè la complexitat de les cançons de Michael Jackson eren extraordinàries i és supermeticulós, no? I en aquest sentit, doncs sí que és cert de que ara doncs funcionem més de pressa. Sí. Però com que ens estem fixant en reis, reines i aquestes coses, a la generació Z no hi ha tanta cosa precisament pel que dèiem, perquè a més a més hi ha molta més diversitat. I diversitat de figures que van passant i també diversitat geogràfica, que jo penso que això és bo, perquè totes aquestes reis i reines havien de ser ineludiblement americans. I ara, en canvi, doncs, hem arribat a un moment en el qual hi ha figures emergents per tot arreu i, per tant, podem tranquil·lament ser, número 1, una cantant colombiana que canta en anglès en un esdeveniment tan global com és un mundial, amb la Shakira, amb aquest Dai Dai.

0: Veus, aquí es nota el pas de generacions, perquè jo la Shakira la tinc aquí al cap amb el Waka Waka.
1: Sí, sí, llavors, no, clar, està clar.
0: Aquí
1: sí.
0: Fas una mica el compte enrere i dius, ostres, és que ja han passat uns quants anys.
1: No, no, i que la Shakira, ubicar-la en la generació Z també és forçadet, perquè és veritat que la Shakira, doncs, ja és de la nostra data. Però,
0: sí, però bueno, s'ha sabut reinventar, no? I a exacte. Més ara amb tota aquesta residència i tota aquesta moguda sí. que ha fet a Madrid, Déu-n'hi-do.
1: Sí, sí, però qui diu Shakira diu Bad Bunny, eh?
0: Sí,
1: ho diu molts artistes molt més globals que apareixen doncs, de tot arreu, i que és cert que aquesta predomini absolut que tenia la música nord-americana i les personalitats nord-americanes, doncs ara doncs, s'ha diluït més. Una altra característica també curiosa dels anys 80-90 era aquesta divinitat dels artistes. No? Abans parlàvem dels reis
0: sí.
1: i a més també eren divins, perquè hi havia les famoses dives. Hi havia moltíssimes dives que eren quasi com a figures inabastables, llunyanes, potents, no? I d'alguna manera amb una aura, aquestes sí que tenen una aura impressionant, vale? Penso en la Mariah Carey, la Celine Dion, Dionne Warwick, moltes artistes d'una dimensió enorme, i evidentment potser per damunt de totes la gran Whitney Houston, que d'alguna manera eren com a sers quasi divins, no? Que després quan hem anat veient, doncs han tingut unes vides complicades i potser no eren tan divins, potser eren més terrenals, no? En canvi, aquesta cosa de divinitzar i de fer grans dives als anys 80, doncs ara ha canviat. Però de moment ens quedem amb la Whitney, que he tirat el I Have Nothing, que és una cançó del 92, que és brutal.

0: Diva total, eh? A més que tenien totes unes veus impressionants i unes exacte. Interpretacions també que et deixaven una mica
1: sí, clar, i era com això, eh? Jo he volgut fer aquest contrast entre aquestes dives gairebé que estaven a l'Olimp i les noves dives de la generació Z, que són com a molt més properes, íntimes i no menys importants, eh? Perquè evidentment el que ha mogut Taylor Swift és quasi superior al que han mogut les altres, però sí que tenen aquesta com a proximitat, potser en les temàtiques dels cançons, potser en la seva manera de ser. Parlo de Taylor Swift, però parlo també de Billie Eilish, sí. Una Dua Lipa, que és molt diva, però és una diva més propera, i em quedo amb Olivia Rodrigo, que és una noia que jo vaig descobrir amb els meus alumnes més jovenets, que és això, són cantants que ho estan petant moltíssim, ara també la Sabrina Carpenter i moltes també. Altres, eh? I que sí que és cert que segueixen sent molt, molt potents, però potser més properes, potser un discurs més proper, potser amb temàtiques més reals i sobretot mostrant més les seves febleses, que jo penso que

aquesta és la clau. És a dir, d'alguna manera, jo puc empatitzar més amb Olivia Rodrigo o amb el patiment de la Billie Eilish, perquè està més a prop de mi. En canvi, clar, la Whitney Houston, que segurament va patir molt més que aquestes noies, jo la veia com un ser inabastable, no? I potser aquest canvi de registre d'aquestes dives més, no diré d'anar per casa, però sí més sensibles, més properes, més empàtiques, doncs ens porten a potser sentir-les més a prop, no? I en aquest sentit, doncs, escoltarem ara un tema que es diu Driver License, de l'Olivia Rodrigo, del 21. Què és això? Són temes més delicats, temes més propers i que connecten més amb tu.

0: Bueno, és el que deies també, no? Aquestes noves generacions busquen més identificar-se que no pas admirar, no? Des de tota aquesta distància que hi ha.
1: I buscar això, identificar-te, sobretot amb tot el tema emocional, és a dir, nosaltres som d'una generació on les emocions havien de ser subtils i cap a tu, no?
0: Sí.
1: I no expressar-les. I que expressar emocions era un signe de feblesa. En noies, i ja no et dic en nois, és a dir, els nois havien de demostrar una duresa i una fortalesa que si no la tenies, doncs se't tillava de tou, no? I d'alguna manera, ara, això ho veiem en noies i també comencem a veure en nois, tot i que hagi ara una reedició de la matxuleria, però sí que és cert que aquesta sensibilitat doncs ara doncs està molt bé. Ara ens anem a Espanya. A Espanya què hi havia als 80-90? Doncs a Espanya hi havia sobretot la movida madrilenya i la música màquina i les discoteques. Els entorns en els quals ens movíem eren en els entorns de bars en els quals s'escoltava música molt espanyola, també americana, però els anys àlgids de la movida van ser els 80, quasi 90, i allí doncs, es va consumir molta música, i després les macrodiscoteques que n'hi havia tot arreu, aquella era especialment amb el Big Bang, Wonder i companyia. Però comencem amb la movida i mira, m'he anat a Rede Futura, també una mica per explicar el que explico a classe, de que el reggaetón és molt masclista, però que una cançó comenci dient que si te vuelvo a ver pintar un corazón de tiza en la pared, te voy a dar una paliza, em sembla una barbaritat tan bèstia, i ho diuen amb tota naturalitat. Per tant, escoltem Radio Futura amb el corazón de tiza.

0: I així no vam fer, no? Perquè sí, sí, no. Si féssim ara aquí una anàlisi de lletres, també ens posaríem les mans al cap.
1: Jo tinc un meravellós PowerPoint amb tot de frases delicadíssimes dels anys 80 que fan por i de grups que eren número 1 i que acceptàvem amb total normalitat. Per tant, vull dir que sí, no hem millorat en algunes coses, però tampoc estàvem tan bé abans. Però sí que és cert que l'altre gran món, aquest que deia, a part de la movida i tot això, era evidentment el món de les discoteques. Aquí a Lleida doncs, s'ha escrit i reescrit molt sobre això, però n'hi havia tot arreu. I jo me n'he anat a la que jo anava molt poc a les discoteques, llavors em costa molt trobar hits discotequeros i la que me sonava més, que a més és d'una discoteca que estava a Mataró, la meva actual dona vivia per allà i m'hi va tocant alguna vegada, a Chassis, uf, allò era terrible. Doncs de Chassis va sortir aquest Fly on the Winds of Love, que, bueno, no sé, a més que a mi no m'agrada això, però ho posarem.
0: És que això ja... sí, potser nosaltres no tant de discoteca, però de discomòbil ara sí, eh? Ja.

0: Les que a més això forma com part també de memòria musical, eh? Ja, és, sí, és un himne, és, sí, agradi o no agradi, eh? Però és un himne que, sí, sí, que el situés ràpidament a la línia del temps.
1: Exacte. I hi ha una forma d'expressar-te també.
0: Sí, també. Mm-hmm. Bueno, és que a més ja és això, eh? És, la sala és tot, ha d'anar acompanyant tot el fet d'escoltar.
1: Jo als meus alumnes els hi poso imatges

0: imatges que hi ha per les xarxes de la Wonder o de Big Ben, sobretot de la Wonder, de la Wondertron sí. I tot això, i no se'n saben a venir quin plaer hi havia en estar allà amuntegat saltant 8 hores. I diuen, però què fèieu? Dic, jo no hi era.
1: Descarregar adrenalina.
0: Suposo que sí, però, diu, però només salten. Dic, sí, només salten.
1: Sí.
0: Sí. I llavors és com a... Es sorprenent molt, però bueno, és això.
1: És això, ja està, sí, no té més.
0: Sí, sí. Clar, en canvi nosaltres, els de la Generació Z, els hi critiquem que escoltin aquesta música barroera i tal i qual, que és el reggaeton, que ho és, i és molt barroera. De fet, una cosa molt divertida és que els hi sorprenen molt quan els explico que el concepte de perreo ve d'això, d'una gossa que està en cel i que mou el cul. De fet, l'etimologia ve d'aquí, no? I llavors, com que s'escandalitzen, perquè clar, ells no hi veuen aquesta dimensió, ells ho fan perquè ho han vist en videoclips i d'alguna manera s'ho copien, no? I no hi veuen aquesta dimensió sobresexualitzada, tot i que admeten que sí, que potser la iconografia que hi ha darrere el reggaeton és una mica passada de voltes. Però tot i això, és veritat que els joves d'avui en dia, per mi, ballen millor, o almenys tenen més espais d'expressió, gràcies precisament a aquesta predomini de la música llatina que et porta a moure't més. Jo no dic si et mous millor o pitjor, nosaltres també vam passar la lambada, eh? Però sí que és cert de que jo, quan escolto, per exemple, cançons com la de Tusa, de la Karol G i la Nicki Minaj, doncs, bueno, et dona per moure't d'una forma diferent de la que et mouries escoltant el Fly on the Wings.

0: Bueno, és que anem en aquests ritmes llatins, que és el que dius, no? Ja suggereixen una altra manera de moure't i d'ocupar un altre espai d'una altra manera,
1: exacte,
0: no? I a més també que és, això està sonant ja per tot arreu.
1: Sí, i a més t'obliga a tenir més espai, que jo trobo bé que hagi més espai per moure't, perquè, no ho sé. I de fet, aquí hem posat això que és reggaeton suave i tal, però, per exemple, a mi m'entusiasma veure que s'ha recuperat el ballar en parella i que, per exemple, quan soni Romeo Santos amb Proposta Indecente, doncs hi hagi gent que pugui arribar a ballar bachata actualment. I això penso que per mi és com recuperar l'essència del que és ballar en parella i del que és ballar, el que ballàvem a les festes majors abans des de sempre.

0: Sí, és curiós també veure com ha anat guanyant presència, no? Entre els joves i també com ha anat quallant, no? Aquesta transformació.
1: Sí, exacte. Per tant, jo ja saps que sempre intento no tot bo i tot dolent, és a dir, cada generació té les seves coses, però a mi aquesta recuperació, per exemple, de la música de ball i així, i sobretot el que està passant ara molt, que això ho parlem també molt a classe, que és el tema de la recuperació de la festa major.
0: Sí.
1: Que nosaltres, gràcies al que parlarem ara, que és a l'arribada del rock català, vam envair les festes majors i vam anar... Jo en la meva època de músic d'orquestra doncs em vaig fer un fart de fer de teloner de molts grups d'aquests famosos i la festa major va ser una gran eclosió que als pobles de muntanya sempre havia estat, però realment als 90, amb l'arribada del rock català, va haver-hi una pujada enorme de festa major i ara, gràcies a aquesta nova fornada de música també, diguéssim, de grups que ho estan petant, doncs d'alguna manera també s'ha recuperat la festa major. I els alumnes et diuen que ells ni vins, ni discoteques, ni res, que amb ells el que els agrada és la festa major, per la llibertat, per aquesta cosa. Doncs, per tant, sí que tenim aquesta connexió degeneracional, que és que nosaltres, als anys 80-90, quan va arribar el rock català, doncs anàvem a veure, per exemple, els Sau amb aquest És inútil continuar,

0: i aquests grups van omplir moltíssimes festes majors i després inclús van arribar a una dimensió de fer grans concerts on hi anava molta gent,
1: sí.
0: I de la mateixa manera, actualment, moltíssims grups coactuals, Tejomas, Charango, Doctor Prats, etc., també estan fent el mateix, Figaflowers, Detallets, i fins i tot una cosa que mai s'havia pogut imaginar, que és que un mateix grup omplís quatre estadis olímpics,
1: sí.
0: en quatre dies seguits. I això ho ha fet, o que és gràcies, amb cançons tan precioses com aquesta de La gent que estimo. No sé.

0: Escolta, s'han retirat almenys de moment, no sé, tu els has anat a veure en directe a l'Estadi Olímpic?
1: No, és que ara diré una cosa molt lletja, que és que a mi no m'agraden. És a dir, és un d'aquests grups, no, això em passa a molts grups, em passa per exemple amb l'Último de la Fila. Són grups que jo els trobo meravellosos, increïbles, però que no han connectat amb mi, pel que sigui. En el cas del Loques Gràcies, la veu del Montero, que no m'acaba de connectar amb ell. Mm-hmm. Però els hi admeto un valor espectacular.
0: Bueno, clar, i a més és que aquests últims dies també ja s'ha dit i s'ha reconegut, no? O sigui, omplir 4 estadis olímpics, això només ho havia fet Coldplay.
1: Sí, i que com a músic tu ets capaç de dir, ostres, aquesta música és molt ben feta, està molt ben elaborada, però, clar, una cosa és que tu la puguis analitzar i dir, això és meravellós, i l'altre que t'arribi o no t'arribi. I hi ha músiques que no t'arriben, que pots dir que són boníssimes. Em passa també amb Brahms, ¿vale? Per exemple, que és boníssim, però no m'arriba, o Mahler. Doncs en música actual, doncs mira, Moques o L'Última Fila, que els trobo meravellosos, doncs no hi connecto, però no passa res, eh? Són un grup extraordinari i tant de bo tots aquests Charango encara en té un concert que van tancar quan anaven a fer aquella gira que tenia les entrades. Vull dir que jo espero que aquests grups en algun moment, sí que és cert que són grups molt lligats a un moment històric i un moment, diguéssim, identitari, i aquest s'ha acabat i per tant es van diluint tots, però jo penso que ha d'haver-hi en el futur alguna cosa. El sopar de cabra i pet semblava que hi acabaven i els tios aguanten. Per tant, jo penso que aquests grups, que encara són joves i que encara doncs, tenen possibilitats d'oferir-nos coses interessants, en un temps tornaran, encara que sigui perquè puguem recordar doncs, aquests mini-himnes meravellosos que ens han deixat. No? Uh-huh. En tot cas, sí que és cert que aquests grups i el rock català ens van connectar amb aquesta essència popular que és la Festa Major, que jo penso que és el que hem de reivindicar, no? aquest espai de llibertat, que ens movem per pobles, que ens dinamitzem entre nosaltres, que ens coneixem, que connectem amb la gent. Vull dir, jo penso que la Festa Major ha de ser l'essència cultural de Catalunya i, per tant, doncs reivindicar-la des d'aquí i que per molt temps les festes majors en les quals no estiguem tancats en espais o que ens obliguin a escoltar a tot el mateix, no? Que puguem anar movent-nos i que sigui aquest punt de llibertat.
0: Doncs escolta'm, aquest viatge que hem fet de la generació X a la generació Z a través de la música d'artistes com Michael Jackson, com Shakira, hem passat de Whitney Houston a Olivia Rodrigo, el reggaeton, Sau, jo que és gràcies també, doncs mira que ens serveix de colofó per tancar i al final doncs que siguem de la generació que siguem, tots tenim aquí una banda sonora, un artista, una cançó que ens hi porta. Jordi, com sempre, moltes gràcies i fins la propera.
1: A tu, cuida't molt.
2: Seguim fent ràdio de proximitat. Seguim a la ciutat a Onda Cero Lleida, amb Núria Mora.
3: Este otoño Huesca sabe más dulce que nunca. Del 16 al 18 de octubre, la Plaza López Ayué se llena de sabores, aromas y auténticas delicias en la Feria del Dulce de Huesca. Degustaciones, talleres, concursos y mucho más. Consulta toda la programación en huescaesdulce.es. Ven y endulza tu otoño.
2: Onda Cero Lleida, la teva ràdio. Cuina i gastronomia.
0: Doncs anem entrant ja en aquests darrers minuts de la ciutat d'avui d'aquest dimarts amb la mirada posada encara a Agramunt després de la Fira del Torró i la Xocolata a la Pedra, 37a edició que s'ha celebrat aquest cap de setmana i que ens ha deixat doncs, un cap de setmana molt dolç. Gabriel Jové, què tal? Com estem?
4: Hola, Núria, bona tarda.
0: Bona tarda, ja està, super ja ha començat dolç. El Nadal. Ja ha començat el Nadal. Ara sí, la setmana passada ho dèiem i ara ja tret de sortida.
4: No,
0: hi ha un munt de cases plenes de torrons.

0: perquè és que a més avui al matí escoltava alguns dels veus de productes i deien, és que hem esgotat les novetats que teníem, les hem esgotat i ens hem de posar ja aquí a treballar per a tenir campanya de Nadal. Sí, sí.
1: Tal qual, tal qual. De fet, dissabte vam anar a comprar quatre coses d'això per passar els dies d'aquests festius i ja estaven ja a dos llocs on vam anar, els mostradors, amb els torrons preceptius, les figuretes, hi ha aquesta convivència entre la castanyada i torró, doncs que... I el Halloween dels pedrots, doncs tot està preparat ja inequívocament. Tot i que avui sembla que més que anar cap a l'hivern anem cap a la primavera, anem cap a l'estiu, perquè fa un dia acollonant.
0: Sí, sí, tenim una setmaneta encara de temperatures que no acabem de veure
1: això. No acabem de fer net, no sabem, llavors clar, tothom està mig malalt, perquè al matí fa fred, no sabem si dormíem amb edredot, dormíem sense que hem suat, bueno, estem amb caos i Covid per allí, bueno, tot en conjunt. Però bueno, aquest cap de setmana hi va haver la Fira del Torró, que vam parlar la setmana passada, i la veritat és que tres dies donen per a molt. Em consta, jo no hi vaig poder estar, no vaig poder pujar-hi perquè per qüestions de problemes de salut familiar, doncs no ens vam poder de quedar a casa, però em consta per familiars, amics que hi van anar, que el diumenge estava a rebentar la fira, vull dir, la gent molt contenta, en el sentit dels distribuïdors, proveïdors, elaboradors dels torrons i de la xocolata a la pedra, així com tots els restauradors i restaurants que estaven presents a la fira, doncs parlen d'un molt bon resultat, d'unes molt bones vendes, doncs és que, bueno, podem fer una miqueta de balanç, si et sembla, Núria. Segueix creixent aquesta fira, enguany, amb la sort que hi ha hagut aquests dos tres dies, no? Perquè aquest pont extraordinari del 12 d'octubre, i per tant aquesta 37a edició, que tenia més de 150 expositors, un percentatge una mica més elevat que la fira anterior, entre torronaires, artesans, productors alimentaris, i a més doncs, també hi ha hagut una ampliació de totes les activitats gastronòmiques, perquè entre els tastos, els tallers, les demostracions que van fer cuiners, cuineres, elaboradors i productors, doncs hi va haver una mica per a tots els públics, també des de la canalla, des dels més petits, fins als més grans, els avis, que doncs, posaven a prova les seves dentadures, no? Amb tots aquests torrons duros que són espectaculars. Més enllà de les xifres, doncs, que és important, no? Evidentment, doncs, la fira no deixa de ser una trobada econòmica, no? I per tant, doncs, el que volen els de la fira, el patronat de la fira i tots els que participen, doncs, augmentar vendes, donar a conèixer el producte, no fer noves relacions i, evidentment, arribar a productes. Me consta i sé que moltíssimes, com deies, llars de territori, i de, no només de Lleida, sinó de més enllà, perquè hi havia gent de Barcelona, hi havia gent de Saragossa, hi havia gent d'arreu de l'Estat, inclús me van dir que hi havia algun japonès per allí perdut, també, s'han portat aquests torrons tan magnífics, que enguany, doncs, com sempre, hi ha la presentació de les novetats, ja sabeu que una de les cases, no? Potser la casa més representativa, o la que tenim tots més al cap, més reconeguda de torrons, doncs, com sempre, té aquesta col·laboració amb cuiners de prestigi i doncs, va treure unes novetats que faran, ja estaran al mercat, que ja es poden comprar, que els que van anar aquest cap de setmana a la fira van ser els primers a comprar-ne i que es veu que s'han exhaurit.
0: Sí.
1: Ja les analitzarem, si et sembla, quan les tinguem. Jo no les he provat, quan les tinguem farem allò...
0: Farem una degustació, una cata.
1: Un control de qualitat i a veure què, perquè sabem que sempre hi ha anys que... Hi ha coses que estan molt ben aconseguides i hi ha anys doncs, que aquella novetat no acaba de quadrar ni fer el pes i que la veritat és que, bueno, al final, com en tota la innovació, doncs, hi ha paladars per a tot i els sabors doncs, per a tot. No? Com sempre, hem vist propostes importants en el que són les reinterpretacions amb els postres de l'alta gastronomia, de la cuina més d'autor, més de cuina de restaurant, ¿vale? En les quals, doncs, ja ho vaig dir, que hi havia hagut els tres jurats de Masterchef, d'acord? Que van fer doncs, unes propostes amb torró. I després també, enguany hi havia com una espècie de fusió, suposo que per això que hi havia gent del Japó, no, això és un dia, no puc confirmar-ho, però hi havia unes relacions inspirades amb sabors japonesos com a ingredients que tots coneixem una mica, que són amor i odi, no? Que és el wasabi.
0: Sí.
1: El wasabi, que hem parlat alguna vegada, que evidentment el wasabi, que estem acostumats tots dels xinos i dels japonesos, d'aquestos de més de fast food, no?, que tenim a la ciutat.

0: tostats, no té res a veure amb una bona arrel fresca de wasabi que us ratllin al moment davant del comensal o el moment, el cuiner us ho ratlli al moment. No té res a veure, eh? És aquest nap, aquesta espècie d'arrel nap, que és un tipus de nap, vale? Que és picant, i perquè té un picant molt interessant, que li pica molt la boca i per això l'utilitza molt els japonesos, perquè és molt equilibrat. És un picant d'aquests ingredients invasiu. El que passa que quan tenim a la boca aquells wasabis que estan, doncs, industrialitzats, que són pastes que porten altres coses a part de wasabi, perquè estem parlant d'una arrel o un nap dels més cars que hi ha al mercat, podem parlar que hi ha, depèn de les produccions, entre 300 i 600 euros el quilo, depèn de la qualitat d'aquest wasabi. Doncs bé, hi ha hagut una proposta que haurem de provar d'una d'aquestes cases de torrons amb el wasabi. Com sempre, la tradició, evidentment, té un pes i no podem sortir de la que és la IGP Torró de Gramunt i tota la resta de torrons, doncs el torró d'ametlla, el torró de xixó, de llema, el torró, doncs, de xocolata amb algun fruit sec, no? que ens encanten, bueno, a mi potser és les coses que no m'agraden. I, evidentment, doncs, la innovació, ja us dic, amb el campió nacional del turó operatiu, Mestre Àngel Velasco, que representa també una voluntat de mirar cap al futur en aquest sentit. Vale? Una altra cosa xula que m'han dit, que vaig estar parlant amb el Gonzalo, que va fer ahir un show cooking,
1: Sí.
0: és l'Acadèmia del Turró, que és una espècie com d'escola que reuneix al voltant d'uns 150 estudiants de diferents procedències, sobretot de les escoles d'hostaleria més enllà de les tomates catalanes, i ha sigut una iniciativa important, interessant, perquè posa en contacte, doncs, aquesta generació nova de professionals del sector de la pastisseria i la forneria, vale? Amb els mestres torronaires, que evidentment, doncs, ja sabeu que són, al final és un ofici molt familiar, no? És aquests oficis que passen de pares a fills, de mares a filles, i, doncs, evidentment, aquesta tradició que no està més lligada a la innovació i que hi ha grans indústries alimentàries al voltant, no deixa de ser un quid que s'ha de superar, no? I aquesta confluència de gent jove, de futures promeses o de persones que els interessa aquest món amb la de mestres tornaires, evidentment, doncs això va ser força, força interessant. Com sempre, el producte estrella, a part de la xocolata de la Pedra de Gramunt, és aquest torró, vale? Aquest torró de Gramunt, que sempre és aquest punt que, evidentment, si teniu problemes de queixals i dents,
1: Aneu amb compte.
0: anem amb compte,
1: Has
0: perquè
1: trobat
0: és
1: una mica
0: d'aquestos...
1: de llet o alguna coseta, no?
0: És...
1: Algun truquillo
0: Bueno, més que res, intentar-ho posar, si tenim una bona matadora, pues, triturar-lo, vale? Si tenim molta ansietat de menjar-lo i tot. I si no, molt de compte i molta cura, mastegar-lo. Però al final no deixa de ser una espècie de caramel, perquè al final és un caramel que es fa amb mel, en aquest sentit, vale? En aquesta cocció de la mel i el sucre tan, tan específica del torró de Gramunt, vale? Una textura adequada per a que se hi posi aquesta ametlla, vale? Ah, perdó, aquesta avellana, vale? Que serà la que conformarà el nucli i després, evidentment, ja sabeu, per menjar-lo, perquè sigui més senzill de menjar, perquè no se'ns apegui a les mans, d'acord? Tenim les oblees de Pare Àngel, que són les que agafen aquesta estructura. Evidentment, és una cosa molt nadalenca, com tu deies, ja ha arribat el Nadal, ja és
1: Sí.
0: Nadal a casa nostra, els que tenen el GP, però jo sé que més d'un alguna tarda d'aquests dies, fins d'arribar el dia 25, farà queixalada amb aquesta, perquè al final no deixa de ser un molt bona aportació energètica, doncs per això, anem a fer exercici, anem a caminar, anem a voltar, doncs m'emporto una preseta de torró de Gramunt i me'n vaig al gimnàs i després del gimnàs em prenc una presa i tinc molta
1: Clar,
0: energia
1: ja que
0: per a
1: tens una
0: gastar.
1: recuperació instantània.
0: I super, super saludable. Al final són productes de primeríssima qualitat. Molts dels torrons, evidentment, per volums, no poden produir-se amb els fruits secs que es fan al nostre territori, però sí que venen els fruits secs de zones amb moltíssim control de la qualitat molt important. Vale? Si et sembla, per acabar, per sortir d'una recepta del torró que seria una cosa dolça, doncs fem un pollastre rostit amb torró de Gramunt, ratafia i poma. Així,
1: Venga,
0: una cosa de cap de
1: estic.
0: setmana, que a més aquest cap de setmana que farà canvi de temps, que hi haurà mal temps, doncs vinga, el diumenge i dissabte, si tenim amics o família a casa, doncs fem un pollastre, així una mica ja preparant el Nadal o
1: Una
0: preparant les
1: prèvia.
0: festes. Una prèvia. De per tres. O un pollastre sencer, vale? O quatre cuixes de pollastre.

0: desossades. Ho dic perquè sigui més difícil, més fàcil i més atractiu, vale? No hi traieu la pell, sobretot, vale? Si ho feu, no li digueu al carnisser o a la carnissera que us tregui la pell. Farem uns 100 grams de torró a Gramont, el DGP d'avellana, dos pomes golden, que ara en tenim pomes boníssimes, sí. Una ceba grossa, dos grans d'all, un mig gotet de, o un xupito de ratafia, vale? Aquests xupitos generosos, o copeta de ratafia, i ratafia, la que vulgueu, que sabem que el territori se'n fan, i segur que moltes llars de casa, els que esteu escoltant, segur que teniu una ratafia que heu fet per Sant Joan. Una branca de farigola, oli d'oliva verge extra, evidentment, aviat arriba el primer oli, vale? Ja està a punt d'arribar, en moltes zones de l'àrea de Garrigues, sal, pebre negre a gust, unes gotes de vinagre de poma. Com ho fem? Saltarem les cuixes de pollastre, les enrossim en una cassola amb una mica d'oli d'oliva, fins que estiguin ben daurades pels dos costats, vale? Quan tinguem el pollastre ben enrostit, el retirarem i a la mateixa cassola on hem fet hem tingut cuidado que no se'ns cremi l'oli, sí? El que farem és posar-hi la ceba tallada ben fineta i els alls picats, sí? Ho deixarem coure lentament fins que la ceba estigui ben confitadeta, ben allò a punt de caramel.
1: Sí.
0: I en aquest pas és important perquè no volem una ceba estovada. No volem allò que sigui blancutxa, sinó que volem que tingui un color ben daurat, un bon sofregit, és que ja sabem que és la base de la nostra cuina. Aquí arriba el torró. Què farem? Amb aquesta presa de torró de Gramont, vale? El triturarem amb una part del suc de la cocció, sí? Perquè ja sabeu que el pollastre que haurem soltant, aquella aigüeta, vale? El traurem i el triturarem amb aquest torró. Aleshores, el que farem és posar una altra vegada el pollastre dintre d'aquesta ceba confitada, posarem tota la picada, que seria aquesta picada de torró de Gramont, sí? I el que farem és posar una mica d'aigua, no a cobrir, sinó a mig cobrir, vale? I taparem. I que vagi fent xup, xup, xup, xup, xup, xup, fins que quedin uns 10 minuts. Aproximadament, quan veieu que ja queda una miqueta d'aigua, el que farem és posar la ratafia, sí? Posar aquesta ratafia i que faci aquests 10 minuts de xup-xup, que se vagi eixugant tot aquest xup-xup. Finalment, posarem unes gotetes de poma al final i la poma que teníem golden. Què hem de fer amb la poma? Senzillament, abans de tot això, mentre estem cuinant el xup-xup, les pelarem, les farem a gallons i tenim dues opcions. O les rostim al forn o les fem a la planxa amb foc roent, amb una miqueta d'oli i les posem en aquests últims 10 minuts amb la ratafia que faci el xup-xup. Aquest pollastre, si el deixeu d'un dia per demà...
1: D'un dia per l'altre, no sé.
0: Escolta, és canten els àngels, és molt fàcil de fer i tenim aquesta espècie com d'agredolç, vale? Ah, perdó, hem deixat la vinagre de poma, que el posarem just o al moment de servir, si el servim directament,
1: sí.
0: O si el dia següent el rescalfem, posem aquestes gotes de vinagre de poma al gust, perquè faci aquest agredolç i al final és un pollastre així rostit a la catalana, però amb aquests tocs agredolços que aconseguirem amb la mel, l'avellana i el vinagre de poma.
1: Fantàstic, escolta, així aquesta que... hora del migdia és el millor que ens pot passar.
0: És perillós aquesta hora del migdia.
1: Tornant de parlar aquesta hora del migdia és el millor que pot passar. Vinga, ja ens anem cap a la taula de dinar. Gabriel, com sempre, moltíssimes gràcies. Ens apuntem la recepta, la posem en pràctica i, com deies, per al dia després o si no, cap de setmana i el tàper del dilluns ja el tindrem fet. Bona setmana, que vagi molt
0: bé. Adéu, adéu.
2: Onda Cero Lleida, la teva ràdio.
3: Son las 2 de la tarde, la primera vez que los reyes viajan a Ceuta. Han aterrizado hace apenas hora y media en la ciudad donde acompañan, arropan, escuchan, estrechan manos de miles de ceutíes que han engalanado la ciudad y que se han agolpado para recibirles con aplausos, con vivas, con banderas de España y con su agradecimiento por esta visita tan esperada. La primera del jefe del Estado a la ciudad autónoma, no por falta de ganas de don Felipe, sino porque no ha sido hasta ahora, cuando el gobierno ha considerado que era oportuno este compromiso pendiente y necesario del rey para con un territorio español que en los últimos meses ha sentido el abandono institucional más sangrante. Su presencia hoy en Ceuta tiene poco que ver, desde luego, con las fotos de ministros que desfilaron en verano por allí, con los actos de precampaña que se multiplican, el de Abascal, ayer mismo, celebrando ser patriota el día de la fiesta nacional junto al líder de extrema derecha de Francia, o con la presencia fugaz en el mes de julio del propio

0: La formació morada sembla que té altres plans. Anna Utiel, bona tarda.
1: Bona tarda. El portaveu dels comuns al Parlament, David Cid, ha estat molt clar.
2: Nosaltres ens presentarem a les quatre circunscripcions com a comuns. I per tant, vull dir, això està clar, també, no? Ho vam parlar-ho ahir a l'executiva, per tant, o sigui, jo crec que això ho tenim claríssim.
1: Tot i això, Cid no renuncia a ampliar el front comú d'esquerres. També ha assegurat que la relació amb PSC i Esquerra al Parlament no es veurà afectada pel clima electoral.
0: Parlarem també de les aglomeracions i dels retards de l'estació de Sants, on encara són visibles els efectes de l'incendi d'un tren d'alta velocitat i la posterior interrupció de la circulació.
1: El servei es recupera progressivament, però encara hi ha un tram on els trens només poden circular per via única, cosa que provoca retards importants i temps de viatge més llargs. Els usuaris amuntegats al vestíbul s'han queixat també de la manca d'informació.
3: Només podien passar la gent que tenia una via assignada i tota la resta havíem d'estar fora.
4: Llegaré, no sé, si sale a la hora que pone ahí, llegaré a las 11 a Lérida, o sea que 3 o 4 horas de trabajo perdida.
5: No és una cosa puntual, és habitual que normalment quan hi ha retards, quan hi ha problemes, ningú ens diu res.
1: Només ahir s'hi van veure afectats prop de 13.000 viatgers. Segons ha informat el govern, els endarreriments continuaran uns dies fins que es pugui retirar el comboi calcinat.
0: L'Hospital Vall d'Hebron impulsa una tècnica pionera per corregir l'obstrucció de la sang al fetge entre els infants i accelerar la seva recuperació.
1: El procediment evita la cirurgia tradicional i una setmana d'ingrés hospitalari. De moment, el centre ja ha aconseguit restablir la circulació de sang de l'intestí i la melsa cap al fetge en la meitat dels 24 nens tractats des del 2018.
0: I Pilarín Vallès i Pere Portavella entre les medalles d'honor del Parlament de Catalunya.
1: La mesa de la cambra ha destacat que la il·lustradora, amb més de 60 anys de trajectòria, ha contribuït a crear l'imaginari visual de diverses generacions de catalans. Sobre Portavella, director de cinema i polític, el president del Parlament, Josep Rull, n'ha destacat que va ser una figura clau per la recuperació de les llibertats democràtiques durant el franquisme i la transició.
0: El titular d'Esports amb el José Agustín Gómez. José, bona tarda.
6: Bona tarda, Gavi. Torna a la Lliga de Campions amb el Futbol Club Barcelona visitant aquesta nit a les 9 al Galatasaray turc. Els barcelonistes buscaran la seva 10a victòria consecutiva de la temporada amb un futbol que el seu president Joan Laporta considera és el millor del món.
0: Fem una ullada a la previsió del temps amb el Jordi Oriós. Jordi, bona tarda.
7: Bona tarda. Durant les pròximes hores a Catalunya s'esperen intervals de núvols alts amb núvols d'evolució a punts de l'interior. No es descarta durant les pròximes hores alguna precipitació feble i dispersa al litoral i prelitoral de Tarragona i Barcelona, així com algun ruixat igualment feble i dispers a zones de muntanya i del Pirineu. Pel que fa a les temperatures, avui sense canvis o en lleuger ascens les màximes, s'esperen de 29 graus a Lleida, 27 a Girona, 26 a Tarragona, 25 de màxim a Barcelona. Pel que fa al vent, avui bufarà en general de component sud. Demà s'esperen intervals de núvols amb núvols d'evolució al Pirineu, on no es descarta algun ruixat feble i dispers. També a primeres hores del matí algunes boires a les depressions. Pel que fa a les temperatures, demà les màximes sense canvis o en lleuger ascens, les mínimes baixen una mica al Pirineu, a la resta amb pocs canvis. La pròxima matinada seran de 18 graus a Barcelona, 17 de mínima a Tarragona, 15 a Girona i a Lleida. Les temperatures gairebé sense canvis fins al dissabte. A partir del diumenge s'espera una baixada notable de les temperatures en general i també l'arribada de temps inestable a partir del dissabte a tot Catalunya. És una informació d'EMET.
0: Gràcies, Jordi. Passen 5 minuts de 2:15 de la tarda. Al control tècnic, Fran Villar.
8: Notícies migdia amb Gabriel Figueredo.
0: Esquerra Republicana afegirà diputats de Podemos a les seves llistes per les eleccions generals. Els republicans deixen clar que no es tracta de cap coalició i que en cap cas volen perdre les sigles. Per això, la possibilitat que Esquerra formi part del Front Ampli liderat per Ada Colau, com demana Gabriel Rufián, és hores d'ara inexistent. Seguint la roda de premsa d'Esquerra ha estat el nostre company Ricard Jiménez. Ricard, bona tarda.
9: Bona tarda, Gavi. Sí, Esquerra assegura que l'acord amb Podemos és bo pel partit. El seu portaveu, Isaac Albert, ha detallat que en cap cas es tracta d'una coalició, sinó que simplement la formació liderada per Irene Montero no es presentarà a Catalunya a canvi d'incloure diputats a les llistes d'Esquerra per Barcelona i Tarragona. És a dir, que si surten escollits, formarien part del grup parlamentari d'Esquerra al Congrés dels Diputats. Per això, els republicans presentaran el seu propi programa i les aspiracions independentistes queden intactes, motiu pel qual també han decidit no consultar l'acord amb les bases.
10: No té molt sentit que una assemblea local decideixi sobre la voluntat d'un partit de no presentar-se i demanar el vot per Esquerra Republicana. O sigui, semblaria estrany que Esquerra Republicana o la

0: fracció d'Esquerra Republicana digués no, no, vostè que no es vol presentar i vol demanar el vot per Esquerra Republicana, doncs no li deixem fer, vostè presentis i votis a vostè mateix, no? O sigui, aquí no hi ha cap coalició.
1: Els comuns, per la seva banda, volen que el Front Ampli liderat per Ada Colau inclogui el major nombre de formacions possibles, entre altres Esquerra. David Cid, portaveu parlamentari.
2: Hi ha una candidata a la presidència de l'Estat, és la de Colau, i per tant nosaltres a partir d'aquí, com deia, volem seguir eixamplant no, aquest espai, fer-lo encara més gran, però jo no puc no, parlar per detalls que no tinc.
1: Ara bé, la direcció dels republicans no volen perdre les seves sigles per combatre l'extrema dreta. De fet, si Podemos ha decidit fiar-ho tot a Esquerra Catalunya és perquè creuen, diu, que són el millor mur de contenció. Aquest posicionament, però, és contrari als interessos del seu candidat, Gabriel Rufián, que ha demanat a través d'un tuit que Esquerra segueixi negociant amb els comuns perquè el front d'Esquerra, tant a Madrid com a Catalunya, sigui el més ample possible.
3: Gràcies, Ricard. Mentrestant, el govern català assegura que no està preocupat ni pel context electoral ni per com les diferents aliances polítiques puguin afectar la seva dinàmica ni la del Parlament.
4: No, entenem que és una decisió que s'emmarca en com es presenten aquestes eleccions del 29 de novembre i que, per tant, no ha de tenir cap deriva, si em permet l'expressió, en la relació que tinguem amb els grups parlamentaris al Parlament de Catalunya.
3: La consellera portaveu Sílvia Paneque també ha insistit que treballaran amb l'actual executiu espanyol amb la màxima intensitat per assolir tots els objectius marcats, trets dels que necessiten passar pels sedats del Congrés. En aquest sentit, Paneque ha posat en valor la reunió del Consell d'Administració de Rodalies Catalunya d'aquesta setmana perquè l'empresa ha dit compti amb tot el personal que necessita i es pugui continuar treballant en el traspàs de l'R1. Pel que fa a l'aplicació de l'amnistia, el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, continua decidit a arxivar el cas de Carles Puigdemont sense més preàmbuls. Segons fons del Tribunal, un cop s'acabi el termini de 5 dies donat a les parts perquè es pronunciïn sobre la darrera sentència del Constitucional, Llarena proposarà el sobreseïment de la causa. Una de decisió que ara es podria produir entre el proper divendres i dimarts de la setmana vinent.
5: Un cop analitzades les al·legacions, Llarena dictarà una interlocutòria en què proposarà el sobreseïment de la causa i l'elevarà a la sala penal del Suprem perquè dicti l'arxivament definitiu. Tot i això, tot indica que l'expresident Carles Puigdemont no tornarà a Catalunya de forma immediata. Diferents veus de Junts per Catalunya confirmen que la seva intenció és fer-ho després de les eleccions generals amb l'objectiu de donar-li el màxim caràcter institucional possible.
3: Ho dèiem en titulars també, nova jornada complicada a la mobilitat ferroviària. L'estació de Sants ha viscut aquest matí escenes d'aglomeracions, llargues cues i queixes dels passatgers pels retards generalitzats a l'alta velocitat que en alguns casos han arribat fins a les 2 hores.
5: Les afectacions són conseqüència de l'incendi que aquest dilluns va patir un tren a l'altura de Ricla, a l'Aragó, un incident que va obligar a interrompre la circulació durant 5 hores i que va afectar prop de 13.000 viatgers. Tot i que el servei ja s'ha recuperat parcialment, els trens entre Barcelona i Madrid continuen circulant amb restriccions. En un tram d'uns 20 quilòmetres entre Plasència de Jalón i Ricla, els combois han de passar per via única i amb una limitació de velocitat de 80 km per hora, fet que continua provocant demores en cadena. Les incidències afecten tant els trens de Renfe com els operats per Ouigo i Irio. Mentrestant, desenes de passatgers esperen a Sants sense saber exactament quan sortiran els seus trens, una situació que ha generat malestar per la manca d'informació concreta sobre els horaris.
6: Pues nada, llego aquí de las 7 de la mañana, estaba en la cola, ya había entrado dentro y nos han hecho salir otra vez.
7: Només podien passar la gent que tenia una via assignada i tota la resta havíem d'estar fora i, clar, no hi havia informació, només el que sortia a les pantalles amb les hores dels retards.
8: És que és habitual, no és una cosa puntual, és habitual que normalment quan hi ha retards, quan hi ha problemes, ningú ens diu res i t'informes més amb la gent que et trobes.
5: Des del govern ja han advertit que aquesta situació trigarà encara uns dies a resoldre's, ja que les tasques per la retirada del comboi cremat a Ricla i la reparació de la infraestructura requeriran temps. Per tant, els propers dies persistiran els retards de 15 minuts de mitjana a l'alta velocitat.
3: També hi ha hagut problemes a Rodalies a primera hora del matí, tot i que en aquest cas la situació ja s'ha resolt. L'R2, l'R2 Nord i l'R11 han patit retards de mitja hora per una incidència a un pas a nivell a Montcada i Reixac.
5: Un camió ha impactat contra una de les barreres del pas a nivell del carrer Pasqual, segons ha informat l'Ajuntament de Montcada. La incidència s'ha resolt abans de les 10 del matí. A més, avui a Rodalies hi ha una novetat. S'ha restablert la circulació de trens de l'R15 entre Móra la Nova i Riba-roja d'Ebre després de 10 mesos fora de servei. Des de la tempesta Harry del mes de gener, que va arribar a aturar Rodalies, recordem,

0: Aquest trajecte s'havia de fer en autobús. Així tot, l'R15 encara ara manté limitacions temporals de velocitat.
1: Canviem de qüestió, el govern català ha aprovat avui el reglament perquè els municipis puguin accedir de forma àgil als ajuts per reparar els danys ocasionats pels darrers aiguats. Recordem que la Generalitat va activar 75 milions d'euros, 20 dels quals destinats específicament als ens locals.
0: Les entitats municipals descentralitzades, mancomunitats de municipis i consells comarcals poden demanar aquestes ajudes sempre que les actuacions afectin infraestructures, equipaments o edificis de la seva titularitat. El termini per presentar la sol·licitud és d'un mes des que es van produir els danys. Les actuacions poden cobrir fins a la meitat del cost subvencionable i les bestretes poden arribar al 100% dels ajuts concedits.
1: A tot això hem d'explicar que els bombers mantenen actiu l'operatiu a Granollers per trobar el menor de 12 anys que va desaparèixer la matinada del 4 d'octubre, coincidint amb l'episodi d'aiguats. El cos hi destina una cinquantena de persones. Aquest dimarts les tasques s'han centrat en tot el tram del riu Besòs fins aproximadament Sant Fost de Campcentelles, amb batudes per aigua i per terra a banda i banda del riu i amb l'ús de gossos de recerca. A més, conjuntament amb els Mossos, per segon dia consecutiu, s'està revisant també l'entorn del Palau d'Esports de Granollers, on se'l va veure per darrer cop.
2: Notícies migdia. L'actualitat política, les claus de l'economia i els temes més propers en 30 minuts.
1: En dos minuts arribem a 3:15 de la tarda. L'Hospital Vall d'Hebron ha desenvolupat una tècnica pionera que permet desobstruir una vena del fetge en infants sense necessitat de cirurgia oberta. Una fita que redueix de manera significativa el temps de recuperació i les possibles complicacions. Ens ho explica la Montse Valls. Montse, bona tarda.
3: Què tal? Bona tarda. El procediment s'aplica a nens i nenes amb una trombosi de la vena porta, que és una afectació que pot provocar hemorràgies digestives greus. En lloc d'una operació complexa, els especialistes intervenen amb només dues petites puncions, una a través de la melsa i una altra a través del fetge, i introdueixen uns catèters per reobrir el pas de la sang. La recuperació és molt més ràpida i els infants poden rebre l'alta en menys de 24 hores, mentre que una cirurgia convencional requereix diversos dies d'ingrés. Ho explica la doctora Mercedes Pérez.
4: A diferencia de la opción quirúrgica, que te obligaría pues a abrir la barriga y que el niño va a UCI y todo esto, en nuestro caso, una vez que terminamos el procedimiento, el niño sale con una tirita en un lado y una tirita en el otro y es una recuperación de menos de 24 horas.
3: Els especialistes asseguren que només hi ha 3 o 4 centres al món que realitzen aquest tipus d'intervenció i destacant que la tècnica permet evitar una operació molt complexa a un de cada dos pacients tractats.
1: En plan econòmica, us expliquem que l'acord comercial entre la Unió Europea i el Mercosur ha afavorit les exportacions dels productors catalans, segons el cap de l'equip negociador de la Unió Europea, Paolo Garzotti. Ho ha dit en un acte celebrat aquest matí a la seu de Foment del Treball.
0: Segons Garzotti, l'acord, que va entrar en vigor l'1 de maig, és equilibrat, diu, i protegeix sectors sensibles com el de l'agricultura. En un diàleg amb empresaris catalans, ha ressaltat que Catalunya té punts a favor per exportar al Mercosur.
5: Era per dir que un mercat donde Catalunya tiene un interès, tiene potencial, y si bajamos las tarifas, normalmente, si las empresas son interesadas, normalmente puede crecer.
0: De fet, Garzotti ha citat un estudi recent d'Acció que indica que Catalunya és líder a Espanya en exportacions al Mercosur, amb prop del 30% del total exportat des de l'Estat.
1: L'idioma més exigit per aconseguir una feina a Catalunya és l'anglès, seguit del castellà i en tercera posició, força allunyat, i el català.
0: És el que demostra un estudi elaborat per PIMEC i la UOC, que ha analitzat les ofertes laborals a casa nostra durant el 2025. Prop del 50% de les ofertes demanaven parlar anglès, més d'un 30% exigien parlar català, castellà, volíem dir, i finalment un 18% posava el català com a requisit. Els autors de l'estudi remarquen que la xifra del català s'ha disparat respecte a la del 2019, quan menys d'un 1% de les ofertes diuen l'exigien. Paradoxalment, PIMEC i la UOC vinculen aquest canvi a una reculada de l'ús social del català. Ara cal demanar explícitament que es parli la llengua quan abans era un coneixement que es donava per fet.
1: Catalunya ha registrat el mes d'agost un lleuger retrocés en la creació de societats mercantils. Se n'han constituït prop de 1.500, el que representa una caiguda d'un 1,14% respecte del mateix mateix mes de l'any passat.
0: S'acumulen així dos mesos consecutius d'alentiment després de la baixada de l'1,3% interanual registrada al juliol, tot i la caiguda del mes d'agost. Es tracta de la quarta millor dada registrada en un vuitè mes en la sèrie històrica. També és positiva la dada del capital subscrit, que va augmentar gairebé un 3% interanual. D'altra banda, el nombre de societats mercantils dissoltes també va augmentar un 16% respecte de l'agost del 2025.
1: En plana local, els trens de la línia 1 i la línia 5 del metro de Barcelona circularan amb major freqüència els dissabtes. La línia blava també gaudirà d'un tren més durant les hores punta dels dies feiners. Marc Amós.
6: Aquest matí, en una compareixença a l'estació de Diagonal, la presidenta de TMB, Laia Bonet, ha anunciat l'increment de combois en aquestes dues línies per respondre a la demanda creixent dels darrers anys.
7: Millores, de nou, per reforçar una demanda de metro que està creixent de forma permanent i que cada vegada que anem veient aquest creixement de demanda, anem ajustant de forma continuada el servei per donar resposta i mantenir els bons estàndards de qualitat del servei.
6: Per fer-ho, s'afegiran dos trens a cada línia de les 10 del matí fins les 9 de la nit dels dissabtes i un tren més a la línia 5 durant el moment de més afluència els dies feiners. L'elecció d'aquestes dues línies no és pas casualitat, ja que són les dues línies amb més demanda de passatgers de tot Barcelona, ocupant-ne un 60% del total.
1: I èxit també en el primer dia de la campanya Bonus Consum, amb més de 1.000 botigues adherides des de primera hora. A més, ja s'han superat els 3.000 vals de descompte descarregats pels ciutadans.
6: Recordem que es tracta d'una campanya de l'Ajuntament de Barcelona que incentiva els barcelonins a fer compres a comerços locals i de proximitat, amb fins a 3 descomptes de 10 euros en compres superiors a 30. Aquest matí, representants de l'Ajuntament i del sector comercial de Barcelona s'han reunit per valorar l'inici de campanya. L'han qualificat d'èxit absolut i d'una iniciativa on hi guanyen tant venedors com compradors. Així ho definia el president de la Fundació Barcelona Comerç, Pròsper Puig.
8: És un win-win. Aquí guanyen els comerços, evidentment, però també guanyen els nostres veïns, que són els nostres clients. No? Jo crec que aquí al final fem que s'omplin els calaixos, però fem que l'economia familiar també vagi molt millor.
6: L'Ajuntament ha invertit 4 milions d'euros amb l'objectiu que la campanya tingui un retorn de 12 milions al sector del comerç.
1: I al pantà de Torrassa, el Pallars Sobirà estanyeix de color verd a causa d'unes algues que podrien resultar verinoses. El bany està prohibit a l'espera de saber si les algues alliberen toxines.
0: El causant d'aquest canvi de color és un cianobacteri conegut com a algues blau verdoses. Tot i no ser la primera vegada que hi apareix, mai havia estat tan abundant. Les altes temperatures d'aquest estiu haurien ajudat a la seva expansió. A hores d'ara, l'objectiu principal dels especialistes és conèixer quina font està alimentant aquests bacteris i d'on prové aquest augment massiu d'algues. Segons Marc Garriga, director del Parc Natural de l'Alt Pirineu, n'hi ha diverses causes.
9: El principal factor a què es deu és una aportació de nutrients, de sobretot nitrogen i fòsfor, que pot provenir de diferents fonts, que no està clara. Pot venir de les aigües residuals depurades o no depurades, pot tenir un origen ramader, pot tenir descorrentia de barrancs o pot ja estar dins el sediment del mateix embassament.
0: La presència de peixos invasors, com el baró, també està complicant la tasca d'eliminar del tot aquest bacteri que provoca que les algues creixin sense control.
1: Algunes informacions més en format breu. Catalunya serà un dels territoris més beneficiats per la nova ampliació de la planta judicial i fiscal de l'Estat.
0: L'any vinent obtindrà 94 places de jutge i 47 de fiscal de les 700 que el Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts. És el nombre de places de jutge més alt de l'Estat, empatat amb Andalusia, i el repartiment de fiscals més elevat de totes les comunitats. La mesura, emparada en la Llei d'Eficiència Judicial, és la segona gran ampliació que impulsa aquest any l'executiu espanyol després de la del juliol passat.
1: L'aeroport del Prat continua batent rècords d'ocupació. Al setembre va registrar més de 5,4 milions de passatgers, que suposa un 2,6% més que l'any passat. És també el registre més alt per a un mes de setembre en la sèrie històrica.
0: Si sumem els tres primers trimestres de l'any, la xifra total supera els 45.593.000 passatgers, un 4,4% més que entre gener i setembre del 2025. El Prat també ha registrat més operacions i més volum de mercaderies transportades durant el mes de setembre.

0: Doncs ara arriba l'hora de repassar l'actualitat esportiva, com dèiem abans amb el José Agustín Gómez. Endavant, quines són les coses de les que hem d'estar pendents avui?
1: La Lliga de Campions, que torna a la seva segona jornada després de l'aturada pels compromisos internacionals de seleccions, i pel Barça, avui és la cita, a partir de les 9 de la nit, a Istanbul. Busquen la seva 10a victòria consecutiva en la present temporada. L'ambient de l'estadi Ali Samiyem ja és conegut per tots, és dels més calents d'Europa i segur que estarà ple de gom a gom. Marxem ara cap a la capital turca, on ja ens

0: espera el nostre company Víctor Lozano, amb la darrera hora del conjunt blaugrana i les declaracions del president barcelonista Joan Laporta aquest matí. Bona tarda, Víctor.
1: Hola, bona tarda. El Barça es presenta a la Lliça Millent amb l'objectiu d'aconseguir la desena victòria en 10 partits aquesta temporada i fer un pas més cap a la final de Madrid. El principal objectiu d'aquesta temporada, de fet, el propi Hansi Flick ho ha reconegut, afegint que és el títol que més il·lusió li fa guanyar amb el Barça, la Champions. També la gran il·lusió, per suposat, del president Joan Laporta, que aquest migdia, abans del dinar de directiva, s'ha mostrat entusiasmat amb el joc del seu equip, fins al punt de dir que ara mateix el Barça és l'equip que millor futbol practica de tot el món.
2: Sí, sí, el Barça és, el que, ho dic amb tota la humilitat, però penso que estem practicant el millor futbol d'Europa, i per tant el millor futbol del món. I altres equips que jo crec que també estan molt bé, com el PSG, com el Bayern de Múnich, doncs són equips que també són candidats a guanyar les competicions en les que participem, i després sempre salta algun equip que és una sorpresa i has d'estar atent a tot això, però a nivell de qualitat del futbol penso que en aquests moments som els que estem jugant millor.
3: Quan el Sabadell passada...
2: Jugant millor i donant espectacle. Fa que l'aficionat al futbol, i sobretot, clar, els culers, s'ho passin bé. Fem un joc que diverteix, que agrada.
1: Flick té les baixes de Rafinha, Frenkie de Jong i Christensen, lesionats. El tècnic alemany farà canvis en relació al partit contra el Getafe. Tornaran a la titularitat Cubarsí, Pedri i Fermín, jugadors fixes pel tècnic alemany que van ser suplents en el partit de dissabte. De tal forma que el Barça jugarà amb Joan García a la porteria, defensa per Eric, Cubarsí, Gerard Martín i Joao Cancelo o Xavi Espart. Al mig del camp, Rodri o Bernal com a pivot defensiu, al seu costat Pedri i Fermín, i a la davantera Lamine per banda dreta, Gabriel Jesús com a davanter centre, i a l'esquerra Gordon, o bé podria jugar també a De Jong. Hi haurà ple de gom a gom al Rams Park, que és el nom comercial de l'estadi Lliça Millent, amb 52.280 espectadors, prop de 1.000 aficionats del Barça que ja han arribat aquí a Istanbul, entre ells també, atenció, penyes oficials de l'Iraq que han aconseguit un paquet de 120 entrades, aprofitant que estan molt a prop, i també donaran suport al Barça a l'hora del partit. Farà fresqueta, al voltant de 16 graus de temperatura. També han donat pluges a l'hora del partit, per tant podria estar passat per aigua aquest duel, que jugarà a les 10 de la nit, hora turca, les 9, hora catalana, a la Lliça Millent, Galatasaray, Futbol Club Barcelona.
0: Gràcies, Víctor. Avui també es juguen altres dos altres equips espanyols, com l'Atlético Madrid, que rebrà el Manchester United, i el Villarreal, que jugarà a casa contra el Nàpols. Tots dos començaran a jugar-se al mateix horari del Barça, a les 9 de la nit. Ahir es tancava la novena jornada de Lliga a segona divisió amb l'empat a un gol del Girona al camp del Tenerife. Asprilla va fer el gol pels gironins. L'entrenador del conjunt català, Quique Álvarez, lamentava que els seus no haguessin aprofitat l'oportunitat per sentenciar el match després d'avançar-se en el marcador.
4: Creo que nos ha faltado ese momento que los hemos tenido, al menos un poco de parte de mi equipo, un poco más de hambre para intentar, en el momento que estaba un poco tocado el Tenerife, porque bueno, venía de una buena dinámica, al principio le metes goles normal. Pues intentar, creo que hemos tenido minutos buenos, pero que no hemos tenido esa contundencia. Bueno, yo me quedo con la sensación de que pues sí que hemos tenido esa intención de ir a por el partido, de ser valientes, que eso es una cosa que me gusta, pero tenemos que mejorar un poquito en esa fase última y ser un poco más contundentes y en general en ofensivamente.
0: No deixem el futbol perquè ja és oficial l'arribada de Dani Carvajal al Getafe. L'exlateral madridista signa per la present temporada, i una notícia important: l'empresa de stream Netflix es queda amb els drets del Mundial de Futbol del 2030 per emetre'ls a Espanya i Andorra. I acabem parlant de bàsquet, perquè el Futbol Club Barcelona rep a 9:15 al Palau Blaugrana al Maccabi de Tel Aviv israelià a la cinquena jornada de la cita de l'Eurolliga. Recordem que porta fins ara 2 victòries i 2 derrotats. El Kitanas en Manresa visita el Fakhsakhir Turk a les 6 de la tarda, la tercera jornada de l'Eurocup, i el FIAC Girona visita l'Ostend de Bèlgica a la tercera jornada, en aquest cas, de la FIBA Eurocup, a 9:15.
5: Gràcies, José. Bona tarda.
0: Bona tarda.
5: Ja sabem els noms dels guardonats amb la medalla d'honor del Parlament d'aquest 2025.

0: 2026. La cambra distingirà amb la màxima condecoració la il·lustradora Pilarín Vallès i el cineasta i exdiputat Pere Portabella en reconeixement a les seves trajectòries i a la seva contribució a la cultura catalana, Montse.
1: En el cas de Pilarín Vallès, el Parlament destaca més de 60 anys dedicats a la il·lustració i una obra que ha marcat diverses generacions. De Pere Portabella en reconeix tant la seva aportació al món del cinema com el seu paper en la recuperació de les llibertats democràtiques durant la transició. La mesa també ha acordat premiar l'Associació Catalana de Persones Expreses Polítiques del Franquisme, l'Associació Pro Memòria, els Immolats per la Llibertat a Catalunya i el Centre Excursionista de Catalunya per la seva tasca en la defensa de la memòria democràtica, el coneixement del territori i la preservació de la cultura catalana. Amb aquests guardons, la Cambra vol reconèixer persones i entitats que han tingut una contribució destacada al territori en els àmbits de la cultura, la memòria i el compromís cívic.
0: Gràcies, Montse. Barcelona dona avui el tret de sortida a una nova edició de la Biennal de Pensament. Fins al 18 d'octubre convertirà la ciutat en un gran espai de debat i reflexió col·lectiva.
2: Sota el lema Desencadenar el present, la cita convida a repensar el paper de les ciutats davant reptes com l'auge de l'autoritarisme, les desigualtats socials, els discursos d'odi o la crisi democràtica. La programació inclou una cinquantena d'activitats entre debats, conferències, converses i propostes artístiques repartides en diversos espais de Barcelona, amb la participació de veus internacionals de la literatura, el pensament i l'activisme, com ara Alessandro Barico, Angélica Lidl o Fátima Bhutto, entre altres.
0: Parlem de música. Estopa anuncia un nou disc titulat La Maqueta i una gira que arribarà a 5 ciutats espanyoles. El dia 18 de juny de 2027 actuaran a l'Estadi Olímpic Lluís Companys.
2: Els germans Muñoz han presentat el nou treball a la Facultat d'Història de la Universitat de Barcelona, on un d'ells, en David, està cursant el grau universitari. Asseguren que és un disc que els porta als seus orígens.
3: La verdad es que hoy vamos a presentar un proyecto que habla de nuestra prehistoria, de lo que éramos antes de ser Estopa. Y componíamos canciones por placer, sin pensar que nadie los fuera a escuchar. Y ahora que las canciones esas han volado en una cápsula del tiempo 30 años después, pues nos hace especial ilusión, de verdad.
2: Estopa explica que el disc comptarà amb 7 cançons dels seus inicis que van enregistrar en una maqueta a casa amb els seus pares quan tenien uns 17 anys. El disc comptarà també amb 3 cançons noves. El treball es podrà gaudir a partir del 18 d'octubre i les entrades per la gira estaran disponibles el 17 de novembre.
0: I acabem amb més música, la nova col·laboració de Rosalía que acaba d'escenar Where is Gone, una cançó creada amb la banda irlandesa de rock alternatiu Fontaine's DC. I remember when they held me up against the sun. El tema és una balada orquestral cantada en anglès que formarà part de Dopamine Chamber, el nou disc d'aquest grup irlandès. Nosaltres ja ho deixem aquí, més notícies d'aquí una estoneta, resum d'actualitat i després, per fi, amb Jaime Cantizano. Bona tarda.
4: A partir de 2:15, desgranem tota l'actualitat de Catalunya al Notícies Migdia, amb Gabriel Figueredo.
5: Les 3 de la tarda, les 2 en Canàries.
6: Noticias en Onda Cero.
5: Buenas tardes, 3 minutos a las 3 para resumir el día en Ceuta, foto histórica de la visita de los reyes a la ciudad autónoma. Han saludado durante casi media hora a los ciudadanos que se agolpaban para estrecharles la mano en su trayecto a pie hasta el ayuntamiento de la ciudad, donde el presidente Juan Jesús Vivas les ha hecho entrega de las llaves de la ciudad. Siguiendo el recorrido en Ceuta está Francisco.

0: en libertad, igual que en territorio español. No hay impedimento para ello y por eso la mitad de la población ceutí es musulmana. La ambición de Marruecos es tener Ceuta y Melilla en un futuro para arrebatarles esa libertad. Son las dos únicas ciudades del norte de África que experimentan la democracia liberal plenamente. Así de importantes son esas campanas. Y por eso es muy importante también la visita de los reyes de hoy. Los reyes de España, a los que nadie ha elegido en las urnas, asientan paradójicamente con su visita la democracia de Ceuta. El abrazo de ese símbolo del Estado a la población caballa da continuidad a la democracia de una ciudad que había visto amenazado su futuro por otro rey que representa exactamente lo contrario. Por eso doblan las campanas.
1: El 17 de octubre, Isabel Orbe, directora general de la Asociación Española contra el Cáncer, estará en Julia en la Onda para hablar del cáncer de mama, cuyo Día Mundial se celebra el día 19. Se estima que en 2026 más de 38.000 personas serán diagnosticadas con este tipo de tumor. Los programas de cribado, los avances científicos y las mejoras en los tratamientos hacen que la supervivencia de este cáncer sea cada vez mayor, con una tasa cercana al 88%. El 17 de octubre, Julia en la Onda contra el cáncer de mama.
2: Energía, fuerza, vitalidad, lo puedes llamar de muchas maneras. Yo lo llamo Revital. Revital con ginseng mantiene tu energía durante todo el día. Revital, de Pharma OTC.
3: Onda Cero Lleida, la radio que t'escolta.
4: Aquest diumenge 18 d'octubre, El Periódico té un pla molt especial. Vine amb tota la família a la festa solidària del Periódico al Zoo de Barcelona, a favor d'Afdacat. Gaudeix d'un dia al zoo amb activitats per als més petits amb entrades a preu reduït i ajuda'ns a donar suport als infants i joves amb trastorns de l'aprenentatge. Diversió, família i solidaritat. T'hi esperem!
3: Més informació, més participació, més contingut. Hi ha més d'una raó per seguir OndaCero.es/Catalunya. Al web d'Onda Cero Catalunya podràs escoltar-nos en directe o quan tu vulguis. El teu programa favorit, allà on vagis. Descarrega't l'app d'Onda Cero i emporta't amb el teu smartphone o tauleta la ràdio més pròxima. On i quan vulguis. OndaCero.es/Catalunya. Més i millor. La brúixola de Radio Estadio, amb Albert Arran.
5: Vaja, jo crec que Flick sent que la confiança que li ha donat a Franqui doncs, no ha acabat de ser retornada, no? I per tant, doncs, crec que està en un moment molt delicat al Barça, que entra en conflicte, no?, amb el que són els interessos del Barça, com és jugar tot el Mundial quan venia tocat del genoll i ara doncs, no estan disponibles.
6: És que crec que lo de De Jong està demasiado viciado ya.
5: Sí,
6: Són 6-7 años en el Barça. Es verdad que esto siempre lo debato mucho con mucha gente. Oye, si los entrenadores lo ponen, por algo será. No será tan malo como se dice luego.
7: Bueno, pero indiscutible tampoco lo ha sido.
6: Pero sí que es verdad que nunca ha acabado de generar un consenso total en el aficionado del Barça y que la gente se ha acabado cansando de esperar a ese De Jong que prometía que podía ser ese futbolista.
3: De dilluns a divendres, de 8:45 a les 10 de la nit, futbol i molt més a la brúixola de Radio Estadio. A Onda Cero Catalunya, lideratges.
8: Quan parlem d'Alzheimer, la protecció de la persona afectada va molt més enllà de l'atenció sanitària. Poden aparèixer dificultats per prendre decisions, gestionar el patrimoni o defensar els propis interessos. Per tractar aquest tema, avui a Lideratges, parlem amb Míriam Mosteirín, advocada especialitzada en dret hereditari, planificació successòria i, a més, vocal de l'associació Recuérdame, el principi de les connexions.
9: Vull aportar una mica de llum a les famílies que es troben en aquesta situació.
8: Què pot fer des del primer moment per protegir els seus drets i la seva autonomia?
9: La millor manera d'abordar aquest assumpte és amb caràcter previ. Quan encara podem preveure la situació sense que ens afecti directament i que els familiars puguin intercedir i parlar lliurement sense que la persona doncs, es senti molt abrumada de que tinc un diagnòstic, tinc una malaltia.
3: Lideratges amb Ariadna Belver. Els dijous, emissió web de 7 a 8 del vespre. I els dissabtes, a l'FM de 6 a 7 del matí. Onda Cero Lleida, la ràdio que t'escolta.
10: Cinco, seis, siete, ocho. ¡Valorado!
11: Así es el seguro de moto de Línea Directa. Uno de los mejor valorados
10: en España.
11: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
12: Pues llega la brújula con Marta García ayer a las 7 de la tarde. Volvemos mañana, que será miércoles.

0: el plazo para registrar coaliciones electorales, continúan las dudas y las pullas. Si el lunes parecía que había acuerdo y la nueva plataforma de Frente Amplio, Izquierda Unida, Comuns, Más Madrid y Movimiento Sumar habían elegido a Ada Colau como candidata y Podemos parecía entenderse con Esquerra Republicana, hoy hay un nuevo giro de guión. Ada Colau insiste en que Podemos se tiene que integrar en Frente Amplio y también tienden la mano a la Esquerra de Rufián, que tiene su propia gresca interna. Pero claro, ¿quién sería entonces la candidata o el candidato? Gabriela Olías, acláranos, ¿va a haber o no primarias en Podemos?
1: Buenas tardes. Podemos sigue defendiendo sus primarias abiertas como la solución a lo que pide la gente. Es esta la manera de decirle a Frente Amplio que se puede unir al acuerdo entre Irene Montero y Rufián. Pero mientras continúan las conversaciones, la número 2 de Podemos tiene clara su respuesta a una posible integración de su partido en la nueva coalición de izquierdas.
2: No, nosotras tenemos un acuerdo con Esquerra Republicana de Cataluña y vamos a trabajar, a hacer equipo con Gabriel, y eso está abierto a que se incorpore quien quiera. Pero que las cosas no se hagan como algunas personas querrían no quiere decir que, bueno, que no estén hechas con la mejor voluntad o que se hagan para conseguir los mejores resultados y que sean buenas.
1: El pacto entre Esquerra y Podemos es, según Montero, también una forma de salir del bucle. Por eso defiende la candidata de los morados dejar de lado las críticas. Llegan desde los comunes, que le reprochan a Rufián que el acuerdo con Podemos contradiga su discurso. Aún así, Sumar no quiere que el pacto suponga un obstáculo para la unión de las izquierdas.
0: Quedan 3 días para salir de dudas. Bueno, no, para salir del todo de dudas, quedan 46.
3: La brújula, Marta García Ayer.
4: Onda Cero Cataluña, la radio que te escolta.
5: 7 i 12, comença la brújula.
6: La brújula amb Joan Valentín.
5: Bona tarda. Falten només 3 dies perquè els partits que vagin en coalició a les eleccions del 29 de novembre registrin les seves aliances. Esquerra Republicana ja ha mogut fitxa i ha anunciat un acord de col·laboració amb Podem a Catalunya. Ras i curt, Podem no presentarà candidatura pròpia a Catalunya, però persones vinculades a la formació morada s'integraran a les llistes republicanes. A canvi, l'acord també preveu que Gabriel Rufián participi en actes de campanya fora de Catalunya al costat d'Irene Montero. I mentre una part de l'esquerra suma força, la gran pregunta és què passarà amb el Front Ampli, que ja sabem que encapçalarà Ada Colau. Esquerra vol preservar les seves sigles i queda per veure si els promotors del projecte aconsegueixen que el Front sigui, efectivament, tan ampli com anuncia el seu nom. De seguida entrarem en els detalls de l'acord entre Esquerra i Podem i analitzarem les conseqüències i els motius d'aquest pacte amb Jesús Maestro, professor de Ciència Política de la Universitat de Barcelona. Però la brúixola d'avui ens assenyala més coordenades. Ferran Cuixart, bona tarda.
7: Bona tarda, Joan.
5: Aquest 13 d'octubre, per exemple, viatjarem fins a Brussel·les, on hi ha Salvador Illa, president de la Generalitat.
7: Demà s'espera, però, que sigui el dia fort de la seva visita, però avui ja ha format part de la tribuna European Bridge, organitzada per Premsa Ibèrica, un acte concebut per teixir ponts entre diferents actors europeus.
5: A Brussel·les també hi és Josep Sánchez Llibre, president de Foment del Treball.
7: I ha viatjat per posar fil a l'agulla en una qüestió que els preocupa, l'absentisme laboral. S'ha pogut reunir amb membres de la Comissió Europea i des d'allà també ha criticat la vaga general de l'11 de novembre. En una estona el sentim.
5: Fins a Platja d'Aro també anirem per conèixer el projecte de reconstrucció del primer pont del riu Daura, que ha agafat ritme després del temporal de la setmana passada. Parlarem amb el seu alcalde per valorar una actuació que fa anys que demanen.
7: Després anirem als Estats Units amb Trump, Donald Trump, que ha anunciat que retransmetrà en directe l'afusellament d'un exmilitar. Ho abordarem amb el David Gómez de l'Orden Mundial i acabarem coneixent Nodus, una eina per poder governar la intel·ligència artificial que operen en les empreses.
5: Sonarem fins a 8:45 amb el suport tècnic del Vicenç Armero. Comencem. Esquerra rebutja integrar-se al Front Ampli i defensa l'acord amb Podem per frenar l'auge de l'extrema dreta. Els republicans deixen clar que no formaran part de la coalició que volen fer les esquerres espanyoles de cara a les eleccions generals del 29 de novembre. Insisteixen que es presentaran només a Catalunya i sota les seves pròpies sigles. En té tots els detalls el Ricard Jiménez. Bona tarda.
8: Bona tarda. Doncs el que ens ha quedat més clar, Joan, és que la posició del partit contrasta amb els plantejaments que els darrers mesos ha defensat Gabriel Rufián, partidari d'explorar fórmules més àmplies.

0: d'entesa entre les esquerres per maximitzar la representació al Congrés. De fet, avui ha tornat a demanar a través d'un tuit que es negocia amb els comuns la forma per anar plegats a les eleccions generals. Ara bé, des d'Esquerra consideren que el seu espai d'acció és Catalunya i que no volen diluir la seva marca dins una candidatura estatal. Isaac Albert és el portaveu dels Republicans.
1: Davant del que ens ve, és important estar preparats. Ara, el que no pot ser és que la forma de respondre a l'extrema dreta sigui diluint les sigles d'Esquerra Republicana. Esquerra Republicana es presenta a Catalunya i es presenta com Esquerra Republicana. A partir d'aquí podem parlar amb tothom i amb qui vulgui.
0: Malgrat descartar qualsevol integració en aquest espai, Esquerra sí que reivindica l'acord assolit amb Podem. Els republicans subratllen que no es tracta d'una coalició electoral, sinó d'una col·laboració política. Podem ha decidit no presentar-se a Catalunya i demanar el vot per Esquerra Republicana, mentre que les candidatures, el programa electoral i el grup parlamentari continuarà sent exclusivament republicans.
1: Podemos contribuirà a les llistes d'Esquerra Republicana i els diputats d'Esquerra Republicana que guanyin l'acte en el Congreso formaran part del grup parlamentari d'Esquerra Republicana.
0: La direcció d'Esquerra defensa que el pacte evidencia que Podem considera els republicans el principal referent de l'esquerra catalana, negant-se a col·laborar amb els comuns i la llista que encapçalarà Ada Colau. A més, emmarca l'acord en la necessitat de construir un mur de contenció contra la dreta i l'extrema dreta. Per això, asseguren que sumar suports sense renunciar a les seves sigles és una bona notícia pel partit i que no afecta les aspiracions a l'independentisme.
2: David Cid ha intentat rebaixar la confrontació amb Esquerra arran de l'acord amb Podem, tot i que lamenta que el partit hagi tancat la porta de nou a formar part d'una coalició unitària.
3: Hi ha una candidata a la presidència de l'Estat, és la de Colau, i per tant nosaltres a partir d'aquí, com deia, volem seguir eixamplant no, aquest espai, fer-lo encara més gran, però jo no puc no, parlar per detalls que no tinc.
2: El portaveu dels Comuns al Parlament ha assegurat que aquest pacte no alterarà la relació entre Comuns i Esquerra a la Cambra Catalana i ha insistit que el seu adversari polític continua sent la dreta i l'extrema dreta, no els altres partits d'esquerres. Ja sabem en què consisteix l'acord, hem sentit els protagonistes, però tenim ganes d'analitzar-ho a fons, els motius, les conseqüències. I ho fem amb el Jesús Maestro, professor del Departament de Ciències Polítiques de la Universitat de Barcelona. Jesús, què tal? Bona tarda.
4: Hola, què tal? Bona tarda.
2: Primer de tot, des del seu punt de vista, com hem d'interpretar aquesta aliança? Creu que algú hi guanya més que l'altre?
4: Home, jo crec que l'aliança aquesta, que en molts termes és una mica sorprenent perquè vol dir que, d'alguna manera, la secció o la facció més d'esquerres d'Esquerra Republicana ha guanyat en aquests moments la partida, enfront aquells altres sectors que són més, jo no diria tan independentistes, que ho són tots, sinó més nacionalistes, que no és exactament el mateix. Jo crec que Esquerra Republicana guanya, i Podem també guanya. A veure, Podem no deixa de... No és ara un partit independentista, com no ho era abans, però sí era pràcticament l'única formació política estatal que donava suport a l'autodeterminació de Catalunya. Jo crec que també aquí hi ha una altra cosa que s'ha de veure, que és la disputa eterna entre Esquerra Republicana i l'espai que era del PSUC, d'Iniciativa, i ara dels Comuns, i que clarament ha guanyat la partida Esquerra Republicana. També, per altra banda, jo crec que el Gabriel Rufián va fer una anàlisi, que no cal ser un crac per fer-la, però ha fet una anàlisi molt acurada que és la realitat, és a dir, front a la dreta i l'extrema dreta, o les esquerres s'uneixen, no només a Catalunya, o realment no hi ha res a fer. Jo crec que és una victòria, d'alguna manera, del pragmatisme d'esquerres del Gabriel Rufián i del seu entorn, enfront del sector més nacionalista, més de centre-esquerra, més socialdemòcrata. Això no vol dir, en cap cas, que Esquerra Republicana, en aquests moments, s'hagi convertit de cop i volta en un partit de l'esquerra extrema, no? Sinó senzillament que jo crec que fan un exercici de realisme polític important, i també Podem, perquè Podem, algunes enquestes li donaven un escó per la circumscripció de Barcelona, per la província de Barcelona, però en tot cas jo crec que la resta anava directament a les escombraries, tal com es diu, I qui acaba guanyant, evidentment, jo crec que és tant Podem, però sobretot

0: d'Esquerra Republicana. Uh-huh.
1: Ara deia que és un moviment sorprenent, que ha agafat a molta gent a contrapeu, i és un moviment que no l'han consultat amb les bases del partit. Se'l ha criticat molt aquest punt. Per què ho han fet així?
0: Home, jo crec que coneixent les bases del partit, que no tots són ideològicament se situen a l'esquerra com es pot situar el Gabriel Rufián, difícilment hagués tirat endavant. Difícilment crec jo que hagués tirat endavant. Coneixent una mica la, diguem-ne, la geografia humana del partit, jo crec que és un acord, que no una coalició, que difícilment hagués tingut el vistiplau de les bases del partit. Jo crec que també s'ha fet per això i d'aquesta manera tan ràpida. D'altra manera, i això ja és un altre tema, el fet de el tradicional assemblearisme d'esquerra al final s'acaba convertint, i especialment els darrers anys, en una direcció molt nominal, molt personal, i que les decisions doncs les pren la cúpula, i una cúpula molt reduïda. En tot cas, jo crec que efectivament bona part, crec jo, de la militància d'esquerra no l'hagués acceptat aquest acord.
1: Clar, Esquerra és veritat que porta uns dies a l'ull de l'huracà, primer per aquest moviment, aquest acord que hem conegut amb Podem, i d'altre perquè la setmana passada es parlava de qui seria el número 1, ara sembla que Rufián vol fer encara més ampli aquest acord, mentre que Esquerra diu que no, que les sigles són intocables. No sé com creu, amb tot aquest caldo de cultiu, que reaccionarà l'electorat d'Esquerra Republicana, i si aquest pacte a la llarga li pot acabar passant factura.
0: Jo crec que a curt termini jo crec que li anirà bé. Jo crec que li anirà bé perquè crec que l'electorat seguirà, una part de l'electorat, òbviament, sempre parlar de l'electorat d'un partit a l'engròs sempre és molt complicat, sempre hi ha fuites de vots a totes les eleccions, però jo crec que no només seguirà amb el seu suport, és el que jo crec, sinó que ampliarà una mica més la base, no només amb els simpatitzants de Podem, sinó també certa part desencisada de les esquerres a l'esquerra del Partit Socialista en general, que està una mica cansada de ens hem d'unir, ens hem d'unir, ens hem d'unir, i que finalment, doncs, fins al dia d'avui, fins a aquests moments, ja veurem el divendres a les 11:59 de la nit, no hi ha un acord ampli a l'esquerra del Partit Socialista. Com a ampliar la base electoral del partit, jo crec que és, la meva opinió és que els anirà bé, que serà positiva per ells, però bueno, s'ha de veure, s'ha de veure.
1: També et vull preguntar per bé, el futur, o com encaixa en tot plegat el projecte de Front Ampli, que ja sabem que liderarà Ada Colau, exalcaldessa de Barcelona. Diu que vol estendre la mà a Podem i Esquerra Republicana per parlar, però sembla que per aquesta direcció no hi trobarà res.
0: Bueno, a veure, tots, al final les converses sempre són, diguem-ne, molt perdó, molt discretes, i el que està sempre entortolligat al final pot ser que hi hagi un desllorigador que acabi desencadenant amb un acord. En tot cas, si em permets un petit apunt, sí, Front Ampli és el nom de l'àmplia coalició que va des de la Democràcia Cristiana fins als antics guerrillers de Pepe Mujica a l'Uruguai, i que tenia voluntat de majories. La Front Ampli aquí no té voluntat de majories, té voluntat d'aglutinar tot el que és l'espai a l'esquerra del Partit Socialista. En tot cas, aquest moviment, evidentment, que complica molt la vida a l'existència del Front Ampli fora de Catalunya, en Podem a dins. Ara bé, la meva opinió és que si Podem i el Front Ampli fora de Catalunya no arriben a un acord, francament, jo crec que això és posar la governabilitat del país a les mans de la dreta i el centre-dreta, que jo crec que en aquests moments ja tenen salivera, si em permets l'expressió, veient totes aquestes batusses.
1: Ja per acabar, Jesús, també seria interessant veure si la fórmula entre Podemos i Esquerra, que ha conclòs en aquest acord, no? Es repeteix en altres territoris. És a dir, Podem cedeix la força

0: a un territori a canvi de col·locar alguns diputats a les llistes. No sé, en aquest cas l'aritmètica parlamentària seria curiosa.
1: Seria molt curiosa aquesta aritmètica.

0: on per primera vegada, després de dècades, Esquerra Republicana arriba a un acord amb una força política estatal per tal de tirar endavant un programa clarament d'esquerres. Això té aires la Front d'Esquerres de 1936, sí, d'alguna manera. Òbviament, 90 anys després, el panorama és absolutament diferent, però, en tot cas, jo crec que és una bona jugada de Rufián, que, per altra banda, s'ha convertit a la pràctica, i això també els partits de l'esquerra del Partit Socialista s'haurien de fer mirar, amb la veu més punyent, més clara i més políticament diàfana del que és i el que representa l'esquerra, la ideologia, els grups polítics a l'esquerra del Partit Socialista.
1: És l'anàlisi del Jesús Maestro, professor del Departament de Ciències Polítiques de la Universitat de Barcelona. Parlava d'acord històric. Jesús, moltes gràcies, bona tarda.
0: Moltes gràcies, bona tarda, gràcies a vosaltres.
1: Fem un petit alto al camí i tornem repassant la resta de qüestions que ens deixen el dia d'avui.
2: La brúixola amb Joan Valentín.
3: A Catalunya ens inspirem en la tradició per crear avantguarda. Compartim roses i llibres, fem pinya, encenem correfocs i celebrem els genis d'ara i de sempre. Aquí la creativitat ens empenya a construir impossibles i a viure la cultura més autèntica al carrer. Sent la nostra cultura, viu Catalunya. Generalitat de Catalunya.
4: Puede que seas de los que vienen a Aranjuez por su Palacio Real, pero serás de los que se queden también para perderse entre sus jardines, navegar por el Tajo o saborear los productos de su huerta. Porque las mejores historias necesitan más de un día. Aranjuez, haz de tu tiempo el mejor patrimonio. Prepara tu viaje en visitmadrid.es, Comunidad de Madrid.
5: ¿Qué, qué? ¿Este año también nos subes el precio del seguro?
6: Pues ¿sabes qué? Nosotros nos vamos a la Mutua.
7: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
5: ¿Qué? ¿Vente a la Mutua?
7: Condiciones en Mutua.es.
8: Es que estamos hablando de mi dinero. Necesito una solución y os estáis pasando la pelota unos a otros.
9: Uno de cada tres clientes considera que su banco no entiende sus necesidades. Escuchar para entenderte. Entender para ayudarte a avanzar. Descubre lo que hacemos para ver el mundo como tú lo ves en BBVA.com. BBVA, mejor banco del mundo en experiencia de cliente según Euromoney. Avanzamos. BBVA.
10: Hoy en día puedes ser pro verano, pro invierno, pro campo, pro ciudad, pro lo que quieras.
11: Y puedes ser todo eso siendo profesional.
12: Y venir a los Pro Days de Citroën, hacerte con tu Berlingo con hasta 11.800 euros de descuento y disfrutar de ventajas exclusivas en turismos y comerciales solo este mes y solo para profesionales. Citroën. Consulta citroen.es.
13: Una altra ocurrència i demà ens poden plantejar.
1: En un minut ens plantem a 8:15 de la tarda. Seguim repassant qüestions en la plana política d'aquest 13 d'octubre i ens allunyem una mica de Catalunya perquè en aquests moments estem pendents del president de la Generalitat, Salvador Illa. L'executiu està participant en la reunió European Bridges que se celebra a Brussel·les, un espai, Ferran, de diàleg i reflexió a través d'una xerrada sobre els reptes de futur per a Europa.
14: Així és, en aquest sentit, l'executiu català té previst reunir-se amb el president del Consell Europeu, Antonio Costa, i la vicepresidenta executiva de la Comissió Europea, Teresa Ribera. D'altra banda, demà també tindrà reunions oficials i ja que assistirà a la reunió del Comitè de Regions. Entre els temes estarà sobre la taula com abordar la política agrària comú. Recordem que es tracta del tercer viatge institucional del president Salvador Illa a Brussel·les.
1: Per tant, demà serà el dia intens a l'agenda de Salvador Illa en aquest viatge a Brussel·les. Ho recollirem aquí a la Bruixa. I també, qui hi és a Brussel·les, és el president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre. Ho ha fet per reunir-se amb membres de la Comissió Europea per abordar el nivell d'absentisme laboral.
14: Afirma Sánchez Llibre que l'objectiu és sensibilitzar al màxim les institucions europees sobre l'alt nivell d'absentisme laboral. Assegura que és molt difícil ser competitius, diu, amb un absentisme d'entre el 15 i el 25%. En aquest sentit, critica les ocurrències del sindicat sobre les diferents propostes que plantegen. Defineix d'impossible un augment del 7% del salari mínim i també critica la vaga general.
13: Una altra ocurrència, i demà ens poden plantejar l'ocurrència de que la gent no vagi a treballar i que les empreses continuem pagant els salaris. Per tant, ocurrència darrere ocurrència que no la penso contestar.
14: El president de la patronal critica d'aquesta manera la poca opinió que se'ls demana sobre qüestions, diu que els afecten de ple.
1: D'altra banda, i no marxem d'Europa, us expliquem l'acord comercial entre la Unió Europea i el Mercosur, que ha afavorit les exportacions dels productors catalans, segons el cap de l'equip negociador de la UE, Paolo Garzón.

0: Garzotti, ho dit en un acte celebrat aquest matí a la seu de Foment del Treball.
1: Segons Garzotti, l'acord que va entrar en vigor, recordem, l'1 de maig, és equilibrat, diu, i protegeix sectors sensibles com el de l'agricultura. En un diàleg amb empresaris ha ressaltat que Catalunya té punts a favor per exportar al Mercosur.
2: Era per dir que un mercat on Catalunya tiene un interès, tiene potencial, y si bajamos las tarifas, normalmente, si las empresas son interesadas, normalmente puede crecer.
1: De fet, Garzotti ha citat un estudi recent d'Acció que indica que Catalunya és líder a Espanya en exportacions al Mercosur amb prop del 30% del total exportat des de l'Estat.
0: Nova jornada difícil per als ciutadans que es mouen en tren. En aquesta ocasió els toca el rebre als usuaris de l'alta velocitat, que acumula retards importants entre Barcelona i Madrid després que ahir dilluns s'incendiés un comboi a l'Aragó. El govern català ja ha advertit que les demores persistiran els propers dies. Ana Util, bona tarda.
3: Bona tarda, Joan. Són les paraules que ha fet servir la consellera portaveu del govern, Sílvia Paneque, que ha detallat que els retards seran d'un quart d'hora de mitjana, segons els ha informat Renfe.
4: Des de l'estació de Sants s'activaven el màxim d'informadors possibles i de recursos possibles per poder atendre aquestes arribades tardanes i sobretot d'informar d'aquests, ens diuen, 15 minuts de mitjana d'endarreriment que hi haurà els propers dies a l'alta velocitat pel fet de que s'ha de circular per via única.
3: Recordem que les afectacions, com deia Joan, són conseqüència de l'incendi que va patir un tren a l'altura de Ricla, a l'Aragó, la tarda d'aquest dilluns, un incident que va obligar a interrompre la circulació durant 5 hores i que va afectar 13.000 viatgers. Tot i que el servei ja s'ha recuperat parcialment, els trens entre Barcelona i Madrid continuen circulant amb restriccions. En un tram d'uns 20 quilòmetres entre Plasència de Jalón i Ricla, els combois han de passar per via única i amb una limitació de velocitat de 80 km per hora, fet que continua provocant demores en cadena. Les incidències afecten tant els trens de Renfe com els operats per Ouigo i Irio.
5: Una hora de retard, m'han enviat un missatge al mòbil dient-me que per circumstàncies arribaria tard, però tampoc no deien exactament l'hora.
6: Pues com sempre, un retard, mitja horeta de retard.
7: Bueno, he venido un poco antes porque sabía que había incidencia con el AVE a Madrid.
3: Són passatgers que han passat per l'estació de Sants aquesta tarda quan la situació ja ha estat menys caòtica que al matí.
0: Gràcies, Anna. Encara un altre punt en clau de mobilitat. Avui hem conegut que el govern espanyol destinarà 149 milions d'euros al transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona. Seguim repassant qüestions a la sintonia d'Onda Cero Catalunya i tornem a la plana política perquè tenim novetats sobre l'amnistia. Pel que fa a la seva aplicació, el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, continua decidit a arxivar el cas de Carles Puigdemont sense més preàmbuls. Segons fonts de l'alt tribunal, un cop s'acabi el termini de 5 dies donat a les parts perquè es pronunciïn sobre la darrera sentència del Constitucional, Llarena proposarà el sobreseïment de la causa, una decisió que es podria produir entre el proper divendres i dimarts de la setmana vinent. En aquest sentit, Toni Comín ja ha posat data al seu retorn, Ferran.
1: Així és, l'eurodiputat de Junts ha anunciat que tornarà a Catalunya el 24 d'octubre. Comín, d'aquesta manera, que tornarà 9 anys després a Catalunya. Assegura que vol travessar a peu un dels colls que connecta el sud de França Catalunya cap a les 12 del matí. A punt.
0: Moment en què posem el focus en l'actualitat local i ens traslladem, ho dèiem al principi del programa, fins a Platja d'Aro, un dels municipis més afectats pels aiguats de la setmana passada. A poc es recuperen dels desperfectes i avui han conegut una data important. D'aquí a un any començaran les obres per refer el primer pont del riu Daura, una de les infraestructures més malmeses pel temporal. Així ho ha anunciat la consellera Sílvia Paneque. Saludem a aquesta hora a la brúixola l'alcalde del municipi, Maurici Jiménez. Bona tarda, alcalde.
8: Hola, bona tarda.
0: Abans de tot, alcalde, com està avui Platja d'Aro? Han recuperat la normalitat després dels aiguats de la setmana passada?
8: Sí, podem dir que ara estem gairebé al 85-90%. Ens queden alguns carrers encara que no hem pogut recuperar l'enllumenat públic, que estem encara en reparació d'alguns quadres, però la part més important, que era la part, diguéssim, de veïns, d'habitatges i de recuperació, diguéssim, d'una normalitat en el dia a dia, doncs sí, està recuperada.
0: Les inundacions han tornat a posar el focus sobre aquests dos ponts que passen per sobre el riu Daura. Fins a quin punt els episodis dels últims dies han evidenciat la necessitat de refer-los de nou?
8: Bé, de fet, ha evidenciat dues coses. Una, que després de les plogudes del 2005, que és quan realment es va veure que la canalització en aquest moment existent en el riu era insuficient, es va decidir embagar. És a dir, tenim una llera que a dia d'avui és 5 vegades més gran que la que teníem el 2005. Però en aquell mateix projecte s'explicava que perquè aquesta llera funcionés s'havien d'ampliar també els ponts. I aquelles obres que es van fer el 2009

0: o 2010, es van fer sobre la llera, però no es van fer sobre els ponts. I és l'obra que portem reclamant des d'aleshores, perquè clar, hem aconseguit tenir, com explicar-ho, una autopista pel riu, però que es troba amb dos embuts, que són els nostres ponts, que malauradament entren 4 metres i 4 metres de banda i banda, i que a més tenen un pilar i l'altre dos pilars, que provoca aquesta, diguéssim, situació d'embut. Lògicament això és el que va provocar malauradament que aquesta darrera ploguda, doncs malauradament el riu sortís i a partir d'aquí doncs tinguéssim aquestes inundacions.
1: Com s'explica que després de més de 15 anys reclamant aquesta obra doncs no s'hagi produït fins que evidentment doncs l'últim aiguat ha evidenciat que s'havia de fer de nou?
0: Bueno, jo penso que malauradament aquests aiguats han demostrat, com fa poc més d'un any, quan estàvem de sequera, que a l'última sequera no es va fer la feina i ara s'ha demostrat que als últims aiguats no es va acabar de fer la feina que s'havia de fer. Jo recordo que en el 2005, quan es va plantejar l'endegament del riu d'Aura, es deia que aquestes pluges, les que havien passat el 2005, eren aquestes que havien de passar una vegada cada 100 anys i que ens havíem de preparar a nivell d'infraestructures per a aquestes situacions. Doncs bé, malauradament no han passat 100 anys, n'han passat 21 i ho tornem a tenir. Llavors jo crec que en un moment en el que s'ha demostrat que aquestes situacions cada vegada sovintegen més, doncs hem de preparar les infraestructures no per aguantar un increment, diguéssim, del cabal del riu d'Aura una vegada cada 100 anys, sinó malauradament més sovint.
1: La consellera Paneque ha anunciat que les obres del pont de l'Avinguda S'Agaró podrien començar d'aquí un any. El satisfà aquest calendari?
0: Sí, de fet hem de dir que vam aconseguir desencallar el que eren els projectes dels dos ponts l'any 2023, quan en els pressupostos de la Generalitat van aparèixer la redacció del projecte. El que cal veure és que van aparèixer el pressupost del 23, estem a l'any 26 i encara s'estan redactant, i el que d'alguna manera jo traslladava després de la pluja d'ara fa una setmana és, bueno, estem tardant 3 o 4 anys a redactar el projecte, que no tardem 3 o 4 anys més a executar. Uh-huh. I el que doncs, ens va satisfer de la visita de la consellera va ser que la idea era precisament que una vegada aprovat aquest projecte, que ens va dir que l'escenari se situava al final d'aquest any, la proposta de la conselleria era que l'any vinent sortís a concurs d'obra i per tant iniciéssim l'execució.
1: Uh-huh. Ara vostè mateix deia que el canvi climàtic està fent replantejar totes les obres que fan en el municipi. Cada cop aquests aiguats són més violents i més comuns, els tenim al cap de pocs mesos. De quina manera aquesta obra podrà fer més resilient Platja d'Aro davant de futurs aiguats?
0: Bé, al final és un tema, diguéssim, de velocitat de l'aigua, de capacitat de treure-la cap a mar i de que aquesta aigua, en el seu pas cap al mar, es trobi, diguéssim, la millor canalització possible. Com us deia fa uns instants, malauradament tenim una llera que aguanta una crescuda del riu. De fet, vam veure doncs, com la llera s'omplia d'aigua, la canya que era present es doblegava i per tant veiem que l'aigua ocupava tot l'espai, però que quan aquesta arribava als ponts doncs, havia de passar per un embut en el primer pont doncs, de costat a costat i amb un pilar central, però en el segon pont, precisament aquest de l'Avinguda S'Agaró, que s'està prioritzant, mm-hmm. és el que està, diguéssim, provocant l'embut i, a més, amb dos pilars centrals. No? Doncs penso que en el moment en què aquesta garantia, diguéssim, la puguem tenir a nivell d'infraestructures amb aquests dos punts, diguéssim, resolts, doncs, lògicament, aquesta llera ampla haurà de garantir que en el seu pas cap al mar no es troba en situacions on pugui veure reduïts el seu cabal.
1: Ens ho explicava el Maurici Jiménez, alcalde de Platja d'Aro. Senyor Jiménez, bona tarda.
0: Moltes gràcies, bona tarda.
1: I a Barcelona, l'Hospital Vall d'Hebron, els expliquem que ha desenvolupat una tècnica pionera que permet desobstruir una vena del fetge en infants sense necessitat de cirurgia oberta, una fita que redueix de manera significativa el temps de recuperació i les possibles complicacions. Montse Valls, bona tarda.
2: Què tal? Bona tarda. El procediment s'aplica a nens i nenes amb una trombosi de la vena porta, que és una afectació que pot provocar hemorràgies digestives greus. En lloc d'una operació complexa, els especialistes intervenen amb només dues petites puncions, una a través de la melsa i una altra a través del fetge, i introdueixen uns catèters per reobrir el pas de la sang. La recuperació és molt més ràpida i els infants poden rebre l'alta en menys de 24 hores, mentre que una cirurgia convencional requereix diversos dies d'ingrés. Ho explica la doctora Mercedes Pérez.
3: A diferència de l'opció quirúrgica, que te obligaria pues, a abrir la barriga i que el niño va a UCI i tot això, en nuestro caso, una vez que terminamos el procedimiento, el niño sale con una tirita en un lado y una tirita en el otro y es una recuperación de menos de 24 hores.
2: Els especialistes asseguren que només hi ha 3 o 4 centres al món que realitzen aquest tipus d'intervenció i destaquen que la tècnica permet evitar una operació molt complexa a un de cada 2 pacients tractats.
1: Gràcies, Montse. Quan passen 10 minuts de 7:45 del vespre, fem una petita pausa per la publicitat i quan tornem, temps per la cultura.
4: La brúixola amb Joan Valentín. 99es, 2 gafas de marca por solo 99 euros. 99es, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
5: Es molesto, ¿verdad? ¿Te imaginas oírlo cada noche? Sonofin te puede ayudar porque Sonofin con ginkgo biloba y melatonina reduce los pitidos y te ayuda a dormir. Sonofin.
6: Hoy en día puede ser pro verano, pro invierno, pro campo, pro ciudad, pro lo que quieras.
7: Y puede ser todo eso siendo profesional.
6: Y venir a los Pro Days de Citroën, hacerte con tu Berlingo con hasta 11.800 euros de descuento y disfrutar de ventajas exclusivas en turismos y comerciales solo este mes y solo para profesionales. Citroën. Consulta citroen.es.
8: Soy Mar Márquez y para proteger mi casa confío en Verisur. Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
9: Por eso los miles de expertos de Verisur responden en menos de 20 segundos ante cualquier peligro en tu casa, dando aviso a policía en caso de intrusión. Además, en caso de emergencia, con tan solo pulsar un botón, podemos mandarte la ayuda que necesites, abrir la puerta en remoto y acompañarte en todo momento. Llama a Verisur al 900-272-272.
10: Merisher.
4: La brúixola. T'oferim les coordenades del dia.
1: Ja sabem els noms dels guardonats amb la medalla d'honor del Parlament d'aquest 2026. La cambra distingirà amb la màxima condecoració la il·lustradora Pilarín Vallès i el cineasta i exdiputat Pere Portavell en reconeixement a les seves trajectòries i a la seva contribució, Montse, a la cultura catalana.
2: En el cas de Pilarín Vallès, el Parlament destaca més de 60 anys dedicats a la il·lustració i una obra que ha marcat diverses generacions. De Pere Portavella en reconeix tant la seva aportació al món del cinema com el seu paper en la recuperació de les llibertats democràtiques durant la transició. La mesa també ha acordat premiar l'Associació Catalana de Persones Expreses Polítiques del Franquisme, l'Associació Pro Memòria, els Immolats per la Llibertat a Catalunya i el Centre Excursionista de Catalunya per la seva tasca en la defensa de la memòria democràtica, el coneixement del territori i la preservació de la cultura catalana. Amb aquests guardons, la cambra vol reconèixer persones i entitats que han tingut una contribució destacada al territori en els àmbits de la cultura, la memòria i el compromís cívic.
1: Més cultura. En plana musical, avui parlem d'una nova col·laboració internacional de Rosalía. La cantant catalana acaba d'estrenar Where Is Gone, una cançó creada amb la banda irlandesa de rock alternatiu Fontaines D.C. They held me up
11: against the summertime. El tema és una balada orquestral cantada en anglès que formarà part de Dopamine Chamber, el nou disc del grup irlandès. A la cançó, Rosalía comparteix protagonisme vocal amb el líder del grup, Brian Chayden, en una proposta allunyada dels seus registres més habituals i més propera a l'univers melancòlic i guitarrer de la banda. La cançó arriba pocs dies abans dels concerts que la banda oferirà a Madrid i també a Barcelona i confirma un cop més la voluntat de l'artista de Sant Esteve de Sesrovires de continuar explorant nous territoris musicals.
1: I canviem de terç musical completament perquè passem de Fontaines D.C. a Estopa, perquè els germans han anunciat un nou disc titulat La Maqueta i una gira que arribarà a 5 ciutats espanyoles. El dia 18 de juny de 2027 actuaran aquí, a l'Estadi Olímpic Lluís Companys.
11: Els germans Muñoz han presentat el nou treball a la Facultat d'Història de la Universitat de Barcelona, on precisament un d'ells, el David, està cursant el grau universitari. Asseguren que és un disc que els porta als seus orígens.
12: La verdad es que hoy vamos a presentar un proyecto que habla de nuestra prehistoria, de lo que éramos antes de ser Estopa. Y componíamos canciones por placer, sin pensar que nadie los fuera a escuchar. Y ahora que las canciones esas han volado en una cápsula del tiempo 30 años después, pues nos hace especial ilusión, de verdad.
11: Estopa explica que el disc comptarà amb 7 cançons dels seus inicis que van enregistrar en una maqueta a casa seva amb els seus pares quan tenien uns 17 anys. El disc comptarà també amb 3 cançons noves. El treball es podrà gaudir a partir del 18 d'octubre i les entrades per la gira estaran disponibles el 17 de novembre.
4: Tota l'actualitat de Catalunya, cada tarda, de 7 a 8:45 del vespre.
13: ¿Vamos de visita?
14: Hola, ¿qué tal?
13: Mauro, pescadero, el padre y el hijo, el mejor. ¡Arturo! ¿Qué tal la familia?
15: Bien.
13: ¿Y la pequeña qué tal?
15: Está bien.
13: ¿Y tu gato?
15: Bien, muy bien. Esta es.
16: ¡Wow! Me encanta.
17: En el corazón del barrio para aconsejarte mejor.
15: Bienvenida.
17: Century 21.
18: Cariño, me han echado del trabajo. Cenamos hoy.
19: Si el sexo funciona, lo demás no importa. Toma Sex Vital con Maca y recupera tu deseo sexual. Sex Vital.
20: Mamá, mira el Empire State.
21: Esto no es solo un anuncio. Es lo que va a sentir alojándose en el centro de todo con NH Collection Hotels and Resorts. No es solo lo que se escucha, es lo que se siente. Reserve ya al mejor precio garantizado en nhcollection.com.
22: Al 45% de las personas no le gusta ser el centro de atención, pero que nos atiendan cuando y donde queramos nos gusta al 100%. Por eso en CaixaBank tenemos más de 25.000 gestores para ayudarte en tu oficina, en el teléfono de atención 24 horas o a través de nuestra app. Porque si a ti te importa, a nosotros también. CaixaBank. Tú y yo, nosotros.
4: La brújula. T'expliquem les claus de l'actualitat.
1: I a tres quarts de vuit del vespre arriben els moments dels esports. Víctor Llucià, com estàs? Bona tarda.
23: Què tal? Bona tarda, Joan.
1: Molt marcat per la cita europea aquest dimarts.
23: Sí, perquè el Barça va a per la desena victòria de la temporada a Turquia, perquè torna a la Lliga de Campions. Segona jornada de la primera fase, Galatasaray-Barça, a partir de les 9 de la nit. I des de l'estadi Alisa Millén, ja amb alineacions confirmades, tenim a l'enviat especial d'Onda Cero. Què tal, Víctor Lozano? Bona tarda.
1: Hola, Víctor.
24: Què tal? Bona tarda des de l'estadi Alisa Millén, l'estadi del preciós, perquè és molt bonic, estadi de Galatasaray, on es jugarà el Barça contra el conjunt local a partir de les 9 del vespre, les 10 aquí hora turca, i connexió absolutament oportuna perquè ara mateix se'ns acaba de facilitar l'11 oficial del Barça per aquest partit, amb una sorpresa majúscula, la presència de Dani Olmo com a davanter centre. Potser jugarà una miqueta més endarrerit fent de fals nou, però en qualsevol lloc ocuparà la ubicació que jo tenia pensat que ocuparia Gabriel Jesús. De tal forma que el Barça jugarà amb Joan García a la porteria, Eric García i João Cancelo als laterals, Cubarsí i Gerard Martín al centre de la defensa, per davant Rodrigo com a pivot defensiu, al seu costat Pedri i Fermín, i a la davantera, inamovible per la dreta, Lamine Yamal, pel centre, com dèiem, Dani Olmo, i a l'esquerra repeteix Anthony Gordon. Aquesta és l'alineació oficial del Barça per aquest partit, en el que és ha de ser el segon pas de l'equip blaugrana rum a Madrid, rum a la final de la Champions, que aquest any es disputa, ja sabeu, al Metropolitano. Mai ho ha amagat Hansi Flick, la seva gran il·lusió és guanyar la Champions amb el Barça. Doncs avui una bona prova de foc davant el líder de la Lliga turca, amb força jugadors coneguts, com ara Olise, com Olea, Rafa Leao, etc. I amb prop de 52.280 aficionats que donaran caliu, convertiran això d'aquí una estona en un infern. Ara no sentiu molt de soroll perquè s'acaben d'obrir les portes fa una estona i de moment encara no hi ha massa sidral. Van entrant mica en mica els aficionats del Barça, al voltant d'uns 1.000 aficionats del Barça. Podran gaudir d'aquest espectacle i donar, animar el seu equip durant els 90 minuts. La temperatura, bé, fa fresqueta, uns 16 graus de temperatura, anticipaven pluja pel partit, de fet durant el dia ha plogut ben poc i ara mateix no plou, per tant no perilla l'espectacle en aquest sentit. El Barça, mira, surt a l'alineació del Galatasaray, te la puc confirmar també, amb Ugur Kan a porteria, Kassir, el porter Ugur, no hi ha cap nou a tot el respecte, a la defensa Baris Alper i Eren als laterals, Jacobs i Sánchez al centre de la defensa, i d'aquí cap endavant més o menys el que estava previst, i Torreira i Lemina com a doble pivot, Batrakov com a mitja punta, per darrere del davanter centre, a la dreta Yunus, a l'esquerra Rafa Leao, i com a davanter centre Osimhen. El Barça que farà servir l'equipació suplent, aquesta de color negre que mica en mica es va difuminant en color lila, i tot previst, tot a punt perquè comença aquest gran espectacle, aquest partit, el segon partit de la Champions aquesta temporada pel Barça, a partir de les 9, aquí, hora catalana, Galatasaray, Futbol Club Barcelona.
23: Doncs gràcies, Víctor Lozano, estarem pendents, us escoltarem ara al Radio Estadio, moltes gràcies, una abraçada a Turquia.
24: Abraçada, adeu-siau.
23: Bueno, aquesta novetat de Dani Olmo com a davanter centre, veurem el Barça si pot aconseguir aquesta desena victòria de la temporada, la segona a la Lliga de Campions. Tenim dos partits al descans, el Lens Sporting de Portugal, estan guanyant els portuguesos per 0-1, i el Saba Baku 0, Slavia de Praga 0. Contra el Saba Baku jugarà el Barça a domicili en aquesta fase de Lliga de la Champions. Però és que després encara hi ha més traca, perquè a la mateixa hora que aquest Barça, que aquest Galatasaray Barça, Atlético de Madrid United al Metropolitano, Villarreal Nàpols a la Ceràmica, Arsenal Lille a l'Emirates, Inter de Milà Bruges a San Siro, Viking Bayern de Múnich i Leipzig PSV Eindhoven. Per tant, serà una nit interessant.

0: Champions.
1: D'aquelles nits que t'has de multiplicar, eh? per veure'ls tots. Que...
0: O aixecar-te aviat, veure algun partit repetit del dia anterior.
2: Exacte. Descartem això.
1: I deia que era un dimarts esportivament marcat per les cites europees, però no només parlava del futbol, perquè també tindrem Eurolliga de bàsquet al Palau Blaugrana.
0: Sí, exacte, Barça-Maccabi. D'aquí a 3:15, 2:15 del vespre, quarta jornada de la màxima competició continental i al Palau Blaugrana ja hi tenim l'Albert Arranz. Albert, molt bones.
3: Hola Víctor, hola Joan, des del Palau, una 2-9 i a la cinquena jornada de la temporada regular de l'Eurolliga, el novè Barça amb balanç 2-2 ha de rebre el Maccabi Tel Aviv avant penúltim amb un registre 2-3. Els blaugrana que venen de dues derrotes, els tres darrers compromisos, caient a Múrcia a la Lliga Nacional i davant Zalgiris en aquest mateix escenari i competició, però refensa davant el campió ACB València el passat diumenge també aquí al Palau. Els israelians van assolir la seva única victòria la darrera jornada precisament a casa davant l'Olímpia de Milà, tenen el pitjor percentatge de triples, un raspadet 27% de tota la competició i no guanyen a Barcelona des d'abril de 2022. 8 derrotes seguides, doncs, davant els catalans. Sekulic, que no tindrà tampoc avui per lesió Macundú ni Minaya, ha deixat fora dels 12 el base Juan Núñez per decisió tècnica. Han de xiular un lituà Vilius, un croat Radojkovic i un turc Baki. No s'esperen gaire més de 3.500-4.000 espectadors, a més estirar per la coincidència amb el futbol televisat per aquest Futbol Club Barcelona Maccabi de Tel Aviv.
0: I també n'estarem pendents. Moltes gràcies, Albert. Bona retransmissió i, a més, a la mateixa hora que el Barça, Olímpia de Milà, Real Madrid i Baskonia Dubai. I ja a les 9, València, Olympiacos. Per tant, també nit interessant d'Eurolliga. D'altra banda, l'Eurocup, tercera jornada de la fase de grups. Batxe-Seir, Kitsanes Manresa, en joc des de les 6 de la tarda. I a 8:45, duel de la segona jornada de la fase de grups de l'Eurocup de la FIBA entre l'Ostende Belga i el FIEC Girona.
1: Ja veieu que això és un Donovan. Demà haureu de recollir tots aquests partits i no teniu descans, perquè demà una altra jornada europea.
0: Exacte, Champions. Sí, més Lliga de Campions, també Eurolliga, així que...
1: Molt bé.
0: Entre setmana farcit d'esport.
1: Dies intensos, que ja us agrada, eh?
0: Jo sí, no, agrada. Està bé, està bastant bé.
1: Gràcies,
0: no,
1: Víctor.
0: No ens podem queixar.
1: Gràcies, Víctor, bona tarda.
0: Fins ara.
1: Fem una petita falca publicitària i ens posem per parlar de l'afusellament d'un exmilitar que es retransmetrà en directe el 3 de desembre als Estats Units.
4: La brúixola. Allá una trovi la tarda.
5: De aprovechar la fuerza del agua para generar energía en 1922 a aprovechar los residuos orgánicos para generar gas verde en 2026. Más de 180 años buscando otras energías más sostenibles. Cada día. Naturgy. Cada día. Every day.
1: Moment d'obrir la nostra finestra al món i, com passa habitualment, tornem a posar el focus als Estats Units, on una decisió anunciada els últims dies ha obert un intens debat jurídic, polític i fins i tot podríem dir ètic. L'administració de Donald Trump ha aprovat l'execució per afusellament de l'exmilitar Nidal Hassan i ha expressat la voluntat que es pugui seguir en directe, una possibilitat que ha provocat la reacció de les Nacions Unides i de nombroses organitzacions de drets humans. En volem analitzar les implicacions i també el context polític en què arriba aquesta decisió. Ho fem amb el David Gómez, membre de l'Orden Mundial. Bona tarda, David.
6: Hola, bona tarda.
1: Cabe recordar que en los Estados Unidos, David, sigue existiendo la pena de muerte, pero hablar de una ejecución retransmitida en directo creo que nos sorprende a todos y mucho.
6: Sorprende muchísimo porque la última ejecución pública legalmente autorizada en Estados Unidos tuvo lugar en 1936, hace 90 años, y no existe precedentes de una ejecución oficial en Estados Unidos que vaya a ser retransmitida. Desde luego es algo que no parece propio de un Estado democrático y de un Estado occidental como puede ser Estados Unidos. Pero es un poco la deriva que hemos visto con la administración Trump desde el regreso del presidente estadounidense a la Casa Blanca en 2025. Esa idea de convertir todo en un espectáculo público, en grandes eventos para transmitir poder. Y creo que en este caso, crueldad, porque es cierto que el crimen que se juzga es bastante fuerte, porque al final Nidal Hassan, que va a ser el militar fusilado, asesinó a tiros a 13 soldados estadounidenses en 2009, pero ver una ejecución pública en Estados Unidos por fusilamiento refleja cierta banalización del mal que estamos viendo en territorio estadounidense.
1: Te preguntaré por los motivos de aquí un momento. Antes, hablaba con esta seguridad el secretario de Defensa Pete Hegseth sobre este acontecimiento.

0: ¿Puede suponer algo a nivel de electoral? Es decir, que los ciudadanos vean que su mano derecha y él igual no están en la misma órbita en este sentido, ¿o no?
1: Yo creo que no. Creo que es más una muestra de las divisiones internas que hay dentro del Partido Republicano y de la impopularidad que por sí misma genera esta medida que del rechazo que puede suscitar dentro de la sociedad, que yo creo que es mayoritario en Estados Unidos. Insisto, no tanto el que se aplique la pena de muerte o no, porque está muy extendida, sino la retransmisión pública de una ejecución. Creo que es más un síntoma de la situación interna que algo que puede generar un cambio de actitud en los votantes que de por sí ya están bastante enfadados con Donald Trump y no por la ejecución, sino por el manejo fundamentalmente de la economía, que yo creo que va a ser lo que va a determinar el comportamiento de los votantes o de la mayoría de ellos en estas midterms.
2: Doncs segurament tornem a trucar al David Gómez, perquè ho dèiem, aquestes midterms són d'aquí 3 setmanes exactes, el 3 de novembre de 2026, i seran claus per veure amb quina força podrà governar Donald Trump aquests 2 anys de legislatura que li queden. I d'altra banda, 3 de novembre, ho dèiem, un mes després, s'hauria de produir aquest afusellament en directe retransmès per la televisió pública dels Estats Units. David Gómez, membre de l'Orden Mundial, muchas gracias por atendre-nos. Bona tarda.
1: Muchas gracias, un abrazo.
3: Yo aparco a la primera. Yo soy motera, motera.
4: Yo hago lo mismo pagando menos.
5: Yo soy mutuera, mutuera.
6: Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555-5555.
5: Hazte mutuera, mutuera.
6: Condiciones en Mutua.es.
7: Cariño, me han echado del trabajo. Cenamos hoy.
8: Si el sexo funciona, lo demás no importa. Toma Sex Vital con maca y recupera tu deseo sexual. Sex Vital.
9: Barcelona torna a ser la capital literària un any més amb motiu del lliurament del Premi Planeta.
10: Cuando el viento hable. Ángela Luz Banzas.
11: Permitan que justamente aproveche esta oportunidad de estar aquí para subrayar la importancia que tienen las bibliotecas dentro de los hospitales.
10: Corresponde a la novela titulada Vera, una historia de amor, cuyo autor es Juan del Val.
12: Verme aquí me parece casi un milagro y creo que tengo que recordar algunos momentos donde mi vida estaba completamente destinada al fracaso.
9: Com cada 15 d'octubre, Onda Cero Catalunya emetrà una programació especial des del Palau número 1 de Fira de Barcelona, escenari enguany del 75è aniversari d'aquest prestigiós guardó. A partir de les 7 del vespre, no et perdis cap detall de la nit literària de l'any.
13: A Onda Cero Catalunya, programa especial Premi Planeta de novel·la.
14: Es molesto, ¿verdad? ¿Te imaginas oírlo cada noche? Sonofin te puede ayudar porque Sonofin con ginkgo biloba y melatonina reduce los pitidos y te ayuda a dormir. Sonofin.
15: ¿Cuánto se tarda en preparar una tortilla de patatas?
16: Parece sencillo, pero se tarda meses.
15: ¿Cómo?
16: Meses de siembra, recogida, lavado, selección. Somos Hijolusa. El secreto de lo sencillo es que no es sencillo.
2: Fa temps que parlem de la intel·ligència artificial com una eina capaç d'escriure textos, generar imatges o ajudar-nos a prendre decisions. Però és que la gran pregunta comença a ser una altra. Ja no ens preguntem què pot fer aquesta eina, que cada cop ho tenim més clar, sinó si li hem de posar límits. Cada vegada més empreses incorporen sistemes d'IA en processos reals de treball. I això obre un debat que va molt més enllà de la tecnologia. Qui controla aquestes eines? Què poden fer? Quina assumeix la responsabilitat, també molt important, i com s'evita perdre el control a mesura que es tornen més autònomes. Avui volem parlar d'aquesta qüestió amb l'Albert Pijuan, fundador de Nodus, una iniciativa que treballa precisament en aquest repte, governar la intel·ligència artificial dins de les empreses. Bona tarda, Albert.
17: Molt bona tarda i gràcies per haver-me convidat.
2: No, home, a tu per ser aquí als estudis d'Onda Cero Catalunya. Ara utilitzava aquesta paraula que vosaltres utilitzeu molt, governar. Què vol dir exactament governar la intel·ligència artificial?
17: Governar vol dir que la intel·ligència artificial estigui al servei dels interessos de l'empresa. Estem parlant ara de la intel·ligència artificial a nivell empresarial. Mm-hmm. Per tant, la governança és posar aquests rails a la IA perquè estigui al servei de l'empresa. En una empresa hi ha governança sabem exacte, és a dir, hi ha visibilitat i traçabilitat de tot el que està passant en una empresa. Les persones que estan en una empresa, els treballadors, tenen una identitat, tenen un rol. Tu quan interactues amb qualsevol company teu, saps qui és, saps què pot fer, què no pot fer. Doncs amb la intel·ligència artificial i sobre

0: Sobretot si parlem de digital workers, mal que és capacitat operativa dintre d'una empresa, que són com rols treballadors digitals, aquí necessitem encara més la governança entesa com visibilitat i traçabilitat immutable de tot el que passa, i la paraula immutable és important perquè estem en un entorn digital que pot ser alterat, tant sigui per persones com les pròpies IAs, per tant, és la visibilitat i traçabilitat immutable de tot el que passa, i a la vegada els digital workers tenen identitat criptogràfica, és a dir, saps qui són, no pot ser alterat, i saps què li pots demanar, què no li pots demanar, què pot demanar-te i què no pot demanar-te. Per tant, aquesta governança a nivell empresarial no només és un tema de compliment normatiu, sinó és un tema de competitivitat. De la mateixa manera que hi ha una governança en una empresa sense IA, doncs el mateix s'ha de traslladar en una empresa amb IA, en la qual passa a ser una empresa híbrida, amb la qual treballen persones i digital workers.
1: M'interessa molt això que expliques, perquè vosaltres us centreu en l'àmbit de l'empresa, però crec que és extensible amb l'ús de la IA en general, on fins ara tu li demanaves una cosa i el que obtenies era un resultat, sense plantejar-te gairebé a quines fonts havia consultat, quin procés havia fet. I entenc que això en una empresa on es treballa amb documentació d'aquella mateixa empresa i també d'altra informació que obté de manera externa, és important que sigui transparent aquest procés i veure fins on arriba, a quina documentació d'accés, a quina no, i aquí és on entren aquestes figures, els digital workers.
0: Sí, aquí hem de veure com està evolucionant la IA. La IA va entrar amb els assistents, que són els ChatGPTs, els copilots i tots aquests assistents passius que tu els hi preguntes i ells ja et responen. A partir d'aquí s'ha passat a la IA agèntica, a l'empresa agèntica, a la qual en aquests assistents els hi poses processos i són agents. Un agent és una eina orientada a fer una tasca concreta. Què passa? Que una empresa quantes tasques fa? Moltes tasques. Quants agents necessitarà? Molts agents. I cada agent és d'un pare i d'una mare. Vol dir que si anem escalant a base d'anar posant agents, el que anem escalant és la complexitat si no fem que hi hagi una governança. Per tant, el següent pas, que és el pas en el que estem ara nosaltres, és el dels digital workers, el qual és més que posar agents específics per tasques concretes, que necessitaríem centenars, el que estem generant és capacitat operativa a partir de rols empresarials, que són aquests treballadors digitals, que s'integren dintre de la teva operativa. Però a la vegada tenen una cosa que tocaves de mencionar, que és el context amb el qual treballen, que és la memòria, que és el context empresarial. Que el context empresarial és el context teu propi amb el qual treballa tot el coneixement de l'empresa, però a la vegada a quines fonts també consulta. Per tant, el digital worker té aquesta també governança i aquest context és clau. Un digital worker té una sèrie de processos que li hem assignat, és a dir, un agent fa una tasca. Un digital worker té una missió que compleix d'inici a fi, no? I que en aquest procés, per fer tots aquests processos, a la vegada que consulta la seva memòria, aquest context que parlàvem, es connecta a les eines de l'empresa. Hem de decidir quines eines es connecta, RPs, CRMs, WhatsApps, mails per fer la seva feina. Però a la vegada el digital worker col·labora amb persones, que és el que diríem l'equip híbrid. Col·labora amb persones per fer tasques. Fins ara la unitat de treball per fer una tasca era per fer una feina hi havia una persona. Ara, per fer aquesta feina, hi ha un equip híbrid format per persona i digital worker. Aleshores, tots aquests elements que conformen el digital worker, que li permeten el context, amb quines eines es connecta, amb qui col·labora, la privacitat i la seguretat, que també ho podem comentar, tot això forma part de la governança, no? de la IA dintre d'una empresa. Perquè també hem de tenir clar una cosa molt, molt, molt clara. Una cosa és la infraestructura que permet integrar la IA dintre d'una empresa, que són aquests digital workers, i en el nostre cas el sistema operatiu Nodus OS que dona tot aquest context, criteri, governança, mal, dintre d'una empresa, i l'altra és la IA, els LLMs, la capacitat de càlcul, de raonament, aquests algoritmes. I són coses totalment diferents. Una IA pot ser molt potent, però nosaltres l'hem de posar una sèrie de rails, que és aquesta governança, que és aquesta infraestructura que posem dintre de l'empresa.
1: Realment és una personalització.
0: Exactament. És a dir, és un rol empresarial. Un digital worker pot ser un digital worker comercial, un digital worker financer que introdueix factures, un digital worker que introdueix comandes, un digital worker que capta clients, atén clients, fa propostes, seguiment, etc.
1: Realment és com tenir una persona més a plantilla, però que està potenciant

0: associada al 100% amb intel·ligència artificial. Seria una mica això, eh?
1: És això. Però llavors, més que una persona, aquí canvia l'organigrama de les empreses. Fins ara, l'organigrama de les empreses eren persones fent una sèrie de tasques. Això implosiona. Ara és per un mapa de capacitats. Per fer tal tasques, tinc un equip de persones amb digital workers. Per tant, la introducció del digital worker no és només com si introduíssim una persona més, sinó que reformula la manera en què fem la majoria de les tasques. És a dir, estem anant cap a el que en diríem l'empresa híbrida.
0: Ara parlaves de la diferència entre els agents i els digitals workers. Crec que és força entenedor, no? La diferència de tot plegat. Parlaves dels equips híbrids, que això sempre ho diem, no? Com les persones, com a últim tallafocs per veure fins a un punt arriba la intel·ligència artificial. En aquest sentit, clar, si hi ha... Bueno, vostè diu que no és exactament com si fossin treballadors de més, però la pregunta de, ostres, si aquests digital workers amb uns certs patrons ens poden portar a fer certes tasques que abans feien les persones, ostres, sí. Aquí la substitució per humans es veu bastant clara, no?
1: Bé, el que estem substituint és les tasques repetitives. No? Tota tasca repetitiva que pugui fer un digital worker no la farà un humà. No? I això és així i no ho podem evitar. El que estem substituint és les tasques repetitives. Les persones, el que s'han de centrar és en el que realment aporten valor: criteri, relacions, governar aquests digital workers. Però totes aquestes tasques repetitives ja no les hem de fer. I això el que està fent és alliberar-nos de l'esclavatge moltes vegades d'estar davant d'una pantalla introduint dades, picant dades i fent feines molt poc humanes, que són molt poc creatives. Mm-hmm. Els humans el que ens hem de dedicar és a allò que realment aporta valor, que és el criteri, les relacions i, com deia, el governar aquest equip de digital workers que tothom tindrà al seu voltant.
0: Mm-hmm. Clar, abans vostè també deia això, clar, les empreses ara mateix hi ha processos infinits, que vinculats a la IA, doncs vol dir 1.000 operacions per dia, tot plegat. Clar, la pregunta que podria fer un empresari que tingués una empresa i que volgués contractar els vostres serveis, per exemple, seria, ostres, és gaire difícil personalitzar tot aquest sistema complex de IA amb digital workers que han de fer una funció i jo vull que es nodreixin d'aquesta informació. Això és molt complicat, educar-los i posar-li límits.
1: Bé, a veure, aquí hi ha una part tecnològica i una part d'aterratge d'aquesta tecnologia. No? Nosaltres mateixos tenim la part tecnològica aquesta de frontera que hem comentat, però això per si mateix, els digital workers no entren en una empresa tipus plug and play que els connectes i ja tens un digital worker funcionant, sinó que tenim una metodologia que en un, dos, tres dies es fa el que en diem nosaltres un anàlisi funcional, que és el mapeig de tots els processos i fluxos d'informació de l'empresa. A partir d'aquí, l'output, el que li entreguem a l'empresa, és la potencialitat, val, de com podem optimitzar i automatitzar el 100% dels processos i fluxos d'informació d'aquella empresa, amb digital workers, el 100%, però no vol dir que ho hagi de fer. El que li estem mostrant és una foto de la potencialitat del tot el que es podria fer. I a partir d'aquí, li mostrem com es fa amb aquest digital worker, aquest altre, el preu de cada un i quin aporta més valor de manera immediat, mal, per al qual acaba obtenint un full de ruta de tot el que es pot fer i amb quins digital workers comencem. I a partir d'aquí van desplegant a poc a poc. Per tant, primer hi ha un mapeig i després un full de ruta, que pot ser un full de ruta a equis temps vista, perquè no ho podem fer tot de cop i volta. Integrar digital workers és ràpid, mal? És generar capacitat operativa en poques setmanes, però si en una empresa, i tenim casos que ens demanen, ostres, ara hem d'automatitzar quasi tots els processos, són 50-60 digital workers. Això és un procés quasi d'un any, mal? Però en una petita i mitjana empresa es pot fer dos digital workers ara, dintre d'uns mesos, dos més, i anar generant capacitat operativa així de manera immediata. Perquè és que el que acabem aconseguint són tres coses, i que normalment són les tres coses a la vegada. És a dir, quan poses digital workers, el que acabes fent és, amb el mateix equip, poder fer molt més. Dos, és fer el mateix sense de manera molt més òptima, molt més eficient. I tres, fer les coses millors i noves línies de producte, servei i de negoci. Perquè la IA també està canviant la manera en què treballarem, l'integrar la IA està canviant el model de negoci, val? Tant en els nostres com com la nostra competència, com tots. Val? I llavors acabem reconfigurant la manera de treballar.
0: Quins riscos pot tenir una empresa que no aposti per aquest model, és a dir, per agafar les regnes del timó de la IA que actua sobre la seva empresa?
1: Aquí està. El principal risc és no posar-s'hi. Ens hi hem de posar tots, per molt petita que sigui.

0: I ens interpel·la a tots, fins i tot als autònoms. El poder créixer, generar capacitat operativa sense incrementar, com a autònom, òbviament, sense incrementar estructura, però en una empresa sense incrementar estructura. Ens interpel·la absolutament a tots. Per tant, aquest procés és un procés d'aprenentatge que ha de fer cada persona, cada empresa, des de ja mateix. Cada empresa és diferent. Fins i tot dues empreses que competeixen en el mateix segment tenen equips diferents, cultures diferents, per tant, han de fer el seu propi procés d'aprenentatge. El principal risc és no fer-ho, no el cometre petits errors, perquè al principi els errors són molt petits, però si han de posar, han de fer el seu propi aprenentatge, han de començar a integrar els interworkers i sobretot a posar aquelles capes de context necessàries, com es connecten els interworkers a les diferents eines, i un cop comencem a tenir això solucionat, integrar digital workers és anar posant peces sobre un terreny de joc en el qual cada vegada que hi posem un digital worker comparteix governança, comparteix el context, es connecta a les mateixes eines i a la mateixa privacitat, col·laboren entre ells i per tant podem escalar de manera ràpida. L'únic error que cometríem és no començar aquest aprenentatge.
1: Arriba tot plegat en una època on els límits d'aquesta eina comencen a estar sobre la taula de manera important. Fa poc més d'un mes Europa va publicar aquest famós AI Act, no? on intentava començar a desgranar un seguit de legislació. El que proposa Nodus, diries que és això, poder governar la IA? Que, dit una altra vegada, és limitar-la o no?
0: No. És posar-la al servei dels nostres projectes, al servei de les persones, al servei de les empreses. La IA és capacitat de càlcul. Per què volem aquest càlcul? Per fer què? Perquè estigui al nostre servei, per generar valor. Per tant, la IA, com deia l'encíclica del Papa, també ara fa poc temps, ha d'estar al servei de la dignitat humana, ha d'estar al servei de les persones i no al revés. I aleshores, és en funció de com la utilitzem, generem més valor col·lectiu, més valor per la societat i per les empreses. I això passa, com la utilitzem, passa en part per la governança. I la governança, no només, sobretot a nivell empresarial, no només és un tema de compliance, no és un tema de compliment normatiu, perquè a dia d'avui encara està poc regulat i justament la normativa europea l'han rebaixada perquè no hi ha les eines per poder governar. Nosaltres sí que ja les tenim i les estem oferint actualment, però principalment des d'un punt de vista de competitivitat. És a dir, la governança és com organitzem una empresa, qui fa qui, com ho controlo, quin retorn obtinc, quins KPIs, això és la governança de la IA, a part del compliment.
1: Crec que una altra qüestió important, i ja per anar acabant, és la responsabilitat de tot plegat. És veritat que a vegades a la IA li costa una miqueta no trobar resposta, no? Quan no en té, a vegades tira per un camí que bé, que potser no és el correcte, no? Tots hem vist que com ha fallat en certs punts. Ja sé que estem parlant, diguéssim, d'una IA implicada a les empreses, però en aquest cas, quan es comet un error dins d'una empresa per part de la IA, qui respon?
0: Clar, aquí això podria... és la governança.
1: És a dir?
0: Respon l'empresa.
1: Respon l'empresa.
0: Sí, i dintre l'empresa, qui són les persones responsables?
1: Aquí proveïdor, programador...
0: Aquí respon l'empresa. Respon l'empresa. L'empresa, és a dir, respon de com utilitza, més que la IA, de com utilitza el digital worker. La IA en si mateixa ha d'anar amb rails. I l'hem de posar amb rails. No? Llavors, dintre d'aquests rails, tu has de determinar què pot passar, què no pot passar, de quina manera i qui supervisa. És més, un digital worker, hi ha una sèrie de tasques que pot fer ell de manera autònoma, però d'altres que pot aixecar la mà i dir, escolta, aquí necessito supervisió humana. Qui ho determina això? L'empresa. Això és la governança.
1: Ja per acabar, ara sí, senyor Pijuan, em deia abans fora micros que a Mèxic ja està començant a obrir mercat. Entenc que és una qüestió, aquesta governança que vostès ofereixen, que ja està sobre la taula a diferents països i que comença a importar de veritat.
0: És a nivell global el tema de la governança, repeteixo, perquè és un tema de competitivitat, val? No només és un tema normatiu i, per tant, ha estat a sobre la taula a qualsevol que passi de fer proves pilots i de fer proves aïllades amb la IA els que volen començar a generar capacitat operativa de manera estructural. I aquí la governança és clau, ja sigui aquí a Espanya, és a dir, tots els mercats són iguals, el que ens estem trobant a Mèxic és un mercat molt similar també a l'espanyol, val? Molt atomitzat, amb molta pime, igual que aquí, val? I a més també voldria dir que la pime, val? I ha de ser la gran guanyadora d'aquesta revolució de la IA, val? Més la pime que la gran empresa, perquè la gran empresa està tenint moltes barreres a integrar la IA dins molts equips que s'autoprotegeixen, moltes estructures

que es volen protegir. I en canvi la pime el que té és que si tens un bon producte i una bona visió, et posem aquesta capacitat operativa que abans no tenies, que sí que tenia la gran,

0: Hem parlat amb Albert Pijuan, el fundador de Nodus, aquesta iniciativa que vol precisament assolir aquest repte de governar la intel·ligència artificial, posar-li rails i amb tot plegat fer més eficient aquesta eina dins de les nostres empreses. Senyor Pijuan, moltes gràcies, bona tarda.
1: Moltes gràcies.
2: Soy Marc Márquez. Para mi protección, confío en Verisur.
3: Con Verisur siempre estarás seguro. Porque además de proteger tu hogar, podemos protegeros a ti y tu familia todas las noches cuando dormís. Estaréis protegidos mientras podéis moveros libremente por casa y nuestra cerradura inteligente echará la llave por ti automáticamente todas las noches.
2: Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
3: Llama a Verisur al 900-272-272.
4: Verisur. Yo para mi salud solo elegiría lo mejor.
5: Por eso, con los seguros de salud de Línea Directa, eliges especialista y pides cita directamente. Puedes hacer tus revisiones con la tecnología más avanzada y mantener al día tu salud con menos esperas. Elige los seguros de salud de Línea Directa desde 21,90 euros al mes y sin copagos. Llama o entra en lineadirecta.com.
6: Hay recuerdos maravillosos. Cuídalos tomando The Memory. Soy Pedro Piqueras y te recomiendo tomar The Memory con DHA que contribuye al funcionamiento del cerebro. The Memory.
0: Dos minuts falten per arribar a dos quarts de nou. Tenim notícies del president Salvador Illa, ho dèiem, que està a Brussel·les, Ferran Cuixart.
7: Està participant en una taula rodona sobre Europa, organitzada, recordem, per premsa ibèrica, i des d'allà s'ha mostrat contundent amb l'extrema dreta. Ha afirmat Salvador Illa que és un moviment que s'alimenta, diu, de la por dels ciutadans als canvis de les pròximes dècades, i ha avisat també que la política es fa amb arguments i no emocions. Demà repassem agenda, entre altres activitats assistirà a la reunió del Comitè de Regions per abordar la política agrària comú.
0: Estem repassant les últimes actualitzacions de les notícies del dia abans de marxar, i demà també aquí a Catalunya hi ha convocada manifestació d'Unió de Pagesos i pot afectar a la mobilitat del país. Per tant, revisin el seu itinerari i mantinguin-se informats per si hi ha cap alteració. Abans d'acabar, també els hem d'explicar novetats sobre el que ha estat la notícia del dia.
7: Sí, hem parlat molt de prop sobre l'acord entre Podem i Esquerra Republicana. Ens pregunta on queda tot plegat el front ampli liderat per l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau? Doncs bé, tenim més detalls d'aquest front d'esquerres. Ja sabem qui liderarà la llista per Madrid d'aquesta coalició d'esquerres. Serà Emilio Delgado, de Más Madrid.
0: I aquesta temporada acabem els programes dedicant-li una cançó al dia. Avui passa per aquest pacte entre Esquerra i Podem, mentre el front ampli, que públicament havia demanat a Rufián que s'hi sumés, veu com el líder republicà acaba fent camí amb una altra formació. Tanca el programa d'avui, la brúixola d'avui, AS de Pimpinela. Nosaltres tornem demà a la mateixa hora. Que vagi bé, bona nit.

De dimarts a dimecres, que ja estem començant, encetant, inaugurant, traient el plastiquet aquell protector el dimecres 14 d'octubre de 2026, pràcticament a meitat del mes d'octubre. Ja sabeu, a les matinades ens agrada acompanyar-vos amb televisió, amb llibres, amb històries, amb mil i un moments per compartir les matinades. Des d'ara i fins a les 6, comencem Nits de Ràdio. Vinga, som-hi!

0: de aprovechar la fuerza del agua para generar energía en 1922 a aprovechar los residuos orgánicos para generar gas verde en 2026. Más de 180 años buscando otras energías más sostenibles cada día. Naturgy. Cada día. Every day.
1: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
2: A la Fundació Joan Miró ja es pot visitar l'exposició Charlotte Perriand, lliure per repensar el món, la primera gran presentació a Espanya dedicada a la dissenyadora francesa. Al Palau Robert hi ha entrada gratuïta. Continua fins al 8 de desembre Atlas Fenosa, una mostra que recorre la vida i l'obra de l'escultor Apel·les Fenosa a través d'un mapa de Barcelona. I el Palau Sant Jordi es prepara per rebre Morat, que actuarà els dies 16 i 17 d'octubre amb les darreres entrades encara disponibles. I tanquem amb un dels grans esdeveniments musicals de la tardor, el retorn dels Strokes a Catalunya, 23 anys després. La banda novaiorquesa actuarà el 20 d'octubre al Palau Sant Jordi.
1: Apunta-t'ho a l'agenda. Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.
3: Hola, amigos, què tal?
4: Fenomenal.
3: Tiling, tiling, tiling.
5: ¿Vais a ver cómo nos vamos a reír, a divertir?
1: Celebrities.
6: I és que aquesta secció neix amb la idea de que puguem rememorar, no?, grans persones, personatges que ens han acompanyat durant molt de temps, com és la televisió, aquesta gran eina que ens ha permès, doncs, tenir elements de memòria comuns, no? Com si tots haguéssim conegut una persona, tinguéssim amics en comú, i aquests amics i amigues són els que apareixien a la televisió. I hi ha una persona que ens ho porta, ens ho explica i ens il·lusiona i ens emociona amb tot el que explica i com ho viu, que és el grandíssim Robert Calvo! Ja el tenim aquí. Ai, bona nit, Robert. Com estàs?
7: Molt bé, encantat d'estar aquí una setmana més. És una alegria poder passar pel teu programa un dimecres més.
6: Sí, senyor.
7: I poder parlar de la nostra pròpia història com a espanyols, com a ciutadans d'aquest món, perquè al final la història de les nostres vides va lligada estretament a la història de la televisió.
6: Totalment.
7: Vull dir, la televisió i nosaltres som com companys d'un llarg viatge, no?
6: És que són coses que hem viscut, o sigui, és com si ho haguéssim viscut, és com si fos un record, com si fos un, doncs això, no?, un àlbum de fotos, no?, de viatges que hem fet. A vegades fas viatges a d'altres indrets del món i de vegades fas viatges a moments que has viscut a la televisió.
7: Mira, recordo que, és que avui parlem d'una cosa que ja veuràs que té a veure amb això. Recordo que fa 30 anys Mari Pau Guet va felicitar Televisió Espanyola pel seu 40 aniversari.
6: Ostres. Hagan números.
7: Sí, la felicitació que es va emetre en una gala des de València que presentava Ana García Obregón i Matías Prats, ella va dir: la televisión y nosotros somos compañeros de un largo viaje. Somos amigos de toda la vida. Y si me lo permiten, amigos para siempre.
6: Sí,
7: doncs és això.
6: Sí, senyor.
7: I avui, precisament, a la celebrity convidada és un element, és un personatge, és tangible, en realitat és tangible perquè ho és, però a la vegada és intangible, perquè és una cosa que no té cos, però té ànima, i que ens acompanya, que forma part, com et deia, del nostre dia a dia. És en femení, vull dir que és un element femení.
6: Una entitat, sí.
7: Femení. I ara la gent dirà, escolta'm. I et diré una cosa més, una pista més. És molt, molt espanyola.
6: Va.
7: Molt espanyola. Aquest personatge que avui portem aquí és molt espanyola. Perquè què millor que aquest mes d'octubre dedicar un parell de capítols a la història de les nostres vides. I

0: Avui començarem fent per una part concreta i una part molt important d'aquest personatge que avui portem aquí, que és ni més ni menys que la celebrity convidada avui és Televisió Espanyola.
1: Ah.
0: Per què? Perquè fa 70 anys, David.
1: Sí, senyor.
0: 70 anys.
1: Sí, senyor.
0: Recordo també que en aquella gala dels 40 anys de Televisió Espanyola, veuràs que em va marcar aquella gala, Immaculada Galván, que és una de les presentadores estrella de la història de Telemadrid, va explicar una cosa que a mi em va semblar al·lucinant, que és que ella va poder descobrir, veient la televisió, de quin color era el vestit de la Heidi.
1: Ostres, clar.
0: Que fins a cert moment ella només el veia en blanc i negre. I que diu que va ser el moment més emocionant per ella de Televisió Espanyola. El moment en el qual pinten de colors el vestit de la Heidi i la resta de colors de la pantalla. El Technicolor.
1: Quina meravella.
0: Però mentrestant, per allà per l'any 56, Televisió Espanyola es preparava per néixer. I de moment van encarregar un tema musical a una senyora, que ara t'explicaré qui és, que li van dir, escolta, nace la televisió. Diu, ah, sí? I diu, ¿le podrías hacer una canción a la televisió? ¿Le podrías cantar una canción a la televisió? Diu, sí, hombre, sí. Diu, que descriva lo que es la televisió en si. I va cantar exactament això.
2: La televisión pronto llegará y yo te cantaré y tú me verás. La televisión pronto llegará y yo te cantaré y tú me verás. Vísteme bien, papá,
3: vísteme bien.
2: Vísteme bien, te voy a transmitir que no hace falta tener
0: no hace falta tener buena voz.
1: No.
2: Hay que lucir bastante el figurín.
0: Hay que lucir el figurín. Això cantava Lolita Garrido l'any 1948, aquesta senyora ja estava cantant. De fet, aquesta cançó és de l'any 1948. Fixa't si anys abans ja estaven preparant l'arribada de la televisió.
1: Bueno, li hem de dir de l'any 1948. Anava cantant tot així, tot així.
0: Però l'estona cantava així. Ai, que cantava així. Jo te cantaré i tu me veràs. Diu aquesta lletra de Lolita... Bueno, no sé la cançó, la va escriure ella, però és un emblema de la televisió. Televisió al nostre país, la televisió pronto llegarà, jo te cantaré i tu me veràs.
1: Sí, senyor.
0: D'això es tractava la televisió, que al principi, per cert, David, bevia del cinema, perquè les càmeres que tenia eren de cinema, la televisió no es gravava i es rodava amb càmeres de cinema i un magnetòfon.
1: Mm-hmm.
0: És a dir, hi havia d'haver dos elements, el de la imatge i el del so.
1: Sí, sí. I que després es sincronitzaven perquè es gravaven a part, com si diguéssim.
0: Clar, sí, sí, sí. Vull dir que, imagina't, per la gent que ara mateix fa televisió o pels joves que ara mateix surten de les facultats de comunicació, allò és xinès.
1: Allò és una bogeria.
0: Sense voler semblar abuelo cebolleta ni el más viejo del lugar, jo l'altre dia li deia a una companya del ram de la comunicació, jo he editat amb Umatic, que és una cosa que feia unes rodetes que havies de... Bueno, hi ha gent que ha tallat cintes, de Super 8 i de vídeo. Bueno, en fi.
1: No, les movioles i tot les això, movioles, quan encara es diu, no? Hay que passar de movioles perquè s'havia d'editar, tirar enrere, tallar un trosset de la cinta, sí, tot això. Sí.
0: De la primera emissió de la Televisió Espanya hi ha poques imatges, perquè en realitat és això el que et deia, que no es rodava, és a dir, no es gravava, no hi ha gravacions dels primers moments de la tele, perquè era tot en directe, i llavors hi havia quatre imatges de recurs, diguéssim, que es gravaven a modo de nodo, no? De certificar que allò que havia passat. Doncs així es preparava la primera emissió de Televisió Espanyola.
4: Este año se produce un hecho que ha de alterar para siempre la vida de los españoles. Televisión Española inicia sus emisiones. El ministro de Información y Turismo, Gabriel Arias Salgado, inaugura Televisión Española el 29 de octubre, fecha del 23º aniversario de la fundación de Falange. El primer programa está dedicado a Santa Clara, patrona de la televisión, y muchos se encomiendan a ella para ser de los pocos afortunados que tienen un aparato receptor.
5: Los programas abarcarán temas para la mujer, para los niños, teatro, cine, actuación de primeras orquestas y atracciones internacionales. En la emisión inaugural y después de actuaciones de diversos artistas, intervienen los coros y danzas del Distrito de la Latina de Madrid.
0: Perquè això passava, David, al Paseo de l'Havana de Madrid, en un xalet del Paseo de l'Havana. Allà va començar la Televisió Espanya, en un xalet, un petit xalet, on hi havia un plató, esclar, un estudi, diguéssim,

0: i on hi havia poc espai per les coses. Aquella primera missió va ser molt especial perquè era el punt de partida de tot el que ha vingut després i va ser una missió molt folclòrica. Ja ho has escoltat, Coros i Danzas,
1: sí, sí, sí,
0: i Mon Abel, que va cantar allò de "Ja lo sabia,
1: ai, sí,
0: ja lo sabia".
1: Quina maravilla.
0: M'agradaria pensar que hi ha algú a l'altra banda de la ràdio que té, no sé, 80 anys o 77, 78, una edat que ja t'assabentis de les coses.
1: Sí.
0: I ara mateix ens estigui escoltant i digui: jo me'n recordo d'allò, ho vaig veure en directe.
1: Perquè
0: ja teníem tele a casa. Hi havia molts pocs televisors a les cases d'Espanya quan va arribar Televisió Espanyola aquell 28 d'octubre de l'any 1956.
2: Muy pocos espectadores ven el bautizo de la tele. Solo hay unos 600 televisores, todos en Madrid, y la emisión es en directo.
3: Yo sé que lo vimos en una cafetería, en un café. Yo recuerdo a los Coros y Danzas. Era curioso ver aquello. Y esto era tener la visión de que aquello podía ser muy importante. Sí que la teníamos en un momento determinado, pero pensábamos que era un instrumento muy lejano.
2: Nadie sospecha por entonces el éxito del invento. La fama sorprende incluso a quienes están delante de las cámaras desde el primer día.
4: Nos hicimos famosos casi muy inmediatamente, por eso digo, por la repercusión. Y porque además empezaron a vender televisores como rosquillas, porque la gente dijo: uy, qué cosa, qué divertido es esto.
2: Y eso que el precio de uno de aquellos televisores rondaba las 25.000 pesetas, cuando el salario mínimo no llegaba a las 120 pesetas mensuales.
5: No lo veía con tanta gente. Compre un Werner con UHF incorporado y véalo con los suyos.
1: Sí, con UHF.
0: No lo veo con tanta gente. No lo veo con tanta gente. Cómprese este que tiene el UHF, que después va a ser la 2 de Televisió Espanyola. Però estem a l'inici de la tele, 28 d'octubre de 1956. Televisió Espanyola començava les seves emissions regulars. En aquell moment tenir un aparell de televisió, com hem escoltat, era gairebé un luxe, però a poc allò va entrar en les cases d'Espanya i va convertir-se gairebé en necessari. No dic que era imprescindible, però sí necessari. Els primers anys no hi havia una oferta televisiva massa abundant. Hi havia poques hores d'emissió, pocs moments per recordar i una audiència que s'asseia en família davant d'aquella finestra que s'obria al món. I el món l'explicava Televisió Espanyola pocs mesos després, poc temps després del seu inici. Perquè el 15 de setembre del 1957, un any després gairebé de la seva creació, arribava el primer Telediario. El presentava Jesús Álvarez, el pare del que després va ser presentador d'esports tants anys, te'n recordes?
1: Sí, tant.
0: I estava dirigit per José de las Casas i Ángel Marrero. No era l'informatiu que ara tenim a les 3 de la tarda i a les 9 de la nit. De fet, no hi havia horari, David. No hi havia horari del Telediari, era quan s'escaigués.
1: Hostès.
0: I el que feien era llegir el parte, allò que es deia el parte de Ràdio Nacional,
1: sí,
0: llegien el parte, no? I tenia una funció essencial allò, ordenar el món, diguéssim, i explicar-lo cada dia a l'espectador. Al llarg de 7 dècades, als telediaris han passat moltes coses, hi ha hagut moltes cares que han passat presentant els telediaris, ara n'escoltarem algunes, alguns després han passat altres cadenes, però sí, per una, Jesús Álvarez, de Joaquín Arozamena, de Rosa María Mateo, de Pedro Macía, de Matías Prats, de José Ribagorda, Luis Mariñas, Blanca Álvarez.
1: Sí, senyor.
0: Blanca Álvarez, María Escario, Ana Blanco, com no, Lorenzo Milá, Pepa Bueno, María Casado, Carlos Franganillo o Marta Carazo. I ara hi tenim Alejandra Herranz a les 3 de la tarda. I abans que arribessin les redaccions digitals que tenim ara, i els platós virtuals i totes aquestes pantalles, el telediari tenia una escenografia molt austera, podríem dir, a taula, amb un telèfon, David.
1: Sí, mai sí, no sí, sí. Però si sí, hi havia una notícia d'última hora, era la forma que s'enteressin, sí, sí.
0: Un telèfon i un micròfon, un micròfon d'aquests rudimentaris, d'aquells que ara es posen per fer podcast.
1: Sí,
0: aquests micròfons en algun lloc. Bé, hem escoltat com va ser la primera emissió de Televisió Espanyola, com es va configurar allò. I ara, David, estàs preparat pel que ve ara?
1: Vinga.
0: Ara et passarà en un minut,
1: sí,
0: un minut, dura aquest tall, un minut 13 segons, en un minut 13 segons, a tu i a tots els que els escolten, ens passarà la vida per davant dels nostres ulls, no, però per les nostres oïdes, sí.
1: Que emoció.

0: quina passada, quina passada. És que jo em anava envellint, saps? Saps que allò de l'evolució de l'home?
1: Coses que han passat, ara n'explicarem algunes, però coses que han passat i que han passat a través de la pantalla de la televisió pública, que és la que més recursos ha tingut per explicar-ho, i això que acabo de posar no és baladí, no és menor. La sintonia del telediario ens activa. Totalment. Quan sents la sintonia del telediario, dius, ep, que aquí arriba alguna cosa important. La sintonia del telediario és un senyal acústic, però és també un senyal de que arriba la informació rigorosa, contrastada, amb recursos, com et deia. Sí. Les sintonies han anat canviant al llarg dels temps, segons l'època, també les caretes d'aquest telediario, el plató del telediario, que ara és una cosa supersònica, que és tot de pantalles i coses d'aquestes, però abans era molt rudimentari, com et deia. Bé, això... explica que els informatius són el pal de paller d'una televisió pública, sí, en aquest cas de Televisió Espanyola, que té uns telediarios que tenen 69 anys, però té un programa que en té 53 anys. 53. I la majoria d'anys que ha tingut aquest programa, molts d'ells, l'ha presentat una persona que aquest cap de setmana passat, amb 84 anys, ha tornat al plató al qual ella va entrar tants dissabtes a la nit. Et parlo de Mari Carmen García Vela.
2: Buenas noches, señoras y señores. Es un placer volver a estar con ustedes en este especial en el que queremos rendirle homenaje a esta casa que cumple 70 años. Lo hacemos desde un programa informe semanal que a sus 53 años ha sido y es un referente indiscutible de Televisión Española. Hoy queremos compartir recuerdos y memoria y, por supuesto, la actualidad está inevitablemente marcada por el nombre de una mujer, Mari Carmen Abascal. Empezamos.
1: Bueno,
0: qué emocionant.
1: És tan emocionant això.
0: Però no, com pot tenir 84 anys?
1: Com pot tenir 84 anys? Com pot tenir aquesta dicció amb 84 anys i aquest temple davant de la càmera? Ella, en unes imatges que li van treure explicant com s'havia enfrontat aquest moment, ella deia que tota la vida havia estat molt tímida, que no tenia com la seguretat a la vida que tenia davant de la càmera, però era encendre's el pilot vermell de la càmera i dir, aquí estoy yo, i aquí lo voy a contar yo. I després, Mari Carmen García Vela és memòria sentimental.
0: Totalment.
1: Memòria sentimental, com ho és també, home, això que acaba de sonar.
0: No, no. Jo ballo, aquesta sintonia.
1: Sí.
0: Jo m'estic movent. M'estic movent al ritme. Sí, sí.
1: Informe semanal és el programa de gala de Televisió Espanyola amb 53 anys a les seves esquenes. Gaudeix de la bona salut que cada dissabte a la nit segueix informant-nos del que ha passat durant la setmana amb context, amb una mica més d'informació de la que ens aporten els telediarios i sobretot amb diferents mirades, no?
0: Sí,
1: i sobretot això, el context.
0: Jo t'he de dir que per mi el periodisme era aquest programa, perquè era el que, clar, quan teníem menys fonts d'informació no deixaven de ser els diaris i les revistes, però un cop a la setmana a l'informe setmanal triàvem els 4 temes, 3, 4, 5 temes que eren capdals, que havies de conèixer i els hi podia dedicar el temps per explicar-t'ho. I allò, per mi, és màgia.
1: Quan es va celebrar el 50 aniversari, ara fa 3 anys, que vam aquí parlar fa un temps de la reina Letizia,
0: sí,
1: que va fer aquell discurs de informe semanal ha format part de la història de tots els espanyols. Doncs és això, el que va dir la reina és talment així. Informe semanal forma part de les nostres vides. Recordo com a imatge d'informe semanal aquella nena, Omaira,
0: sí, que
1: s'ofegava l'aigua.
0: Sí, senyor.
1: A mi em sembla la imatge, m'emociono.
0: Sí. Bé, i quants anys fa d'això? És impressionant.

0: Ufe, 30 llargs, no?
1: Sí, sí, 30 llargs. 30 llargs, segur. Sí, 35 segur.
0: O sigui, en qualsevol cas, els telediarios, informe semanal, en portada, Documentos TV, els grans programes informatius de la casa de la televisió espanyola han explicat la vida. I la vida l'han explicat de moltes maneres.
1: Sí.
0: Quan aquesta televisió va néixer en ple franquisme. Però després, ja saps el que va passar el 20 de novembre de 1975.
2: Españoles, Franco ha muerto.
0: I la televisió es va despertar d'aquell letargo, no? I va començar a retransmetre el que passava en aquell moment, que era la transició. Allò que es va anomenar la transició amb les primeres eleccions democràtiques. Ara recordarem el que va passar la primera nit electoral de la televisió espanyola.
3: Don Manuel Núñez en Cabo.
0: Això és 23 de febrer de l'any 1981.
4: Algo en estos momentos
5: hay un disparo.
4: Se ha oído un golpe muy fuerte en la cámara. La Guardia Civil entra en estos momentos en el Congreso de los Diputados. Hay un teniente coronel que con una pistola sube hacia la tribuna. En estos momentos apunta. Es un Guardia Civil. Está...
6: Buenas noches. En el contexto de los hechos ocurridos...
1: Iñaki.
6: ...sobre los diputados, Televisión Española quiere informar que al filo de las 8:45 de la tarde, fuerzas militares con material blindado y a las órdenes de un capitán ocupaban las instalaciones de Radio Televisión Española. Se dirigían en primer lugar a las instalaciones de televisión, a cuyo director daban orden de que la emisión continuara con toda normalidad. Inmediatamente pasaban a la casa de la radio, en la que se halla el despacho del director...
0: Per cert, que Iñaki Gabilondo formarà part d'una cosa molt especial que estem preparant per la setmana que ve per Televisió Espanyola, que es dirà El Telediario de Nuestras Vidas.
1: Uau.
0: I que dirigirà Carlos de l'Amor i que celebrarà aquests 70 anys de Televisió Espanyola amb les grans cares del telediario, que seran Iñaki Gabilondo, Matías Prats, Pedro Piqueras, Ana Blanco, Pepa Bueno, Olga Viza, María Escario, Manuel Campo Vidal, Paco Montes de Oca i Lorenzo Milà, a més de Carlos Franganillo, que per un dia abandonarà el seu plató d'Informativos Telecinco i tornarà al plató del qual ell va ser presentador del telediario.
1: Em sembla preciós, em sembla preciós.
0: Tinc unes ganes de veure-ho que, vaja, segurament ens emocionarà a totes i a tots.
1: Sí, sí, fantàstic.
0: Et deia que el telediario va explicar la mort de Franco, l'inici de la transició, les primeres eleccions democràtiques que crec que recordaràs també aquí, perdona David, el dia que vam parlar de José María Íñigo,
1: sí,
0: vam explicar que la primera nit electoral de televisió...
1: Ah, sí, que va ser un music hall, allò.
0: Va ser un music hall amb Julio Iglesias de convidat.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Va ser molt divertit, allò. Bé, clar, no tenien el costum, no tenien el costum de fer programes explicant la democràcia.
1: Quina meravella.
0: Com sigui, després d'aquelles primeres eleccions i del que va venir després, van passar els anys 80 i els anys 90... Estic fent molts salts en el temps, ja ho sé, però no ens dona temps a tot. He escollit algunes píndoles del que han explicat els telediarios. Per exemple, el 25 de juliol del 1992.
7: Yo no sé si podríamos dividir la ceremonia en varias partes. Hay un saludo muy bonito, muy impactante, modernista, con unos tintes catalanes propios, nuestras señas de identidad.
8: Y con una palabra universal.